0: Activitats i lectura. Els matins amb la Biblioteca de Montornès.
1: Connectem una setmana més amb la Biblioteca Rosalie Veroneu i teniu amb nosaltres a la Charo Campos. Molt bon dia, Charo.
2: Molt bon dia, Mireia, què tal?
1: Doncs molt bé, avui contenta perquè coneixerem una mica més d'aquest projecte de biblioteràpia que ja vam conèixer fa uns quants anys però que ara s'amplia i que en els propers dies sabrem més, però avui podrem ampliar tota aquesta informació. Charo, com dèiem, no és un projecte nou, però ja fa temps que no sabíem res.
2: Sí, vam fer la primera guia d'adults, per dir-ho d'alguna manera, va sorgir el 2021. La idea de crear la primera guia va sorgir després de la pandèmia, quan vam detectar la necessitat de donar suport a totes aquelles persones que estaven passant per moments difícils. Clar, en aquell context vam fer una selecció de llibres que consideràvem que podien acompanyar, també per ajudar a reflexionar o simplement oferir una estona de calma per a qui ho necessités, no? Llavors, amb la col·laboració del Departament de Salut, vam presentar la guia i vam començar a fer-la arribar a la ciutadania. Llavors, els professionals de la salut la recomanaven i la distribuïen des de les consultes i nosaltres ho fèiem des de la biblioteca. Llavors, d'aquesta manera, la lectura es convertia en una eina més d'acompanyament i benestar, no? I la biblioteca i els serveis de salut sumaven esforços amb un mateix objectiu, no? Que, bueno, la veritat és que molta gent venia amb la guia, ens demanava algun llibre. La guia era una excusa, no?, per fer venir a la gent. També venien a la biblioteca i, a part de recomanar llibres, que la lectura els ajudava molt, també era una manera de que les persones s'expressessin i ens comentessin la seva angoixa, no? Després de la pandèmia era molt, molt necessari.
1: Clar. I com vau fer aquesta selecció de lectures?
2: Bueno, aquesta la vam fer nosaltres, per llibres que havíem llegit, per la pròpia experiència personal també, i llibres que estaven recomanats, no? Llavors vam fer una primera selecció que era oberta, és a dir, a partir de la guia és, com et deia, no era l'excusa perquè la gent vingués. Llavors, en funció de la necessitat de la persona, nosaltres, juntament amb la persona, triàvem el llibre que més els interessés en aquell moment. Clar, nosaltres la selecció va ser una mica, doncs, això, en funció de com la guia estava dividida en diferents temes, per exemple, l'Alzheimer, per les famílies, sobretot, l'anorèxia, l'ansietat, l'autisme, l'autoestima, la depressió, el dol. Tenia un índex, llavors la selecció de llibres les fèiem, doncs, en funció del tema. I després, doncs, hem anat ampliant.
1: O sigui que aquesta guia segueix vigent.
2: Sí, segueix vigent. Encara la tenim aquí a la biblioteca. Tenim un apartat de fons específic de biblioteràpia i anem exposant novetats que van arribant. O sigui, és una guia viva, que encara que estigui impresa, però continua viva i la gent continua preguntant. O sigui que això també ens va fer pensar en crear una guia per la gent jove.
1: Clar.
2: Que també estem veient aquesta necessitat, no? Clar, ara amb la mateixa voluntat presentem aquesta guia juvenil, la guia de biblioteràpia juvenil, que és una proposta pensada especialment per a joves, però també per a les famílies.
1: Per acompanyar-los.
2: Per acompanyar-los, exactament. Que manté l'esperit de la primera guia, però adapta als continguts, al llenguatge, al format, a les necessitats dels joves i dels seus interessos, no? La guia està estructurada també d'una manera similar, però amb un format més casual, no? Més proper. A més dels llibres, també hi hem incorporat algun altre format, com ara pel·lícules o còmics, perquè creiem, doncs, això, que qualsevol història pot esdevenir una oportunitat per sentir-nos identificats, no? Entendre millor una mica què és el que ens passa, posar paraules a les emocions, que a vegades també això ens costa molt, o simplement desconnectar, no? Que no, a vegades la funció de la lectura només és això també, no? Es connecta sí. I ja està. A vegades és això, que no sempre tenim les paraules per explicar el que sentim, no?
1: Claro, quan parles de joves, més o menys, a partir de quines edats heu pensat?
2: Doncs a partir dels 15-16... 15-16. També depenent dels... Bueno, hi ha de diferents temàtiques, també, perquè l'estructura és la mateixa. Llavors, els temes sí que canvien una mica, perquè, per exemple, tractem temes com l'adopció, l'assetjament escolar, el dol, el feminisme, LGTB, malalties en general, maltractaments, els nous patrons de consum, racisme, relacions, salut mental, sexualitat, suïcidi i trastorns del comportament alimentari i imatge corporal, també.
1: Déu-n'hi-do, és ben completa, eh?
2: És ben completa, sí. No en tots els temes. Aquesta guia, la selecció dels llibres, sí que la vaig fer amb la Marta Cava, que és bibliotecària especialitzada en literatura infantil i juvenil. Llavors, aquesta guia sí que la vam fer entre les dues, perquè sí que necessitava una mica de suport, perquè és un tema que jo no conec tant, i bueno, i la veritat és que ens va ajudar molt, em va ajudar molt a fer la selecció, i no de tots els temes tenim tants llibres, però bueno, van sorgint novetats i fem com l'altra, no? Anem incorporant, encara que no sigui físicament, perquè ja estan impreses, però, bueno, com he dit abans, aquesta és una guia feta d'una manera més casolana. L'hem fet semi-imprimit nosaltres, però també estaran online a la web de l'Ajuntament.
1: Ah, molt bé.
2: Llavors, perquè, clar, els joves també són més digitals,
1: sí.
2: I bueno, hem fet una tirada molt curteta, per si alguna persona la vol tenir físicament, però la distribució de la guia serà una mica aquesta.
1: Molt bé. I més o menys quants llibres o, bueno, o productes, no? Perquè ja és que també heu ficat alguna pel·lícula, tenim inclosos de moment en aquesta guia.
2: Doncs, a veure, no els he comptat.
1: Bueno, tampoc, que el número 30, exacte.
2: Un 30 aproximadament, sí. Però és el que et dic, no? És això. És...
1: Sí.
2: També surten les imatges de les cobertes dels llibres perquè criden més l'atenció, per si, bueno, una mica els joves són molt visuals. Llavors, bueno, jo crec que, a veure, pot estar interessant.
1: Clar que sí. A més, podrem conèixer, o la podrem tocar, no?, i veure algun d'aquests llibres presencialment, físicament, perquè farà una presentació d'aquesta biblioteràpia el dia 9.
2: El dia 9 d'octubre, a les 6 de la tarda, farem una petita presentació amb el Marc Colàs per la part de salut i la biblioteca. Llavors, la presentació serà curteta, una mica explicant el que acabem de dir aquí, i després sí que tenim una xerrada col·loqui amb dues persones, Miguel Ángel i Mica Franganillo, bueno, que ja han fet alguna xerrada aquí a la biblioteca,
1: sí.
2: de temes que estan molt bé, perquè són temes molt, molt interessants, d'autoconeixement, que pot servir no només per la gent jove, sinó això el que dèiem, no? També per les famílies, per saber com donar suport, com, bueno, parlar de temes. A més, no només parlen ells, sinó que després qualsevol dubte també es pot preguntar. I bueno, la veritat és que està molt bé. La xerrada es titula "Aprèn a cuidar-te, una mirada sobre l'escolta, la presència i la manera com ens tractem". Llavors, és un tema molt ampli, però farem més. Tenim aquesta programada per ara, però després, cada trimestre aproximadament, farem una xerrada. Llavors, ells ens han passat una bibliografia i farem un fons especial amb tots els llibres que ens recomanin.
1: Déu-n'hi-do. O sigui, no... els incorporareu a aquesta biblioteràpia online o no? Serà
2: sí.
1: Com...
2: Ah, vale. No, no. La guia està feta, ja està amb la tria de llibres que hem fet. Uh-huh. Llavors, el que sí que hem creat un pictograma nou, llavors aquests llibres sí que portaran aquest pictograma, serà molt fàcil de reconèixer. Llavors, si estan a la prestatgeria, igual que tenim pictogrames de novel·la romàntica, de novel·la policíaca sí. i tal, tindrem el pictograma d'aquest tipus de llibres que són recomanacions. Perquè no només són novel·les, són llibres de coneixement, també. I llibres que nosaltres encara no els teníem incorporat en el nostre fons i a partir d'ara doncs, els tindrem aquí a la biblioteca.
1: Que bé, molt interessant.
2: Sí, molt.
1: Que per aquests entenc que ja no són només juvenils, que és en general.
2: No, en general, sí. Sí, sí, sí.
1: Perfecte. Sí. Això serà el dia 9, a les 6.
2: A les 6.
1: Uh-huh. Molt bé, podreu repartir aquestes guies, no?, que tenim impreses, la gent les pot recollir, i entenc que ja també podran agafar en préstec algun d'aquests llibres.
2: Sí, sí, els que no... els que tenim, perquè, no els tenim tots, llavors, però com ara el préstec interbibliotecari és gratuït, uh-huh. Exposarem tots els llibres que nosaltres tenim, més si hi ha alguna persona interessada en algun llibre que no el tinguem en aquell moment, doncs el demanem per préstec interbibliotecari i en una setmana el tenen aquí. I amb els que ens han recomanat el Miguel Ángel i el Mica també.
1: Molt bé. Bueno, que ara també fins i tot es pot reservar digital, no, crec?
2: Sí, també.
1: Que de la biblioteca sí. Ja s'ha modernitzat molt en els últims anys.
2: I ara el que està, que volem promocionar molt, perquè la veritat és que és molt interessant, les persones que no tinguin tant de temps per llegir, jo, per exemple, llegeixo a la nit, i a vegades m'agradaria tenir més temps.
1: Sí.
2: Doncs el tema dels audiollibres, la biblioteca digital, està superbé, perquè hi ha més de 2.000 llibres penjats i funciona igual com si fos un préstec manual. És a dir, tu fas el préstec, tens un mes per retornar-lo, tens 3 renovacions, llavors te'l pots descarregar al mòbil i escoltar-lo. Llavors, la veritat és que va molt bé, perquè a part a mi m'agrada molt llegir en paper, però quan no tens tant temps, a vegades estàs fent una altra activitat i pots anar escoltant els audiollibres i la veritat és que està superbé.
1: De manera gratuïta. Això està super, però que a més que ara s'han posat tant de moda els podcasts i així, doncs és una altra manera, no?, de consumir alguna cosa semblant, però amb una història, amb una novel·la.
2: Sí, i que t'expliqui, no?, la història. Es recupera una mica també la tradició oral d'explicar històries, que s'està perdent també, i la veritat és que, està molt bé i molt interessant.
1: Doncs sí, mira, no ho sabíem, ens ho deixem apuntat també, que és una altra manera de consumir cultura. Doncs, Xara, no sé si vols explicar-nos alguna coseta més, ja hem fet una repassada a la biblioteràpia.
2: Sí, en principi ja està, que us hi esperem a tots i totes el dia 9. Penso que, és una oportunitat, no?, per conèixer-nos i, a més, això, no?, com continuarem fent xerrades i, la biblioteca també és un punt de reunió que serveix per explicar una mica a tothom, no?, i conèixer gent i socialitzar i, la veritat és que les activitats també van enfocades en aquest sentit.
1: No, la veritat és que teniu un octubre atrafegat.
2: Sí, planet.
1: Sí, ja anirem parlant, però també està el dia de les biblioteques, no?
2: Sí. Uh-huh.
1: Exposicions, de sí. tot teniu.
2: De tot, sí. Hem vingut amb forces de les vacances.
1: Clar que sí. Doncs esperem que la gent s'animi, que visiti la biblioteca, que llegeixi, que consumeixi cultura. De moment, ens veiem el dia 9, a partir de les 6, amb aquesta presentació de la biblioteràpia. Sí. Xara, moltes gràcies per haver-nos apropat a aquest projecte.
2: A vosaltres.
1: Parlem ben aviat.
2: Molt bé. Una abraçada.
3: Les mañanes de Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
3: A la butxaca.
6: A la butxaca.
7: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Propostes en xarxa.
1: Sojornar vol dir estar-se en un lloc un cert temps. Pablo Picasso ho va fer en dues ocasions a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta. La primera va ser entre l'estiu de 1898 i el febrer de l'any següent, per curar-se de l'escarlatina i gràcies a l'artista Manuel Pallarès. La segona, entre maig i agost de 1909, aquesta vegada acompanyat de la seva parella, Fernando Olivier, en plena època cubista. L'herència d'aquelles visites es pot veure avui dia al Centre Picasso. L'espai mostra obres que l'artista malagueny va pintar a Horta de Sant Joan o pensant en la població. També s'hi custodien alguns dels apunts i fotografies que va fer durant les seves estades. Un homenatge al seu pas per la Terra Alta que dona forma a la frase que se li atribueix: tot el que sé, ho he après a Horta. Precisament, a la planta baixa del centre, hi podeu visitar l'exposició permanent Els meus amics d'Horta. A través de textos, imatges, objectes i paraules del propi Picasso, descobrireu els lligams entre el geni i el poble. Uns lligams que també tenen representació en la cultura popular. Sant Joan d'Horta té capgrossos picassians, els que acompanyen els gegants Salvador i Bàrbara a totes les festes. I si seguim el recorregut, a la primera planta del centre s'hi exposen reproduccions facsímils de les obres de la primera estada, i a la segona hi ha un petit univers cubista. Centre Picasso d'Horta de Sant Joan. Podeu consultar tota la informació sobre l'equipament al web centrepicasso.cat.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A Ràdio Montornès, la intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
4: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
5: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
4: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
5: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
4: El teu gest ho canvia tot.
5: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
4: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
3: Ràdio Montornès.
6: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
3: El 91.2 de l'FM.
6: Al web montornès.cat/ràdio.
3: A Twitter, @radiomontornès.
6: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
3: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
7: Las Mañanas de Radio Montornès.

0: Las mañanas de Radio Montornés.
1: Radio Montornès, la ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
1: A la butxaca.
4: A la butxaca.
5: Radio.montornès.cat, app Radio Montornès.

0: Bé, doncs arribem pràcticament a les 12. Miquel, tu ja tens la teva entrada per Oasis o no?
1: No, però m'agradaria tenir-la.
0: Pues també de ser superfan.
1: El que passa que tal com estan els preus...
0: I havies de fer una, com inscriure't, contestar un formulari perquè ells veiessin que realment eres fan. Bueno, era tot una odissea, això, eh?
1: Sí, ara que els ha costat tornar, venen amb aquestes exigències, no?
0: Bueno, suposo que per intentar no... que no hi hagi tanta revenda després, no? Que realment qui
1: sí,
0: vagi sigui perquè...
1: Problema.
0: Sí. Perquè li agrada i perquè vol estar allà, no? Per no fer negoci amb això. Jo crec que va més per aquí, però és veritat que fa una mica mandra fer tot això. Bueno, que per cert, ahir em vaig equivocar, ara que parlem de concerts, vaig dir que les Grasses estava de concert aquesta setmana. És la setmana que ve? És que veus que no sé quin dia estem? No, estan de concerts la setmana que ve, que no m'hagi jo...
1: No començava cap concert aquesta setmana.
0: No, crec que són tots la setmana que ve, que quedi clar. Bueno, nosaltres marxem, demà tornarem, això sí, de nou, com tots els divendres, de 10 a 12, parlarem de la caminada inclusiva de les Associació Excursionista Lliure Montornès i d'Ivermont, que fan diumenge. I també tindrem dos clàssics dels divendres de les mañanes de Ràdio Montornès, com el Manolo Carrillo i la seva secció de Libros y Vinilos, i també Les coses d'Alicia, amb Alicia García, i els seus records en el món de la tele, de la ràdio i de la publicitat. Serà demà. Nosaltres avui marxem, tenim el territori nocturn, per si algú li ve de gust d'una a tres de la matinada. Que vagi molt bé el dijous. Recordeu que avui estem amb aquesta alerta de pluges a nivell moderat fins a les 6 de la tarda, que ningú es refiï gaire del dia. I res més, tornem demà en directe a les 10.
1: Bona tarda a tothom.
0: Adéu.

0: Les modes sempre tornen, també en el món del cinema. En els últims i en els propers mesos, vivim la moda del cinema de vampirs, gràcies a la saga Crepúsculo i a les seves quatre pel·lícules. De moment, n'hem vist dues. Per tant, avui, dediquem la secció a parlar del cinema de vampirs, un subgènere a mig camí entre el terror i el drama romàntic. El vampir més famós de tots, el Conde Dràcula, és fruit de la famosa novel·la de Bram Stoker, que va crear l'imaginari vampiresc a partir de llegendes i mitologia d'aquí i d'allà. El seu Dràcula ha servit a un munt de cineastes per crear les seves històries. Posem fil a l'agulla, com diem sempre, anant ben enrere en el temps, fins al 1922, per ser més exactes. Aquell any es va estrenar una pel·lícula muda de culte, de producció alemanya, Nosferatu. Considerant les limitacions tècniques de l'època, l'atmosfera que recreava el film era certament inquietant. També ho era l'actor protagonista que encarnava el vampir, Max Schreck. Es veu que estava tan ficat en el seu paper que actuava com un vampir fins i tot quan no rodaven. Expliquen que tot l'equip de producció li tenia por. S'especula que en comptes d'un actor, potser era un vampir real, doncs poques pel·lícules més se li coneixen. El següent hit en el cinema de vampirs data de 1931, Dràcula, adaptació de la novel·la de Bram Stoker, produïda per Universal Studios. En aquest cas, va ser l'hongarès Bela Lugosi qui es posaria la pell del rei de les tenebres. La imatge que van donar el comte Dràcula, aristocràtic i amb llarga capa negra, crearia escola i es convertiria durant molts anys en el referent visual d'un vampir. En començar hem dit que les històries de vampirs es caracteritzen per tenir ingredients de terror, però també de romanticisme. Doncs no oblidem que, malgrat el fort component de sang i violència, la de Dràcula és una història d'amor. Així la va escriure Bram Stoker. Doncs bé, la primera pel·lícula on es va introduir la sensualitat aplicada al vampir va arribar al 1958 i, sense aportar res de nou, va fer que l'imaginari col·lectiu li canviés la cara a Dràcula gràcies a la gran interpretació de Christopher Lee. 50 anys després, encara se'l recorda en el seu tenebrós paper. Fem ara un salt en el temps per plantar-nos al 1992. Aquell any es va estrenar l'adaptació més fidel, més brillant i més espectacular que s'ha fet mai de la novel·la. El responsable, Francis Ford Coppola, amb el seu Dràcula de Bram Stoker. Una pel·lícula fascinant, fantasmagòrica i terrorífica, però alhora molt romàntica i delicada, amb una fotografia i una música absolutament genials. A més, un repartiment de luxe amb Gary Oldman a la pell de Dràcula, Keanu Reeves fent del pobre Jonathan Harker, Winona Ryder fent de Mina Murray i Anthony Hopkins encarnant el doctor Van Helsing. Després d'aquesta, ningú s'ha atrevit mai a repetir una adaptació de l'obra de Bram Stoker. La de Francis Ford Coppola era la pel·lícula definitiva del gènere. Però els vampirs no són només Dràcula, i altres artistes s'han basat en el mite del comte Transilvà per les seves creacions, com per exemple Anne Rice, quan va escriure les seves cròniques vampíriques, carregades de sexualitat i romanticisme. El 1994, Neil Jordan va adaptar un dels volums de Rice a la gran pantalla, amb els actors guapos del moment, Brad Pitt, Antonio Banderas i Tom Cruise. Parlem de Entrevista con el vampiro. La història dels vampirs Lestat i Lewis centra la trama de la pel·lícula, una molt bona proposta per gaudir de cinema de vampirs sense haver d'anar a Transilvània. Ara arriba la saga de Crepúsculo. El temps dirà si mereix un lloc a la història amb la seva aposta pels vampirs d'institut o si només és una moda per adolescents cridaners. No ha estat fàcil, però els tenim. Repassem imprescindibles de vampirs. Nosferatu, Dràcula amb Bela Lugosi, Dràcula amb Christopher Lee, Dràcula de Francis Ford Coppola i Entrevista amb el vampir. Bon cinema i fins aviat.
1: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
2: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
1: El 91.2 de l'FM.
2: Al web montornès.cat/ràdio.
1: A Twitter, @radiomontornès.
2: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
1: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A Ràdio Montornès, la intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
4: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
0: Estàs escoltant
2: Ràdio Montornès 91.2.

0: Tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Les Mañanes de Ràdio Montornès. La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre, que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, mare.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

la teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornès. La música que quieres escuchar en Radio Montornès. Radio Montornès, éxitos de siempre.

0: Sintonizas Radio Montornès.
1: So, how's your evening so far?
2: Bonsoir, ça va fantastic.
3: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...
4: Café

0: Tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor en bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Les Mañanes de Ràdio Montornès.

Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon. Dos segons. Tres segons. Quatre i cinc.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
5: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
7: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: A Ràdio Montornès, la intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Precaució avui per les fortes pluges. Protecció Civil ha enviat un nou alert a primera hora del matí al Baix Ebre i al Montsià per alertar del risc d'inundacions i demanar a la població que no surti a l'exterior ni faci desplaçaments. Connectem ara amb un dels punts afectats, anem concretament fins a Tortosa, on de fet acaben de rebre una ordre de confinament. David Benito, bon dia, explica'ns.
2: Bon dia, doncs sí, fa pocs minuts hem rebut aquesta ordre de confinament que se suma a les dues alarmes d'alert que hem anat rebent a partir d'ahir a la nit a la ciutat de Tortosa. Una nit complicada també a la capital del Baix Ebre, on han caigut 147 litres per metre quadrat. Algunes zones han quedat inundades i de fet hem vist imatges per les xarxes socials de carrers que baixaven plens d'aigua amb molta intensitat. De fet, hi ha algunes carreteres afectades, com la C12, que a hores d'ara no es pot circular en normalitat. També hem rebut diverses apagades de llum, on la llum va bé i bé intermitentment, i tenim molts equipaments tancats. De fet, a partir d'ahir a la nit també es va donar l'ordre de confinament a les escoles que formen part de la titularitat municipal i que, per tant, avui també romandran tancats durant tot el matí.
1: Gràcies, David. Doncs estarem pendents d'aquests aiguats. Bon dia.
2: Gràcies, bon dia.
1: I, de fet, escoltem ara Sarai Roca, que és la directora del Servei del Servei Meteorològic, volíem dir, de Catalunya, on aquest matí ha explicat quina serà la previsió de les properes hores d'aquests ruixats.
3: A la zona del Baix Ebre i del Montsià, les precipitacions seran força continuades, ben bé fins a les 2 de la tarda, que fins llavors haurem d'estar molt alerta i fer un seguiment molt acurat de tot el que va passant a nivell meteorològic. També destacar-vos que al llarg de la tarda esperem que la pluja a les Terres de l'Ebre desapareixi de forma momentània. Això no vol dir que deixi de ploure a tot arreu, només a l'Ebre. Seguirà plovent en altres punts, especialment a la meitat nord del país. I aquestes precipitacions de l'Ebre es tornaran a reactivar de cara al vespre.
1: I com dèiem, les pluges han provocat inundacions urbanes i incidències durant tota la nit, sobretot, com dèiem, a Tortosa i Roquetes, i els bombers han atès 50 avisos en aquestes dues comarques, entre les 11 de la nit i les 6 del matí. A banda, també, el 112 acumula 242 trucades per 169 expedients. I avui dia decisiu pel que fa als decrets en matèria d'habitatge. El govern espanyol rebutja retirar-los tal com reclama Junts. De fet, Junts ha anunciat avui que té previst lliurar al PSOE una proposta pròpia de decret d'habitatge que serveixi de punt de partida si vol avançar cap a una resolució real, solvent i capaç d'aplegar un ampli suport parlamentari. Segons fonts de la formació, es tracta d'una proposta àmplia i tècnicament solvent que actua amb contundència contra els fons voltor i també protegeix a totes les famílies.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
6: La ràdio d'aquí.
4: A la butxaca.
7: A la butxaca.
8: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.

0: Ràdio Montornès.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Precaució avui per les fortes pluges. Protecció Civil ha ordenat el confinament de la població del Baix Ebre i el Montsià davant les inundacions greus provocades per les pluges torrencials. Anem a saber com s'està vivint l'episodi, en concret a Santa Bàrbara. Aquí ens ho explica la nostra companya, la Tere Giner, de la Plana Ràdio.
3: La situació a Santa Bàrbara continua sent complicada. A les 8:30 del matí hem tornat a rebre un missatge és alert. Portem més de 220 litres de pluja acumulats. Una pluja que pràcticament ha caigut durant tota la nit, de les 10:30 fins les 5 de la matinada. Després ha hagut una treva d'una hora i ha tornat a arribar la pluja amb molta força. En menys d'una hora han caigut 104 litres per metre quadrat. Ahir ja es van suspendre les classes i es va avisar la població que s'evités aparcar els vehicles en zones inundables. Això ha propiciat minimitzar l'afectació de vehicles. Ara mateix segueix la pluja i estem pendents també de les possibles afectacions que hagin pogut sorgir al llarg de la nit.
2: I avui dia decisiu pel que fa als decrets en matèria d'habitatge. De fet, Junts ha anunciat aquest divendres que té previst lliurar al PSOE una proposta pròpia del decret d'habitatge. Enmig d'aquest rebombori, suspenen, de fet, avui fins a nova data el desnonament d'una altra mare amb un fill menor a Manresa. Connectem ara amb una part d'Ona. Bon dia.
4: Hola, bon dia. Si la Lucília viu al pis amb el seu fill de 8 anys, ja és el quart cop que l'intenten desnonar. Ella reclama un lloguer social perquè no pot pagar les despeses del pis, però el propietari, un fons voltor, no li permet. Avui, gràcies al decret Mari Carmen, ha aconseguit continuar vivint a casa seva fins a nova data. Els jutjats l'han avisat fa pocs minuts que ahir la tarda, després del recurs que va presentar, van cancel·lar el llançament. Després de l'anunci, els manifestants han anat a la seu de Junts a la capital del Bages, on han llançat bosses de basura.
2: Gràcies. On estarem pendents? Bon dia.
4: Bon dia.
2: I també dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta nit després d'un intercanvi de trets al barri de Camperallada de Terrassa. La investigació continua oberta i per saber com va tot plegat, per saber la darrera hora, connectem ara amb Ramon Vilajosana, que en sabem de tot plegat. Bon dia.
5: Bon dia. Doncs sí, doncs tot ha succeït aquest vespre cap a les 10 de la nit després d'una persecució policial que s'ha originat a l'àrea de servei Porta de Barcelona de l'autopista AP7, al terme de Castellbisbal. Els agents ferits han estat traslladats a un centre hospitalari i en aquests moments ens informen que no estem per la seva vida. L'Ajuntament de Terrassa ja ha emès un comunicat condemnant aquest episodi de violència i ens informen també que la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ja ha detingut a 3 dels presumptes delinqüents que estarien vinculats a una banda dedicada a assaltar camions de mercaderies.
2: Gràcies, Ramon. Bon dia.
5: Bon dia.
2: I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
1: Segur que no n'hi ha per tant.
2: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
3: A la butxaca.
6: A la butxaca.
7: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
8: Ràdio Montornès.
9: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
8: El 91.2 de l'FM.
9: Al web montornès.cat/ràdio.
8: A Twitter, @radiomontornès.
9: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
8: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Molt bon dia a tots i a totes. Què tal? Com heu passat aquesta nit de juernes? No ens ha plogut, no ens ha passat res. Aquí estem de nou. Estarem fins les 12 del migdia, com tots els dies de dilluns a divendres. Bueno, i demà i diumenge sabeu que també que les mañanes continuen al cap de setmana amb un repàs dels millors moments. Però anem a centrar-nos en aquest divendres. Ja dia 2 d'octubre tenim el cap de setmana a tocar. Venim carregadets d'informació, de convidats, de convidades, per passar una molt bona estona. I com sempre, tinc a la part tècnica el Miquel Zafra. Molt bon dia, Miquel.
2: Què tal, Mireia? Molt bon dia a tothom. Com estàs?
1: Doncs bé, de divendres sempre s'està una miqueta millor, no? No sé què en penses, què en penseu.
2: Home,
1: vosaltres?
2: Home, sempre és un plus ser divendres.
1: A veure, també us dic que, clar, avui ja no espero que ningú porti flors, per tant, ahir va ser un molt bon matí, molt bon dia, també, voleu... Clar, si comparem, no? Està bé, està bé.
2: Clar, bueno, i un juernes, a més, especial per tu.
1: Sí. Molt bé, i
2: ja
1: avui...
2: Ja tens el ram de flors ben col·locat.
1: Home, per suposat, va ser el primer que vaig fer a casa, agafar un gerro, que a més, tinc un gerro... Jo calculant mesures, sóc fatal, i jo tenia un ramet a casa de flors seques i li buscava. Jo tenia la idea del gerro com el volia, d'aquests de vidre, de color, no? I vaig anar a una botiga, vaig comprar un, i quan arribo a casa, no sé jo què em pensava, que tenia un ram de... enorme, i clar, que no concordava gaire, no?, la mida del gerro amb la mida del ram. Pues ara
2: no,
1: ja el
2: no
1: puc utilitzar.
2: No, compraries un gerro d'aquests xinesos, no? D'aquests...
1: No és tan gran, però és per posar la taula, però clar, com que la boca del gerro és molt ampla i bueno, doncs ara m'ha anat per aquest ram tan gran, perfecte, vamos, el tinc allà col·locadíssim.
2: Genial.
1: I preciós.
2: Segur que queda supermaco.
1: Era el destí.
2: El ram era molt maco.
1: És maquíssim,
2: molt maco.
1: Jo vaig passant i l'olor és allò que dius quan regales un ram de una flor, no? No és només el moment en què tu fas aquest regal, sinó que la persona que el té a casa, doncs, el cuida, el va passant per allà, l'olora, el mira, és un regal que dura més en el temps. Que hi ha gent que diu, quina tonteria regalar flors. Bueno, depèn. Si a tu no t'agrada, però si a la persona que li regala sí, doncs ja està. En fi.
2: Aprofita, Mireia, des d'aquí les zones per enviar missatges allò, a navegants.
1: Ui, no, avui no em tiris a la llengua que no tengo yo...
2: No?
1: No. Pues saps que hi ha una samarreta que diu no tengo chichi pa farolillos? No l'heu vist mai?
2: No l'he vist mai.
1: Pues jo, si la tingués, me la posaria avui. Així que anem a parar del cap de setmana, Miquel. Tens plans o què?
2: Doncs no tinc plans al cap de setmana, però espero descansar, poder descansar, desconnectar i a veure quin temps també ens fa, perquè sembla que aquestes pluges encara les mantindrem durant el cap de setmana i per tant també en certa manera condiciona una mica les activitats que pots arribar a fer.
1: Doncs buscar activitats per fer d'interior.
2: Sí, això sí, això està clar. Sí,
1: molt
2: sí.
1: Bé. Jo tinc dinar amb amics, també tinc altres per anar al teatre, així que un cap de setmana...
2: Teatre
1: complet.
2: Barcelona?
1: No, mira, me'n vaig a Mollet. És veritat que demà tenim també aquí Teatre Montornès, ara en parlarem, però el diumenge fan a Mollet també una obra de teatre i anirem a veure.
2: Quin teatre? De Mollet?
1: Ai, doncs ara no ho sé, no me'n recordo. Me'n recordo del nom de l'obra, que és Bon Voyage, i és així com musical i tal, però no me'n recordo del teatre. Mira, ho hauré de mirar. És que no, jo de Mollet no ho controlo gaire, eh?
2: Ja m'ho diràs,
1: sí,
2: on vas,
1: sí,
2: a quina
1: sí.
2: Sala vas.
1: A veure, jo us ho explicaré el dilluns, a veure com ha anat. Bueno, espero que vosaltres també tingueu almenys un cap de setmana per endavant d'aquells que us agradin, ja sigui per fer moltes coses, per no, per descansar, però que sí, com vosaltres vulgueu. I també podreu continuar escoltant la ràdio, com dèiem, les mañanes estarà el demà i diumenge seguint el mateix horari de 10 a 12, però que després a la ràdio La Carta vosaltres podeu escoltar el que vulgueu i descarregar-lo, jo que sé, per si aneu a la muntanya o on vulgueu i voleu escoltar una secció en concret, doncs també la podeu portar amb vosaltres. Bueno, doncs avui és un dia, de fet, que hauríem d'estar contents i contentes, perquè avui el dia 2 d'octubre, bueno, ja no és el 2 d'octubre, és el darrer divendres, no, el darrer, no, el primer divendres, ara sí, d'octubre, és el Dia Mundial del Somriure. Així que avui toca somriure. Així no, Miquel, quina por, sisplau. Quina por. M'has d'avisar si fas aquestes coses.
2: Clar, hi ha riures de tot tipus, no?
1: He dit somriure, no riure. No és el mateix. Una cosa és somriure, així una sonrisita, i l'altra cosa és riure. I ha de riure, sí que és veritat que hi ha... Bueno, també hi ha somriures una mica...
2: Tampoc
1: m'acaba d'agradar.
2: T'agradarà més aquesta, segur.
1: A veure. Sí. És que almenys els nens tenen risa contagiosa. Bueno, doncs per què se celebra avui aquest dia? Perquè el 1999 Harvey Ball va decidir proclamar el dia per ser feliç, i perquè Harvey Ball és el creador de l'emoji de l'smiley face, l'emoji amb el somriure, sí. No? De
2: la cara feliç.
1: Exacte, la cara feliç. I així, aquest dia, doncs avui el que vol és, encara que sigui somriure, una miqueta, avui. Si ja no per nosaltres, doncs també per la resta, perquè fixeu-vos, aquest home, el Harvey Ball, va morir al 2001, però llavors es va crear una fundació que porta per nom Harvey Ball World Smile Foundation, i el que vol és que realitza activitats durant tot l'any per recaptar fons i destinar-lo a obres benèfiques que portin alegria a tothom, a la resta del món. Així que avui, doncs, toca un somriure.
2: Tenim també el somriure de José Luis, que sabem que li agrada somriure molt.
1: Sí, tot i que no li agrada molt el seu somriure.
2: No? Doncs no. Escolteu-lo, fem-lo públic.
1: Ver, bueno, tu mismo, a veure què poses. Home, així no riu a José Luis. Bueno, José Luis, que té el do de la imitació, podria dedicar-se,
2: eh? Podria dedicar-se, sí.
1: Sí.
2: Podria ser el seu somriure, perfectament, eh?
1: Ens podria fer un dia una secció, perquè imita molt bé, per exemple, la Shakira, i així. Sí, el nostre company és cinèfil, però té 12 amagats. Podria ser tu també, Miquel, perquè us solen confondre, vosaltres dos.
2: Bueno, però ens confonen per altres coses, no? Sí. Pel tema del somriure ni la veu...
1: Jo no sé, pel color del cabell, perquè...
2: Segur, sí, pel color del cabell.
1: Bueno, doncs avui també tenim dos dies més que es commemoren el 2 d'octubre. Avui és el Dia Mundial dels Animals de Granja. Recordem que ahir vam parlar del Dia del Vegetarianisme, és que estem a la Setmana del Vegetarianisme, i avui és el Dia Mundial dels Animals de Granja, que el que vol és posar de manifest i consciència al món del patiment i l'amor que tenen els animals que viuen en granges, i bueno, també els mataders, clar. I això coincideix amb l'aniversari del naixement de Mahatma Gandhi, perquè ell era vegetarià. I una altra efemèride relacionada amb Gandhi és el Dia Internacional de la No Violència, que també es commemora avui, i que crec que, malauradament, cada any, com que ens fa molta falta recordar aquest Dia de la No Violència. I ja es relaciona, com dèiem, amb Mahatma Gandhi, perquè té una frase sobre la no violència que diu així, que és la major força a disposició de la humanitat, i és que és més poderosa que l'arma de destrucció més poderosa concebuda per l'ingeni de l'home. Jo a dia d'avui no sé si això continua sent així, perquè ara tenim armes, bueno, que sabem que arribaran algun dia i que no les podem concebre a dia d'avui. Així,
2: bueno,
1: però que...
2: s'ha d'agafar com a concepte, no? Com amb la literalitat de la frase.
1: Sí.
2: Si l'agafes com a concepte, jo crec que sí que té més força encara.
1: La no violència, A veure, que després de... Ahir no sé, Miquel, si vas veure molt la tele, les notícies, però que deien que les acampades... Ara veureu que tot està lligat. Que l'acampada que hi ha sol a Madrid, no? Que si estaven sent violents, que si tenien estris per pagar-se uns als altres, que si tal... Clar, perquè va sortir una dona, perquè tenen com una sèrie de tendes que es dediquen a fer el dinar, sopars i menjars,
2: sí,
1: perquè estan tots acampats, no?
2: Sí.
1: Doncs clar, tenien...
2: Més de 1000 i pico,
1: sí,
2: em sembla, ja.
1: Sí, no sé si eren 1500, sí. O... Sí, Déu-n'hi-do, i clar, fan torns, però la gent treballa, la gent estudia, no? Però estan molt ben organitzats. La qüestió és que va ser el senyor alcalde de Madrid que deia que, clar, que eren perillosos perquè tenien un ganivet al costat d'un pa i d'un hummus, que clar, que amb aquest ganivet, a veure què podien fer, no? I clar, va sortir la que era la propietària del ganivet dient, a veure, aquí fem el dinar, fem el sopar, bueno, està clar per què utilitzem aquests estris, no? Bueno, en fi, que la no violència, com aquesta gent, està aconseguint moltes coses, també. Així que per aquí va la cosa.
2: No només estan a Madrid, no, sinó a diferents ciutats, a Barcelona també.
1: I s'estan, ja estan, crec que a Galícia també, sí. Bueno, ja estan, sí, estan fent pressió i es nota, Es nota perquè està fent moviment. A veure què passa avui, que estava la cosa una mica tensa, però bueno. La qüestió és que continuem avui dia 2 d'octubre, també se celebren sants, i és el sant del meu sogre avui. Mira, tu,
2: mira,
1: perquè es diu Àngel Custodio, i avui és el sant del Sant Àngel Custodio, però també Sant Uriel i Sant Beato Berenguer. Si coneixeu algú, doncs avui estan de celebració de sants. I qui està de celebració, Miquel, també avui és David Bisbal.
2: Estàs contenta també,
1: Bueno, aquest disc, no sé, no sé si m'acaba d'agradar gaire. Acaba d'estrenar disc avui, es titula Eternos, i ja havíem pogut escoltar pràcticament 5-6 cançons abans de que es publiqués avui el disc, i és un disc de versions de grans noms de la música com Rafael, o en aquest cas la cançó que us porto és de Julio Iglesias, entenem, que es diu Quijote, que no és de les seves cançons potser més conegudes, però és la que ha volgut versionar David Bisbal. I així va tot el disc, de cançons dels 70, dels 80... Però un
2: homenatge, no, aquestes veus?
1: Sí.
2: Possiblement per això no t'agrada tant, no?
1: Clar,
2: perquè
1: no
2: ja
1: trobo
2: són
1: tant...
2: cantants i veus que no... Tu t'agrada més latino.
1: Clar, i després... I el seu disc de Nadal, perdona, això també està a la meva llista allà. El tinc en el cotxe, que en el cotxe només tinc discos de Nadal per escoltar. Bueno, doncs avui es portava aquesta notícia de que David Bisbal acaba de treure disc Eternos. Us deixem amb el seu homenatge a Julio i al duo Dinàmico amb aquesta cançó Quijote.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Radio Montornès.
6: Vint minuts que passen de les 10 del matí, anem a saber què s'està movent per Montornès, i és que dilluns és el darrer dia per presentar una candidatura als Premis Lismivo. Són uns guardons que reconeixen a les empreses del Vallès Oriental que estiguin compromeses amb la integració laboral de les persones amb discapacitat i la responsabilitat social corporativa. En queden excloses les empreses, això sí, que estiguin centres ja especials de treball o empreses d'inserció laboral. Per la valoració de la candidatura es tindran en compte aspectes com la reserva de llocs de treball per persones amb discapacitat, el percentatge de discapacitat de les persones contractades,

0: tenim el dia 26 d'octubre, ja estan exhaurits. El mercat es farà al matí de 10 a 2 de la plaça del poble. El veïnat hi podrà comprar i vendre objectes usats que estiguin en bon estat, com roba, estris, petits electrodomèstics, llibres, joguines o peces de col·leccionisme. L'objectiu del mercat és fomentar la reutilització, allargar la vida útil dels objectes i contribuir a un consum més responsable i sostenible. No s'hi permet la venda ni intercanvi de productes perillosos o nocius, ni tampoc d'aliments o animals. Les places s'han limitat a 100. Ja dèiem al principi del programa, mirant cap al cap de setmana, que la companyia Engruna Teatre donarà el tret de sortida a una nova programació d'espectacles de Montornès Aixeca el Taló, serà demà. Serà amb l'obra de Titelles Sopa de Pedres, que aborda el tema de les persones refugiades a través de l'Alma, una nena que ha de fugir del seu país. El show està recomanat per famílies amb infants a partir de 4 anys. A sobre de l'escenari, a més de l'Anna Farriol, una de les actrius, també hi haurà la titella de l'Alma i una altra actriu, com a totes les produccions de Gruna Teatre, doncs serà un espectacle multidisciplinar.
1: Som dues actrius que fem múltiples personatges, doncs, per representar tota la gent que es va trobant l'Alma, aquest titella, i anem fent uns intercanvis de barrets i de jaquetes i això per poder cobrir tots els personatges que s'anirà trobant, els personatges que es troba en el seu país d'origen, els personatges que es troba durant tot el seu viatge i quan arriba a casa nostra, a Europa. També tenim això, les ombres xineses, tenim el teatre de text i tenim múltiples llenguatges que en general com a companyia ens ajuden a explicar la història que volem, no? No ens quedem en un llenguatge en concret, sinó que pensem molt bé què és el que volem explicar i busquem la manera, el llenguatge, les eines per poder-ho explicar de la millor manera. Llavors, en tots els espectacles d'Engruna hi ha una barreja de llenguatges molt multidisciplinar.
0: L'espectacle començarà a les 6 de la tarda i tindrà una durada aproximada de 50 minuts al Teatre Margarida Xirgo. El preu de les entrades oscil·la entre els 5 i els 13 euros en funció de les bonificacions aplicades. Estan disponibles al web entrades.montornès.cat. I avui a les 6 de la tarda, l'Associació Excursionista Lleure Montornès inaugurarà una exposició fotogràfica a la Biblioteca Rosa Leveroni. La mostra es titula Reculls de Natura i Aventura i aglutina imatges de les sortides que ha realitzat l'entitat al llarg de l'any. El veïnat la podrà veure fins al 29 d'octubre a l'horari de funcionament de l'equipament. L'acte d'inauguració d'aquesta tarda, com dèiem, serà a les 6. L'entrada és gratuïta.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
0: I avui a les mañanes fins les 12 tenim un munt de continguts per apropar-vos. Començarem parlant de la caminada inclusiva que proposen l'Associació Excursionista Lleure Montornès i l'Associació d'Ivermont per diumenge. És una caminada oberta a tothom, anirà cap al jaciment Monts Observants on hi haurà un taller i després aniran cap al pati de l'Escola Marinada on hi haurà un dinar popular i un espectacle de bombolles. Us podeu unir a qualsevol moment, a la caminada, a l'espectacle, al dinar. Avui ens presenten la proposta els presidents de les associacions, en Vicent Xavier Serrano i la Eva Rosado. I també avui, ja que han sortit ja la reserva d'entrades per al nou espectacle de l'associació Palau del Mala, anem a recordar una conversa que vam tenir amb dos dels membres de l'associació, l'Elisenda Bru i el Josep Flores, on ens presentaven aquest nou projecte, aquesta nova obra que faran el dia 24 i 25 d'octubre per celebrar el seu cinquè aniversari de Palau del Mala. I després, a partir de les 11, doncs uns clàssics de les mañanes de Ràdio Montornès. Serà conduït per la nostra companya, la Núria Catxan. Escoltarem a Manolo Carrillo i la seva secció de llibres i vinilos. I també a l'Alicia García, que com sempre porta records, moments de la tele, moments de la ràdio, de la música, de la publicitat, de fa uns quants anys, allò per desbloquejar alguns records que teníem allà amagats. Serà a partir de les 11.

0: Passem ara a la informació de servei. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà aquests dies. Bon dia, Jordi Urios.
1: Bon dia. Avui s'espera cel molt ennuvolat o cobert a Barcelona, amb possibilitat d'algunes precipitacions febles al matí a l'extrem oest i que a la tarda poden estar

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
0: Ràdio Montornès.
3: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
3: La ràdio d'aquí.
0: Estàs escoltant
4: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Parlem ara d'una proposta esportiva, lúdica, que tindrem aquest cap de setmana. La tercera caminada inclusiva que es tornen a proposar l'Associació Excursionista Lleure Montornès i també l'Associació Vivermont. Avui, per parlar d'aquesta proposta, tenim els presidents de les dues entitats, en Xavier Serrano i a la Eva Rosado. Molt bona tarda a tots dos.
1: Bona tarda.
0: Què tal?
2: Hola, bona tarda.
0: Agraïdes de que estigueu aquí de nou amb nosaltres, que heu tret uns minutets, perquè, bueno, és el tercer any, tercera edició, que feu d'aquesta caminada inclusiva, una caminada familiar que està adreçada a tothom, i per aquest diumenge. Explica'ns, Vicenç, quin serà el recorregut, on ens trobarem, en què consistirà aquesta trobada?
1: És una trobada, una caminada fàcil, és a dir, consisteix com molt, són 3 quilòmetres, sortint de la Pau Picasso i anirem caminant fins a l'entrada del Camí de les Tres Creus. Allí pararem una estoneta, farem una mica d'avituallament i després tranquil·lament pujarem al Mont Observance i en el Mont Observance pues, el que farem serà un taller d'arqueologia, és a dir, que n'hi ha peces enterrades i els nens les tenen d'anar desenterrant. Després farem la tornada cap a l'escola marinada i allí n'hi ha a veure altres activitats a part d'una botifarrada.
0: Molt bé, o sigui que no és només caminar.
1: Exacte, exacte. Jo deixo la part lúdica que l'expliqui la Eva.
0: Eva, sí, perquè aquest taller arqueològic és algo nou, no? Sí que a Marinada normalment ja feia alguna activitat així més lúdica, però això de Mons Observants, com ha sorgit la idea?
2: No, el taller arqueològic ja el vam fer el primer any. El primer any, conjuntament amb Patrimoni,
0: sí.
2: En Vicenç va estar parlant amb ells i va sorgir la idea de fer el taller arqueològic. I sí, sí, el vam fer, ja et dic, a la primera caminada, i la veritat que va tenir molt d'èxit. Després, el segon any, es va decidir que en comptes d'aquest taller doncs acabar de fer la pujada a les Tres Creus i aquest any doncs tornem amb el taller arqueològic, anem combinant.
0: Molt bé, clar, entenc que va agradar molt en la primera ocasió, proveu també. Es necessita inscripció llavors per fer aquest taller?
2: Sí, aquesta activitat precisa d'inscripció prèvia. I bueno, és a través del correu electrònic que si voleu el Vicenç el pot recordar de l'associació Lleure Montornès.
1: El dic,
0: Sí, sí.
1: Lleure Montornès, tot junt, @gmail.com.
0: Perfecte, que a més aquest correu també ens podem apuntar després si volem quedar-nos a aquesta botifarrada, no?, que dèieu.
1: Exactament, exactament, és per les dues coses. És una activitat que si vols fas l'activitat que és totalment gratuïta i l'únic que si vols fer la botifarrada, menjar-te l'entrepà i la beguda, doncs són 6 euros que ho farem allí a Marinada.
0: Uh-huh. I Vicenç, què fa que sigui una caminada inclusiva o familiar o oberta a tothom? Quin tret distintiu pot tenir?
1: A veure, la intenció és que tots els nens puguin gaudir d'aquesta activitat, tinguin, diguéssim, alguna disfunció o no. És a dir, és el d'això. Sobretot ho fem encarat cap als nens de Vivermont, però a part d'això està obert a tothom i a tothom hi ha persones grans que vulguin venir i acompanyar-nos, és a dir, no només és infantil, sinó que també és la tirada de persones grans.
0: Uh-huh.
1: És això.
0: Però perquè aneu més a poc o perquè el recorregut potser és més fàcil? O...
1: Bueno, és una sortida infantil. És a dir, i la sortida infantil no és com si anéssim a fer una activitat de muntanya de diguéssim, de gran recorregut. És lúdica i llavors és anar passejant fins a arribar als punts que ens hem proposat. També és una manera d'iniciar que els nens comencin pues, a caminar. És a dir, i clar, que vegin que tampoc no és És a dir, és una manera d'iniciar els nens a caminar i que vegin que el caminar també és divertit, que ho pots fer amb més gent, que, i després, pues, bueno, posem la golosina de les activitats que fem, entens? Que són molt maques.
0: Clar, sí, sí, que a més hem parlat d'aquest taller d'arqueologia, però Eva, hi ha més coses després de Marinada.
2: Sí, sí, sí, a Marinada doncs ens espera un espectacle, aquest cop amb la companyia La Bicicleta, i bueno, hi ha música, hi ha màgia, hi ha bombolles, l'objectiu és això, que tothom s'ho passi bé i engrescar-los a divertir-se, a compartir experiències, a gaudir també de la botifarrada que està organitzada gràcies també a la comissió de festes de Montornès Nord, de les festes de Sant Joan, i bueno, al final doncs és això, tenim un bon inici, no?, d'activitat i un bon final de festa.
0: Clar, sí, sí, perquè hi hauria l'opció, per exemple, de sumar-nos només al final de festa?
2: I tant, i tant. Cadascú pot fer el que li vingui més de gust. Si vol començar a l'inici fent la caminata, doncs perfecte. I si hi ha gent que pel que sigui o no vol o no pot, doncs també pot venir directament a Marinada.
0: Mm-hmm. Per vosaltres, Eva, aquest tipus d'activitats ja heu fet més col·laboracions, no?, amb l'Associació Excursionista en Lliure Montornès, però entenc que els nens, els joves que formen part de l'associació són activitats que agraden, perquè si repetiu és perquè tenen bona acollida.
2: Sí, sí, agraden i de fet ja les esperen. Al final saben que més o menys cada any fem una sèrie d'activitats que tenen una continuïtat. I vaja, se'n recorden, pregunten si canviem, per exemple, aquest any és un diumenge en comptes d'un dissabte, doncs si algú ha preguntat, ostres, i com que és diumenge en comptes de dissabte, que dius, com es poden recordar, no?, que no només el dia, sinó el dia de la setmana, no?, dius... Sí, la veritat és que bé, al final són ocasions per trobar-se i per gaudir i sempre són benvingudes i esperades.
0: Clar que sí. Bueno, entenc, Vicenç, que per vosaltres també aquesta col·laboració i la intenció de mantenir-la.
1: Sí, sí. Nosaltres, jo crec que des de que es va fundar Divermont sempre hem tingut aquest afany de fer coses, no? I a vegades, pues, encara que ens trobem sempre algun entrebanc, pues, agafem i mirem de solucionar-lo entre la Eva i jo, les juntes, entens? Encara que tinguem de canviar una mica el que estem acostumats a fer, pues, fer l'activitat encara que tinguem problemes d'altra mena, no? L'altra activitat que hem fet aquest any amb Divermont, pues la teníem de fer amb un autocar, no? En autocars, pues anem a fer altra activitat que jo també crec que li va agradar molt. Llavors, sí, sí. Pues, bueno, és anar combinant.
0: Sí, sí, bueno, tenir ganes i recursos, perquè clar, si...
1: Exactament, no? Sí, sí, sí. Si no fem una cosa, fem altra, però hi ha que fer alguna cosa.
0: I tant que sí.
1: Vale, i a més nosaltres estem molt contents, pues, de fer aquesta activitat social que fem a dintre de l'Associació Excursionista Lleure Montornès. Entens que col·laborem amb Divermont i col·laborem amb altres entitats que ens criden, pues, per alguna activitat social.
0: Clar, sí, sí, que vosaltres ja teníeu també, bueno, al final aquest objectiu, no, d'apropar la natura o la muntanya a tothom.
1: Exactament, aquest és el nostre objectiu, entens? I és una part que ja fa anys que l'anem a obrir i, bueno, intentem complir-la i arribar als llocs que podem arribar. Tampoc no tenim ni tants recursos ni tantes persones, entens? Però intentem ser-hi. quan ens criden.
0: I tant que sí, allà esteu sempre. Doncs recordem que és el dia 4 d'octubre, se surt des de la plaça de Pau Picasso aquesta caminada familiar inclusiva, la tercera edició, a 9:45. Només ens queda recordar de nou com es poden inscriure, sobretot per l'entrepà i la beguda, no ho hem dit, són 6 euros, i animar la gent a qui participi.
1: Es poden inscriure també al telèfon 609-18-50-88 o per una trucada per WhatsApp.
0: Molt bé.
1: Ja estic.
0: Sí, sí, l'Eva volia animar la gent, oi, que sigui que participi.
2: Sí, simplement això, que com ha dit el Vicenç, és una activitat oberta a tothom, que és de franc i que qualsevol persona, tant de Montornès com dels voltants, doncs que al final és una bona ocasió per conèixer mons observants i gaudir del nostre entorn.
0: Clar que sí, passar un matí a la natura, que això també sí, va molt bé, sortir una miqueta de casa, caminar i potser conèixer els veïns i veïnes que a vegades no coneixem.
2: Efectivament. Sí, sí.
0: Doncs,
1: bueno, jo només volia afegir una cosa que, i tornar-ho a repetir, és que la gent se pot afegir en qualsevol dels punts que n'hi ha de, diguéssim, com de reunió, no? Uh-huh. La Pau Picasso, l'entrada del camí de les Tres Creus, a Mod Observance, a Escola Marina, és a dir, que ho tinguem present, això.
0: Doncs sí, important, perquè cadascú pot participar o en tot o en allò en el que li agradi més o se senti més còmode. Important.
1: Exactament.
0: Doncs Xavier Serrano, des de l'Associació Excursionista Lleure Montornès, i Eva Rosado, des de Divermont, moltes gràcies per haver-nos atès. Esperem que vagi molt bé el diumenge.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Sí, moltes gràcies, eh? Moltes gràcies.
0: Adéu.
3: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
3: A la butxaca.
6: A la butxaca.
7: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
4: El 91.2 de l'FM.
5: Al web montornès.cat/ràdio.
4: A Twitter, @RadioMontornès.
5: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
4: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Molt pendents avui per l'episodi de pluges que afecta el nostre territori. Protecció Civil ha ordenat en una segona alert, canviat aquest matí, el confinament de la població del Baix Ebre i el Montsià davant les inundacions greus provocades per les pluges torrencials. A banda, també, els centres educatius romanen tancats en aquesta zona. El Metrocat preveu que es puguin superar els 90 litres per metre quadrat en 3 hores i l'aigua ja deixa carrers i carreteres inundades, afectacions també al servei ferroviari i 2.500 usuaris sense subministrament elèctric. Anem a saber com s'està vivint l'episodi a la Ràpita, on fins les 10 del matí s'havien recollit gairebé 80 litres per metre quadrat. Ens amplia aquesta informació l'Hernán Subirats de Ràdio Ràpita.
2: A la Ràpita, fins a les 10 del matí, havíem recollit gairebé 80 litres per metre quadrat en tot aquest episodi de pluja, tot i que les afectacions dels barrancs del municipi han estat mínimes i solament s'ha hagut de tallar la circulació per un parell de carrers del barri del Chicago, que és el que se sol inundar en episodis com aquest. Preocupa, això sí, la situació a la plaça Agustí Vizcarro Lapín, perquè comença a quedar inundada i és on es troba el Museu de la Mar de l'Ebre. Elena Queralt, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de la Ràpita, explica que des de l'Ajuntament es segueix en atenció la previsió de les properes hores.
3: Tenim controlats amb el Departament de Policia Local i Brigada Municipal els barrancs, els embornals. De moment, com a municipi, estem aguantant bé i esperem que acabi la jornada així.
2: La Ràpita ja havia començat a prendre mesures ahir a migdia amb la suspensió de les classes escolars i el tancament d'equipaments municipals.
1: I anem ara fins a un altre punt, anem concretament fins a l'Ametlla de Mar, on allà hi tenim el Francesc Callau. Francesc, quina és la situació aquí? Bon dia.
4: Bé, la situació ara és de pluja continuada, però ha baixat la intensitat respecte a la que ha caigut durant 3 horetes des de primera hora del matí. Calculeu que avui ja portem 162 litres d'aigua acumulats i 85 litres que van caure des del migdia fins a la mitjanit d'ahir. En tot cas, això ha provocat que estiguin baixant els barrancs, que indrets com el carrer Major, que és la desembocadura del barranc de Galetet, hagin acumulat gruixos d'aigua importants. També s'ha quedat un tren tallat a l'estació del tren de l'Ametlla de Mar. En tot cas, situació a hores d'ara controlada, tranquil·la, però amb molta quantitat de pluja que des d'ahir, en previsió, doncs ja l'Ajuntament ja va comunicar la suspensió de les classes als centres educatius i l'activitat esportiva als centres esportius.
1: Gràcies, Francesc. Doncs estarem pendents. Bon dia.
4: Bon dia.
1: I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
6: No, sisplau, quin fàstic.
7: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
8: Cocodril Club.
9: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès.
6: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
5: El 91.2 de l'FM.
6: Al web montornès.cat/ràdio.
5: A Twitter, @radiomontornès.
6: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
5: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
7: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: 214 escales i, com a recompensa, una vista panoràmica de Reus i la Costa Daurada. Des de dalt del campanar reusenc també veureu Tarragona, Salou, Cambrils, els cingles de Mussara i les muntanyes de Prades. Si encara us falten excuses per visitar-lo, us en dono algunes més. No hi ha dubte que el campanar de Reus és un dels elements més emblemàtics de la capital del Baix Camp. És el punt més elevat de la ciutat i, poca broma, el segon campanar més alt de la demarcació de Tarragona. S'hi arriba a través d'una escala de cargol, obra de Gaudí. De fet, l'arquitecte el va posar com a model de campanar on conflueixen l'ús religiós i el civil, ja que actua com a punt de guaita. Però si sou curiosos, també us agradarà saber que al sostre de la tercera planta hi ha una clau de volta on s'hi pot llegir 1562. És l'any de construcció de la torre. Una mica més amunt, a la cinquena planta, hi ha un dels escuts més antics de Reus i, a dalt de tot, les dues campanes originals. Són la Petra Clàudia, la més gran i l'encarregada de tocar les hores, i la de Sant Bernat, la més antiga, també coneguda com la dels gegants, perquè repica durant la sortida d'aquestes figures per les festes del Corpus, Sant Pere i la Misericòrdia. Hi ha més campanes, però haureu d'anar-hi un cap de setmana perquè us ho expliquin. Els dissabtes i els diumenges al matí podeu visitar el campanar de Reus. En trobareu tota la informació als webs reus.cat i reusturisme.cat.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a La Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Doncs nosaltres arribem pràcticament a les 12 ja. Ens hem d'acomiadar després d'aquestes accions que ens deixava la nostra companya Núria Cachán, de Manolo Carrillo i d'Alicia García, que les podreu recuperar ben aviat a la ràdio a la carta. I us esperem demà diumenge amb els millors moments de les mañanes. Estava jo ajuntant paraules aquí de 10 a 12 igualment, el dissabte, el diumenge. I en directe tornarem el dilluns a partir de les 10. Jo això sí, us espero aquesta tarda, a partir de les 5 a la intersecció. Miquel, que vagi molt bé el cap de setmana, tot i que ens tornem a parlar demà, però
1: sí, igualment per tu, Mireia, tothom. Per totes aquelles persones que ens escolten, i ja sabeu, els millors moments demà i diumenge.
0: Sí, sí, sí, si no, doncs aquest cap de setmana hi ha moltes activitats a Montornès per gaudir del cap de setmana. Que vagi molt bé i ens tornem a trobar dilluns.
1: Vinga, fins dilluns, que vagi molt bé.
2: Ràdio Montornès.
3: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
2: El 91.2 de l'FM.
3: Al web montornès.cat/ràdio.
2: A Twitter, @radiomontornès.
3: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
2: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
4: Ràdio Montornès.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Seguim molt pendents avui per l'episodi de pluges que afecta aquest matí al nostre territori. Els bombers de la Generalitat han fet 18 salvaments de persones atrapades en vehicles aquest matí, només a les Terres de l'Ebre, i també hi ha carrers i carreteres inundades, afectacions també al servei ferroviari i fins a 2.500 usuaris sense subministrament elèctric. Ho han explicat aquest matí, fa una estona, en roda de premsa, el comandament de Tortosa. Allà hi tenim el nostre company, el David Benito. David, què en sabem de tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia, doncs sí, els bombers han desplegat este centre de comandament avançat a Tortosa. Ara mateix hi treballen 140 bombers i 55 vehicles per tot el territori. No estan en fase de salvament, estan analitzant i assegurant infraestructures. Durant esta matinada han actuat sobretot a Tortosa i Santa Bàrbara i pel matí les actuacions s'han centrat al Canà i Vinaròs. Oriol Corbella és el cap d'intervenció dels bombers.
3: Molta simultanietat de rescats, hem fet 18 salvaments ara aquest matí de vehicles que havien quedat anegats, atrapats per l'aigua, amb gent que ens trucava des dels propis vehicles.
2: A Tortosa s'està habilitant també un centre d'acollida al pavelló del Temple i és que hauria persones desallotjades dels seus domicilis per danys a les infraestructures. Ara han detectat també que els avisos es desplacen a altres poblacions, com a l'Ametlla de Mar, mentre la tempesta puja cap al nord. També pendents a les 12 de la roda de premsa d'interior.
1: Gràcies, David. Estarem pendents. Bon dia.
2: Gràcies, bon dia.
1: I en clau política, el Congrés continua el ple extraordinari on es debaten els decrets d'habitatge que previsiblement no es validaran després que Junts hagi anunciat que no hi donarà suport. Una possible derrota del govern de coalició que obre la possibilitat a un avançament electoral. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha insistit en demanar al partit de Carles Puigdemont que faciliti l'aprovació dels decrets, Mari Carmen.
4: Les vuelvo a pedir, lo primero, que ustedes puedan apoyar con su voto favorable o con su abstención este real decreto ley. Es la hora de la verdad, es la hora de cumplir con la gente, es la hora de cumplir con españoles y españolas y también con catalanes y catalanas.
1: A Madrid ja s'especula un avançament electoral amb el 29 de novembre o el 6 de desembre com a possibles dates per als comicis. Mentrestant, l'acampada per l'habitatge a plaça Catalunya a Barcelona va creixent i ja ha plegat fins a unes 200 tendes. Avui a més diverses manifestacions protagonitzen també la jornada, una a la seu de Junts de Barcelona en protesta del seu vot en contra amb aquests decrets i una altra davant del Congrés que on s'hauran de votar i que plega en aquest cas un centenar de manifestants. I la campanya de vacunació contra la grip i la Covid començarà aquest dilluns 5 d'octubre de manera esglaonada i prioritzant els col·lectius més vulnerables. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: Ràdio Montornès 91.2 FM.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena.
1: Gràcies per estar en connexió. Algú va dir... Un dels plaers més grans de la vida és fer allò que altres persones van dir que mai podríem fer. I jo afegiria que mai saps el que ets capaç de fer fins que ho fas. T'ho puc ben assegurar. Participa, Coco, que això ho fem junts.
2: Hola, bona tarda, Albert. Mira, m'agradaria escoltar el Rock Collection del Laurent Volzú, perquè fa temps que no l'escolto.
1: I potser no l'has sentit mai en aquesta versió enregistrada en directe, que té una introducció en castellà.

de 1980. Però l'amic Sergio Romano de Antonio, que és de Terrassa i de Barcelona, perquè cada dia se'n va a treballar a Barcelona escoltant-nos des de Terrassa, diu que a l'Emili, els seus companys, en una festa de comiat, els hi van dedicar a ell i a la seva nòvia la cançó d'Oficial i Caballero interpretada per Joe Cocker, diu ell, bueno, i també per Jennifer Warnes. Irene Cara va morir molt jove, havia nascut el 1959 al Bronx i moria a Florida el 2022. Y Sergio también nos dijo en el seu correo: quería comentarte que recientemente he publicado una novela que lleva por título El reloj de arena, una historia en tono romántico y que también habla de valores de la vida que para mí se están perdiendo, como la lealtad, la amistad, el respeto y el amor, que por cierto esta semana ya ha salido a la venta. Te cuento esto pues simplemente porque en un capítulo de esta novela hago mención a tu programa Cocodril Club y a tu persona en una escena entrañable de la historia, y es por eso que me gustaría poder enviarte un ejemplar de la misma para que tú y tu pareja pudierais leerla si os apetece. Doncs sí, Sergio, ja he rebut el llibre, moltes gràcies per la teva cortesia, i anem ara amb aquesta cançó que va ser una cançó d'Oscar el 1982 de la pel·lícula Oficial i Caballero, protagonitzada per Richard Gere i Deborah Winger. La cançó Up Where We Belong, que podríem traduir com Allà dalt on pertanyem, la va interpretar Joe Cocker, va representar el seu retorn després d'un temps dolent, fosc, per problemes d'alcohol i de drogues que el va tenir apartat de la música. Joe Cocker, que havia nascut al Regne Unit el 1944, moria el 2014 a Colorado, als Estats Units. I Jennifer Warnes, doncs, en fi, el més important que ha fet ha sigut precisament cantar aquesta cançó amb Joe Cocker, perquè va ser una cançó d'Oscar, tot i que ella ha fet moltes coses. Nascuda a Seattle el 1947.

0: Of Where We Belong, allà dalt on pertanyem. Joel Cocker, Jennifer Burns, cançó d'Oscar, cançó d'Oficial i Caballero.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: I encantat de la vida d'encara avui dia poder compartir amb tu tants bons records en forma de música. Molts oients recorden una història guapa que ens va explicar un oient que ens escolta i escriu des de Zúric, a Suïssa. Doncs ha tornat a escriure i diu: Hola Albert, de nou amb tu i amb tots els cocodrulos. Aquesta vegada no és per explicar-te la meva història com ho vaig fer en l'anterior ocasió. Avui és per participar a la secció de la cinta magnetofònica. Vull recordar la meva mare, que fa poc temps va fer 25 anys que va marxar a l'altra dimensió. Quan anàvem de viatge, sempre em deia: Nen, posa'm el Tom Jones. I li posava Delilah les vegades que ella volia. Hauries d'haver vist l'alegria que tenia.

Delilah, que en algunes sessions meves de ball he posat al principi i moltes parelles l'han ballat com un valset anglès. Potser millor que no traduïssim la lletra, ho hem fet alguna vegada aquí al programa, perquè és realment terrorífica. I a més, segons sembla, està basada en fets reals. Bueno, només us diré que la tal Delilah es veu que era una mica pandó. I continua el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com des de Zúrich, l'amic Joan Vicente Bermejo, dient-nos: recordo en diverses ocasions els programes musicals de televisió dels anys 60 i 70, quan sortia Tom Jones o Engelbert Humperdinck. A la meva mare se li posava un brillo als ulls, una cosa meravellosa, i murmurava per si sola: quin home! Per aquest motiu, si encara no la tens registrada, si us plau, fes-ho per ella, t'ho agrairé infinitament. Doncs amb molt de gust. Aquí va ser, aquí va el primer gran èxit d'Engelbert Humperdinck, Please Release Me. Please.

0: Engelbert Humperdinck, nascut a l'Índia, ara té 90 anys.
1: For I don't love you anymore.
0: I ens diu des de Zúrich Joan Vicente Bermejo: no fa gaire vaig escoltar quan entrevistaves a la teva mare amb motiu del seu aniversari. Crec que eren 92 o 93. I em vaig dir a mi mateix: que afortunat ets, Albert, de tenir-la encara, perquè la meva va marxar amb 78, un mes dels que jo tinc ara. Doncs sí, ella feia 93, i si em permets, em ve molt de gust per molts oients que potser no estaven en connexió aquell dia escoltar un fragment.
2: Hola, mama.
3: Hola.
2: Acabes de fer 93 anys.
3: Sí.
2: Com ho portes, això?
3: Bé, amb salut i bon humor.
2: Tu t'imagines quina podria ser la cançó de la teva vida? Perquè, clar, a tu t'han agradat moltes cançons. En general, t'ha agradat sempre molt la música. I quan eres jove, també t'agradava molt ballar.
3: Sí.
2: Bueno, eres la millor d'allà on t'anaves a ballar, perquè quan tu sorties a ballar, què passava?
3: Pues que es feia un coro al meu voltant. Feien coro, sí, perquè ballava molt bé.
2: I de les cançons de la teva joventut, quina podríem escoltar ara per compartir amb tots els oients del Cocodril?
3: Toda una vida.
2: No te'n recordaries pas de la lletra?
3: Sí.
2: A veure, la podries cantar una mica? És del Machín, no?
3: Sí, de l'Antonio Machín. Toda una vida estaria contigo.
2: No, no, així no, cantada.
3: Toda una vida estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti.
2: Molt bé. Què és el que, ara que acabes de fer 93 anys, què és el que més trobes a faltar, mama?
3: Doncs trobo a faltar el meu marit, perquè ens venia molt i anàvem a tot arreu junts.
2: Un petó.
3: Ah.

0: I ara, a proposta de la meva mare, hem anat molt lluny, als anys 40. Però tornem a Tom Jones. Bueno, hi havia un acudit, dius que la teva mare, Joan, li deia com en castellà, Tom Jones. Not unusual to be loved by anyone. Li deien que tenia un germà que es deia Paco, però que no va ser famós. With anyone. But when I see you hanging about with anyone. Bueno, és que tinc una petita sorpresa per tu i per tots els cocos. De fet, ha sigut una gran sorpresa també per mi. En el correu d'en Juan Vicente Bermejo des de Zúrich parla també de cançons per ballar i de les discoteques que més li agradaven quan ell vivia a Catalunya. Això ho deixem per un altre dia, per l'espai de els més ballats de la història, no? Però ara t'explico allò de Tom Jones. It's not unusual, it happens every day. Ah, i en el final del seu correu diu... I de l'italià que t'explicava el meu anterior correu, ens veiem unes setmanes i res més. I de l'amiga de la meva dona, crec que la vàrem convidar a ella i a la seva parella per l'estiu del 94-95 a una paelleta. I des de llavors no ens hem tornat a veure. O bé no li va agradar recordar lo que pudo haber sido y no fue, o bé la paella. Gràcies, Albert. Fins la propera. Gràcies a tu. Una abraçada des de Zúrich, Juan Vicente Bermejo. Doncs van haver-hi molts oients que van seguir la teva història, i que m'ho van comentar. It's not unusual to be sad with anyone. Tom Jones va actuar a les festes de Gràcia ara fa 60 anys, el 1966. De taloner hi va estar el Tony Ronald. El show va costar 500.000 pessetes d'aquella època, però tot plegat, Tom Jones va fer dos recitals, tarda i nit. El preu de l'entrada era de 500 pessetes. Van tancar amb pèrdues, però no gaires. L'aforament de l'embalat era de 1.500 persones i, segons sembla, va haver més gent fora que dins. No el podien veure, però el sentien. Per cert, que la persona responsable de l'espectacle, de la comissió de les Festes de Gràcia que anava al seu costat, ens va explicar que Tom Jones, ell estava controlant el camerino, portava uns calçotets estampats de pell de tigre. Bueno, ja sabeu que li deien el tigre de Gales, no? Però aquelles festes de Gràcia, bueno, era habitual que vinguessin grans artistes. Recordem, per exemple, Rita Pavone, Rafael, Raimon, Serrat... I fins i tot sabem el que va cobrar Tom Jones per aquesta actuació. Va cobrar 150.000 pessetes de fa 60 anys. Bueno, però la sorpresa que us tenia reservada és que hem trobat una entrevista que li va fer per Ràdio Barcelona el locutor Manuel del Arco. Una entrevista realment curiosa.
1: Que la voz de Tom Jones es una voz un poco afónica. ¿Es esta la voz propiciatoria para su exquisito estilo?
2: No, I've been influenced by colored singers. Negro singers, but it's natural, really.
3: Dice que su voz es natural, pero también tiene las influencias de los cantantes negros.
1: Dentro de la línea de trabajo, ¿cómo situaríamos a Tom Jones? ¿Una línea determinada o es autodidacta?
2: Determined style, yes.
3: Dice que tiene un estilo determinado, muy determinado.
1: Un estilo propio y un estilo que llega y gusta al público. En España tenemos algunos conjuntos que están obteniendo gran éxito y hasta llegando a traspasar las fronteras. Tenemos los pequeñiques, por ejemplo, con las adaptaciones de números españoles al ritmo moderno. Tenemos a los Brincos y otros muchos. Pregunte, por favor, a Tom Jones si él conoce alguno de estos conjuntos.
2: Los Bravos.
3: Los Bravos, conoce los Bravos, los demás.
1: No conocen nada más que a los Bravos. Y ahora, una pregunta un poco violenta, pero que no tengo más remedio que hacerla. Se han suscitado ahora algunas protestas con un grupo inglés por unas declaraciones extemporáneas y fuera de lugar. ¿Sabe usted que nos referimos a un conjunto que está en la mente de todos? Los Beatles. ¿Qué opina Tom Jones de estas declaraciones de los Beatles?
2: I think that it was meant as a joke and it was taken seriously. I think it wasn't meant as it was taken.
3: Dice que era todo broma, pero lo han tomado en serio.
1: ¿Su estancia entre nosotros ha llegado al público en su primera actuación?
2: Yes, I think so.
3: Sí, dice que sí.
1: Él se hizo popular grabando la banda sonora de una película de James Bond, Operación Trueno, me parece recordar, ¿no?
2: Yeah, I sang the title song.
3: Sí.
1: Fue lo primero lo que le lanzó a la popularidad.
2: No, it's not unusual. It was my first hit.
3: No. La primera canción era, no es nada extraño. No.
1: Después su mayor éxito.
2: What's New Pussycat?
3: What's New Pussycat?
0: Aquesta és l'entrevista que el locutor Manuel del Arco feia per Ràdio Barcelona el 15 d'agost de 1966, és a dir, fa ara 60 anys, amb motiu del concert a les Festes de Gràcia de Tom Jones, que va fer tarda i nit i, per el que hem pogut sentir, el va enganxar al camerino amb els seus calçotets de pell de tigre entre actuació i actuació, perquè li diu com t'ha anat, no?, en aquesta primera actuació. Bueno, recordem també que Tom Jones va rebre un Grammy al millor artista debutant. Aquí deia que el seu èxit en aquell 66 havia sigut No és nada estranyo, que hem escoltat abans, i també parla de What's New Pussycat, que va ser anterior i que, bueno, formava part de la banda sonora d'una pel·lícula protagonitzada per Peter O'Toole i Romy Schneider i dirigida, atenció, per Woody Allen el 1965. Va ser el primer èxit de Tom Jones i la veritat és que no està gens malament. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa.

0: lips. You and your pussycat eyes.
1: What's new, pussycat?
0: You and your pussycat.
1: Cançó principal de la pel·lícula del mateix títol, que aquí es va dir Què tal, gatita? I el gran Wyoming va dir en certa ocasió: no elegimos los recuerdos, se quedan, no nos abandonan a su antojo, para bien y para mal.

0: La música que escollim entre tots i que junts confeccionem una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que de ben segur ens enriqueix a tots. Cançons convertides en autèntics himnes. I la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. Des del llunyà octubre de 1993, aquest és el teu Coco. Aquí a cocodrilclub@gmail.com ens envia un correu en Samuel només per dir-nos: jo todavía guardo mi colección de CDs y cassettes. Ese plus de buscar tu música, comprarla, hacerla tuya y luego asentarte a escuchar todo un álbum era un ritual hermoso. Estem totalment d'acord amb tu, Samuel, i cada vegada hi ha més gent. S'estan recuperant les vendes de CDs, les de vinils, ja sabeu que ja fa anys que s'estan disparant. És que no és el mateix que escoltar una cançó en streaming o per YouTube o amb aquests artilugis, no, no. Allò de... Això, primer, que és teu, que el pots tocar, el vinil o el casset. Després que el poses en el seu aparell, el veus girar. És màgia. I des de València ens escriu en Juanjo Monpó, que diu: hola, voldria proposar-vos Giraluna de Luis Eduardo Aute. És la cançó més bonica per a mi. Doncs tens raó, Juanjo, és molt maca. I també és un llibre. La cançó estava a l'àlbum Autorretratos 3 del 2011. Giraluna.
1: Hay quien sueña con los ríos que conduzcan al dorado. Hay quien sueña con las fuentes de la eterna juventud. Hay quien sueña con el oro del becerro idolatrado. Y quien sueña

0: still.
1: Quina meravella.
0: Perhaps they never will.
1: Vincent, dedicada a Vincent Van Gogh, Don McLean, l'home de l'American Pie. La cançó que li hagués agradat escriure a Luis Eduardo Aute.
2: Hey, Mr. DJ, where are you?
1: I marxem ballant, els més ballats de la història. Una secció en la que també m'agradaria molt que hi participessis. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època. Ah, i aprofita per dir-me també quina era la teva discoteca preferida. Digue'm-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Barcelona la Susana París? Diu que vol recuperar una cançó que es diu The Night, de Valerie Dore. Oh, ja no la recordava, però el 1985 la vaig punxar molt per la ràdio, era Italo Disco. Bueno, ella també havia fet pop electrònic. Italiana, nascuda el 1963, Valerie Dore. Ah, i la Susana ens diu, la meva discoteca preferida era el Quartier Pedralbes de Barcelona. Bueno, doncs, aquí tens la teva cançó i el nostre comiat, com sempre, demanant un últim favor per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç, cocodril.
3: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Molt pendents avui per l'episodi de pluges que afecta el nostre territori. Protecció Civil aixecarà el confinament del Baix Ebre i el Montsià, però manté la recomanació d'evitar els desplaçaments durant tot el dia per la persistència de les pluges. El Meteocat ha allargat fins al vespre la situació de màxim risc per una atmosfera molt inestable i precipitacions que encara poden ser torrencials. Connectem ara amb la nostra companya Maite Polo. Com evoluciona tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia. Doncs sí, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat que aixecaran el confinament al Baix Ebre i al Montsià tan bon punt ha dit que acabés la roda de premsa i, de fet, aquesta roda de premsa ja ha acabat fa uns minuts. Ha remarcat, però, que aixecar el confinament no vol dir recuperar la mobilitat.
3: Des de la roda de premsa enviarem unes alertes a la població dient-los que aixequem el confinament, però alhora també que s'interpreti que encara estem en una situació de perill molt alt, que es mantindrà fins les 8 de la tarda, temps real. Tenim acumulat de pluja, és una situació complicada. Aixecar el confinament no vol dir recuperar la mobilitat. Pots baixar a comprar al teu supermercat del costat, però no anar-te'n a comprar a una botiga del municipi del costat.
2: Pel que fa als forts aiguats que han caigut a les comarques del sud de Catalunya, les carreteres han resultat fortament afectades. Els bombers han rescatat 14 persones, ha dit la consellera, que han quedat atrapades dins dels seus vehicles. Algun d'ells ja estava sent arrossegat per l'aigua, ha dit un dels bombers que ha intervingut a la roda de premsa, i 5 d'aquestes persones rescatades les han allotjat de forma provisional en centres d'acollida a Ulldecona, Amposta i Tortosa. Des del Meteocat avisen que demà caldrà intensificar encara la vigilància a Terres de l'Ebre i a Camp de Tarragona, i també a la costa central de Catalunya, perquè diu que tornarà a haver-hi registres significatius.
1: Gràcies, Maite. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I a conseqüència, el Departament d'Educació ha ordenat també el confinament o el tancament dels centres educatius al Baix Camp. Ens ho explica l'Adrià Duc des del Baix Camp Ràdio.
4: El Departament d'Educació ha ordenat aquest divendres el tancament dels centres educatius del Baix Camp davant la previsió de pluges intenses. L'avís als serveis territorials s'ha fet a primera hora del matí, quan en alguns centres els alumnes ja havien començat la jornada, un fet que ha obligat moltes famílies a anar-los a buscar. La mesura també afecta els centres educatius d'altres comarques, com el Montsià, la Ribera d'Ebre i el Baix Ebre, com a conseqüència de l'episodi de precipitacions previst al sud de Catalunya. Protecció Civil ja havia enviat dijous al vespre un missatge a Esalert per advertir de les pluges intenses i demanar precaució. La gestió del tancament ha generat crítiques d'USTEC, que ha reclamat explicacions al departament sobre els protocols activats i la coordinació amb els municipis i els serveis d'emergències. El sindicat defensa que les decisions es comuniquin amb més antelació per evitar desplaçaments i possibles situacions de risc.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
4: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: en sèrie.
1: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
0: Les millors ficcions.
1: Els millors relats.
0: Les estrenes més espectaculars.
1: El retorn de les sèries més esperades.
0: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
1: En sèrie, amb l'Ali Giné.
2: Molt benvinguts a l'Ensèrie en una setmana d'impàs entre setembre i octubre, però amb algunes estrenes destacades a la cartellera, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
3: ¿Cómo matar a un hombre en público y salir impune? El truco está en ocultar las pruebas a plena vista, al estilo del Padrino.
2: I ho fem des d'aquest dimarts a Filmin i arriba la temporada 2 d'Inspectora Ellis.
3: Han asesinado a una pobre joven.
4: Las mujeres migrantes desaparecen y se ven obligadas a ejercer la prostitución.
2: Torna aquesta ficció que segueix la detectiu més tenaç d'Anglaterra, la refrescant sèrie policíaca imprescindible del creador de Shetland.
3: Se toman decisiones y cuando las cosas no salen según lo planeado, haces todo lo posible para arreglarlas.
2: La trama segueix a la inspectora Ellis i el seu company, el sergent Harper, que arriben a una comissaria per resoldre casos d'assassinat. Malgrat ser menyspreada per ser dona, la protagonista és una detectiu decidida i impulsada per un fort sentit de la justícia.
5: Vale, vale. Adiós.
6: Adiós.
5: Los vecinos se han quejado de los crop tops.
7: Anda, les encanta, tío.
8: És perquè se aburre.
2: Des d'aquest dimecres a Disney Plus hi trobem la segona temporada de Adults.
9: No quiero hacérmelo contigo en el baño, ¿vale?
10: ¡Oh, me encanta el sexo en la discoteca!
2: Oh. Arriba la segona entrega d'aquesta comèdia coral per adults sobre un grup de joves al voltant dels 20 anys que viuen a Nova York i intenten navegar junts per l'amor, la feina, les amistats i la família.
11: Quiero que quede algo muy claro. Mi papá no vuelve a poner un pie en esta empresa.
2: També des d'aquest dimecres tenim a Netflix la segona temporada de Medusa.
12: Tratan de matar a Bárbara y ahora a ti.
13: Esto es en contra de la empresa por todos los problemas que estamos teniendo y por eso manda mi papá.
2: Torna aquesta apassionant i complicada història de poder i ambició que s'entrellaça amb un amor com cap altre. La ficció parteix de la desaparició de la nova CEO de Medusa sota la sospitosa explosió del seu vaixell de luxe.
14: Sé que en este mundo hay monstruos nacidos de padres humanos.
2: Aquest dijous encara Netflix i arriba a l'Este de l'Edén.
15: Un bebé puede nacer sin mácula en el cuerpo, pero también sin bondad ni conciencia.
16: Me dirás cómo te llamas.
2: Després de la Guerra Civil Americana, dos germanastres hereten una fortuna. Una dona els sedueix i els manipula.
17: Encerrada en esta habitación y ya ha iluminado la casa entera.
18: Es muy bueno conmigo.
2: Aquest és l'argument d'aquesta sèrie protagonitzada per Florence Pugh, basada en la novel·la de John Steinbeck i que va adaptar al cinema Elia Kazan al 1955. Ara la seva neta està al capdavant de la proposta com a co-creadora i guionista.
19: Según tu expediente, te cuesta gestionar la ira.
9: ¡Cállese ya!
2: Divendres a Disney Plus s'estrena Coven Academy, el hechizo de las brujas.
20: Somos brujas, la confianza lo es todo.
2: Les portes de l'internat més obscur de Nova Orleans s'obren per una nova generació de bruixes. Hauran d'aprendre a controlar les seves habilitats, enfrontar-se a forces obscures i descobrir quins secrets amaga la seva nova acadèmia.
21: ¿Alguna vez has sentido cuando las cosas van mal? ¿Que hay algo mucho peor esperándote?
2: També divendres, però HBO, l'estrena de la setmana, Kill Jackie.
21: Algo de mi pasado ha regresado.
22: Jackie, ¿qué está pasando?
21: Alguien contrató a los siete demonios.
2: Catherine Zeta-Jones és la protagonista d'aquesta ficció que porta 20 anys vivint una vida de luxe, viatjant per tot el món, venent obres d'art i sobretot intentant mantenir l'anonimat després d'escapar d'un passat perillós com a traficant internacional de drogues.
23: Todo esto es una puta locura.
24: Puede que tengas razón.
2: Però tot canvia quan el grup de sicaris més perillós del sector reben l'encàrrec de matar-la.
25: Me presento, yo soy Archie Pérez. No tan mala en el romance ni en hacer amigos y así.
2: També aquest divendres a Amazon Prime i arriba Prefiero la muerte.
26: Puedo oler tu sangre.
27: ¿Qué?
26: Que nos tenemos que ir.
2: Un grup d'adolescents intenta salvar el seu poble d'una invasió de zombis després que el noi més impopular de l'escola sigui mossegat per un dels morts vivents.
28: Hoy han intentado asesinar a tiros a una mujer.
0: Tal vez ella tenga la clave de algo.
2: També a Amazon aquest divendres s'hi estrena la segona temporada de Reina Roja, Bola Negra.
1: Chornaya Volzhitsa, que significa l'ova negra.
4: És un assassinat a sueldo.
2: Torna aquesta adaptació de la novel·la de Juan Gómez Curado, ara centrada en la segona novel·la, l'ova negra.
1: Però no sempre hago las cosas bien.
2: La primera temporada de la sèrie s'ha convertit en una de les propostes espanyoles més vistes de Prime a nivell local.
6: Llevamos mucho tiempo evitando el tema. Soy una soldada.
2: Arribem, ara sí, a la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per Lioness i la seva tercera temporada.
6: Todos nuestros enemigos han estado librando una guerra encubierta contra nosotros.
2: La ficció la podeu trobar completa ja a Sky Showtime. La crítica ha considerat aquesta tercera entrega com la més trepidant, ambiciosa i intensa de la sèrie d'espies creada per Taylor Sheridan.
7: Los objetivos del programa Lioness podrían hacerse públicos.
6: Tenemos que asumir que tienen tu número, que lo tienen todo.
2: Perquè ens situem, Lioness és una proposta d'espies que es basa en el programa real de la CIA basat en infiltracions en els moviments i grups més perillosos.
6: Encontraré a quienes están detrás de esto y me los cargaré a todos.
2: Aquí, però, Sheridan hi aporta el seu toc per fer de la secció Lioness, formada per dones principalment, un grup d'elit responsable de les trames més complicades de l'Agència d'Intel·ligència Nord-Americana.
8: Agarraos bien allá atrás.
22: Secuestraron a una congresista en suelo estadounidense.
2: Com sabeu, Lioness està protagonitzada per Zoe Saldana i Nicole Kidman, entre d'altres. Saldana és la cap de la unitat que durant les dues temporades anteriors ha dirigit a les joves Lioness en les seves missions d'infiltració.
27: És una Lioness.
28: Lo dirijo. No sé si puedo confiar en la chica, pero sé que en ti puedo confiar.
27: ¿Cuál es tu misión ahora?
2: Ara, en aquesta nova entrega, la trama es concentra directament en la protagonista portant l'acció a casa, als Estats Units, amb un segrest que destaparà els punts més foscos de la CIA.
27: Tu padre es la misión ahora.
28: ¿Por qué? Porque así es como sobrevivirá.
27: Lo saben.
22: ¿Quiénes lo saben?
2: Però anem a pams. Estem davant d'una entrega on les escenes de combat i desplegament militar llueixen amb gran qualitat, com ens té acostumat Sheridan. Però aquí la narrativa adopta una fredor clínica i metòdica que recorda l'estil sec i directe de pel·lícules com Sicario.
28: Tú eres la clave. Vamos a ver lo bien que sabes pilotar.
27: 2 minutos.
2: Una narrativa que des del primer moment juga amb dos temps, que es podrien definir com la causa i la conseqüència. Les dues trames acabaran concluint en un final més lineal.
29: Mamà, eres tu?
30: Mamà? Dame un abrazo.
2: Parlem d'una estratègia no nova, però que aquí funciona bé per mantenir el suspens i la tensió.
31: Totes les opcions, entre elles, declarar el estado de emergencia después de la tercera noche de violencia y disturbios cada 20.
32: The Wall Street Journal informa de que Hamas ha confirmado que tiene a 20 rehenes vivos.
2: El tauler del joc, hem dit, és Estats Units, però l'excusa, la guerra d'Ucraïna. En aquesta tercera temporada, ja ho hem dit, tenim una trama molt més intensa, amb més joc i on, sens dubte, el pes de l'acció dramàtica recau en la seva protagonista.
22: Asesinaron a su familia por orden del ministro de Seguridad Nacional de China.
33: Que haya una Lioness, por lo menos.
2: Menció especial, però també mereixen les interpretacions de Nicole Kidman o de Dave Annabel, el patidor marit de Saldana que lluita per mantenir la família unida mentre la seva dona cada cop s'allunya més de la vida familiar.
34: He recibido un balazo. Busco la manera de aceptar el hecho de que me haya alejado por ti, por ellas, por mí.
2: En fi, que si encara no heu vist Lioness i sou amants de les sèries d'acció i d'espies, ara és un bon moment. I atenció, perquè aquesta tercera temporada pot interessar els més escèptics sobre els mètodes de la CIA.
22: La misión es demostrarles a Irán y a China que no somos los únicos con fronteras abiertas.
33: Haga lo que sea para que no les descubra.
2: De moment, aquí us deixem un fragment perquè us jutgeu vosaltres mateixos.
28: No nos gusta hacerlo así.
27: La inteligencia rusa observa más a los suyos que a vosotros. Queríamos contactar desde que empezó la guerra, así que aproveché la oportunidad.
28: Vale. ¿Y qué vas a hacer con ella?
27: Alexei Yurimov.
28: Lo siento, no estoy al día con los espías rusos. Lo mío es Oriente Medio.
27: ¿El SSD?
28: Sí.
27: Lo lleva él. Se ha desplazado al frente. Tengo su posición.
28: Vale. Bien por ti.
27: Queremos que lo capturéis.
28: ¿Y por qué nos interesaría?
27: Puede que un intercambio.
28: ¿Por qué os interesa a vosotros?
27: Es el martillo de Putin. Si lo matamos, la represalia de Putin será terrible. Pero si lo capturáis, así es el juego.
28: Sería peligroso para la unidad, porque si fracasan, serán exhibidos ante todo el mundo de camino a un campo de concentración.
27: Estaríais sacando a la reina de Putin del tablero. ¿Eres consciente del valor que tiene eso para
28: no,
27: todos?
28: No, si lo entiendo muy bien. Para vosotros. ¿Pero qué sacamos a cambio?
27: ¿Qué queréis?
28: No lo sé. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu campo?
27: Reclutamiento e infiltración. ¿Conoces Honeypot?
28: Lo conozco.
27: Yo estoy al mando.
28: ¿Cómo te contactamos?
27: Dame tu número, haré que alguien te
28: contacte. Ni en tus putos sueños. Tú me das un número y te llamamos, tal vez. Si nos interesa, te llamaremos.
3: ¿Ha ido bien?
28: Interesante.
5: ¿Sí? ¿Y a dónde nos manda ese interesante?
28: ¿Conocéis Ucrania?
3: Tienes que estar de coña, jefa.
5: No está en mi lista de los lugares a los que quiero ir.
28: Ya, pues toca ahora.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Bon dia, són les dues.
0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Interior aixeca el confinament a les Terres de l'Ebre perquè va a la baixa l'episodi de pluges torrencials que ha escombrat el sud de Catalunya amb registres de més de 200 litres al Baix Ebre i al Montsià. Això sí, es mantenen les restriccions de mobilitat fins a les 8 del vespre. Ho alerta la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: Encara estem en una situació de perill molt alt que es mantindrà fins les 8 de la tarda, temps real. Tenim acumulat de pluja, és una situació complicada. Aixecar el confinament no vol dir recuperar la mobilitat. Pots baixar a comprar al teu supermercat del costat, però no anar-te'n a comprar a una botiga del municipi del costat.
2: Els bombers han hagut de rescatar 14 persones atrapades en vehicles, sobretot a la zona del Canai d'Ulldecona, i el 112 ha rebut prop de 400 trucades. A més, s'han suspès les classes a 4 comarques, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Montsià i el Baix Camp. Aquest episodi de pluges encara s'allargarà força hores, com deia la consellera, i afectarà el litoral i prelitoral. La previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia. Doncs una situació encara de pluges entre el Camp de Tarragona i l'àrea de Barcelona, però podem dir, com a bona notícia, que no cauran amb la torrencialitat que hem tingut fins ara, però en qualsevol cas plourà sobre mullat en aquestes comarques del sud del país. La màxima precipitació la tindrem entre el Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat i els Vallesos. També acabarà plovent una mica a les comarques de Lleida, però poc a Girona. I atenció, que el cap de setmana portarà més episodis de pluges intenses.
2: Gràcies, Luismi. De seguida ho ampliem. És divendres 2 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. En marxa al Congrés la votació dels dos decrets d'habitatge que no tiraran endavant per la negativa de Junts a donar-hi suport. Sònia Kerr.
5: La formació de Puigdemont ha presentat un text propi que la Moncloa qualifica de presa de pèl. La sessió a l'hemicicle està sent dura, amb forts intercanvis de retrets. Escoltem la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, i la portaveu de Junts, Míriam Nogueras.
6: Le pido que aprobemos hoy este texto, que lo convalidemos y que inmediatamente la Cámara, la presidenta, se ponga a trabajar los mecanismos con urgencia para tramitar como proyecto de ley el mismo.
7: A nosaltres no ens fa por el xantatge ideològic dels extrems. Un xantatge que a vostès els ha arrossegat a acceptar un camí que ens allunya del consens. Quan sap vostè perfectament que fa pocs dies estàvem molt a prop d'un acord.
5: Mentrestant, creixen les veus d'un possible avançament electoral.
2: Repunta l'atur el mes de setembre, malgrat que augmenta l'ocupació.
5: Sobretot a causa de la regularització extraordinària de migrants, que ha fet incrementar les llistes de persones que busquen feina. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social supera els 4 milions i registra el millor setembre des que hi ha registres.
2: En cultura, les colles ja estan preparades per al 30è concurs de castells.
5: La gran cita bianual se celebra aquest cap de setmana a la Tarraco Arena, plaça de Tarragona. Els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024.
2: Els esports Barça-Madrid, el clàssic de la Lliga F, que vol omplir de nou el Camp Nou. Joan Barberà.
8: L'equip femení tornarà a jugar a l'estadi. Serà el segon partit contra el conjunt blanc que juga al Camp Nou, on el Barça disputa els duels escollits. La cita diumenge a les 5 de la tarda i encara queden entrades a la venda.
2: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: S'ha aixecat ja el confinament de la població del Baix Ebre i el Montsià, però es manté la restricció de mobilitat entre municipis fins a les 8 del vespre. Els bombers han fet 14 rescats de persones atrapades a dins dels seus vehicles. Interior demana molta prudència per les properes hores i dies, fins i tot, ja que les pluges que encara es preveuen poden continuar sent torrencials i afecta també el litoral i el prelitoral català. De fet, ja plou de manera destacada en altres zones, com per exemple el Vallès i el Baix Llobregat. Està en emergència el Pla Inuncat. Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. Els bombers han fet 14 salvaments de persones atrapades dins dels seus vehicles a carreteres secundàries a les comarques més afectades, segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, i no consten afectacions personals. Han allotjat les persones que ho necessitaven en 3 centres d'acollida que han habilitat a Ulldecona, Amposta i Tortosa. La titular d'Interior demana molta prudència a la població per a tot el dia d'avui i per al cap de setmana, no només al sud de Catalunya, sinó a les comarques de tot el litoral.
3: penseu que s'ha complert la previsió que havia fet el Meteocat en els seus diferents avisos, a 30 minuts, a 3 hores i a 24 hores. Per tant, molta pluja, risc, òbviament, d'inundabilitat i molta prudència que ha de tenir el conjunt de la ciutadania en les properes hores i en els propers dies, perquè serà una situació inestable que afectarà el sud del país i probablement a tota la zona del litoral i prelitoral.
9: Pel que fa als centres educatius, la consellera ha detallat que van estar en contacte ahir a la nit amb els serveis territorials d'educació i van comunicar la decisió de no obrir les escoles del Montsià, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Baix Camp, però ha atribuït la decisió final als alcaldes i alcaldesses d'aquestes localitats.
3: Es va fer un escrit en el qual quedava clar que, d'acord amb les previsions que teníem, lo lògic, lo adequat, era tancar les escoles en els municipis que estaven clarament afectats amb un 5 de 6, i els alcaldes i les alcaldesses del territori són també actors adequats per prendre aquest tipus de decisió.
9: Algunes famílies del Baix Camp han criticat que l'avís hagi arribat aquest matí quan els nens i nenes ja estaven dins dels centres. Pel que fa a la mobilitat, hi ha 9 carreteres tallades o bé afectades en aquesta zona del sud del país i uns 5.000 abonats continuen sense electricitat.
10: I la situació, aquest episodi de pluges, ha de continuar les pròximes hores. De fet, s'espera que s'estengui la resta de Catalunya, com sentíem, i també durant el cap de setmana. Luismi Pérez, bon dia de nou. Què ens espera en concret aquests dies? Ampliem la previsió del temps.
4: Bon dia, Marta. Doncs, bàsicament, primer fer aquest esment de gairebé 300 litres per metre quadrat que han caigut a l'Ametlla de Mar, però és que hi ha hagut molts registres al sud, aproximadament de l'Hospitalet de l'Infant, arribant fins al País Valencià, que han passat dels 200 litres per metre quadrat. La pluja imminent, la més important, la tindrem entre el Camp de Tarragona i al sud de la demarcació de Barcelona, fins al Vallès, aproximadament. S'ha d'advertir que no és una pluja torrencial, no és una pluja que provoqui problemes, però sí que serà bastant insistent les properes 2-3 hores, arribant fins a la Catalunya central. A Girona, poquet, i al nord de Lleida també tindrem alguna pluja. A l'Ebre hi ha una treva, a hores d'ara. Al cap de setmana, demà al migdia, i sobretot diumenge, esperem noves pluges importants. Probablement les de diumenge s'hauran de seguir molt de prop a l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè hi ha algunes previsions que comencen a sortir-se de mare pel que fa a pluja diumenge.
10: Gràcies, Luismi. Estarem molt pendents, com dèiem, les Terres de l'Ebre, la zona de moment que s'ha endut la pitjor part d'aquest temporal, amb aiguats persistents acumulats durant 10 hores.
5: L'Ametlla de Mar acumula ja 264 litres per metre quadrat, les Cases d'Alcanar 238 i Mas de Barberans 227.
10: A més, algunes carreteres continuen tallades i en el cas de Tortosa han hagut de desallotjar diverses persones de dos habitatges. Anem en directe fins allà. Ràdio Tortosa, David Benito, bon dia.
11: Hola, bon dia. Doncs sí, estem des d'aquest centre de comandament avançat que s'ha muntat aquí a Tortosa pels forts aiguats que han hagut al Montsià i al Baix Ebre. A hores d'ara la situació està més calmada, però com dèieu, ara mateix hi ha una vintena de persones desallotjades en dos edificis, al carrer Cervantes i al carrer Montcada, segons ha explicat l'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixa.
12: Un d'estos edificis, este matí, quan ha sigut valorat, s'ha decidit que s'ha de desallotjar tot l'edifici. I ara s'està valorant si aquestes persones desallotjades, que poden ser màxim una vintena, poden anar allotjats en familiars, en cases de familiars, o ja hem d'activar aquest centre d'acollida que s'ha muntat també al pavelló del temple.
11: Pendents d'aquestes famílies, els bombers han dit que la situació ara està més normalitzada, però compte, diuen que a la nit podria haver-hi un repunt, tot i que no seria el mateix que aquesta matinada.
10: Gràcies, David Benito. Encara al Baix Ebre, l'Ametlla de Mar, el que més preocupa són els barrancs que han quedat desbordats i que han atrapat alguns vehicles. La Cala Ràdio, Francesc Callau.
13: Des de primera hora d'aquest matí ha començat a ploure amb intensitat. Ahir van caure 85 litres i en el que portem des del migdia de dijous fins a la una del dia d'avui han caigut 271 litres per metre quadrat a l'Ametlla de Mar. Això ha provocat talls en la via fèrria, en l'autopista AP7, la Nacional 340 i en diferents accessos al nucli urbà i a l'interior de la població, destacant també els talls que s'han hagut de realitzar per la baixada dels barrancs, alguns d'importància com el Galetet que desemboca al carrer Major i la plaça del Canó. A hores d'ara la intensitat de la pluja ja és mínima i en tot cas caldrà esperar a la previsió i a noves pluges en les pròximes hores.
2: A Santa Bàrbara, al Montsià, aquest episodi de pluges ha deixat més de 230 litres per metre quadrat. La prioritat ara és recuperar accessos a habitatges i granges, així com facilitar la feina dels serveis d'emergència. La Plana Ràdio, Tere Giner.
14: Els veïns expliquen que, més que per l'alçada de l'aigua, aquesta vegada la situació ha estat especialment complicada per la persistència durant moltes hores.
15: Bueno, ja ho veu, ens ha tornat a entrar per tercera o quarta vegada consecutiva i ja no sabem què fer. La persistència esta vegada ha sigut més.
14: Tot i que no ha hagut incidències destacades, un cop ha parat la pluja i ja s'han començat les valoracions. Lluís Jiménez, l'alcalde de Santa Bàrbara.
16: Ja s'ha habilitat el telèfon perquè tots els veïns que necessiten ajuda els ho donarem.
14: Un cop passada la pluja, per al delegat del govern, lo prioritari era atendre les urgències. Joan Castor Gonell.
17: Problemes d'accessibilitat, sobretot a habitatges, a granges, i, bueno, i anar recuperant camins i serveis i tot allò que necessitem tant al nostre territori.
14: Protecció Civil manté la situació d'emergència al Baix Ebre i al Montsià i demana limitar els desplaçaments i evitar també zones inundables.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: L'altre focus d'atenció de la jornada és el Congrés dels Diputats, on s'estan debatent els dos decrets d'habitatge. No s'acabaran convalidant si res no canvia pels vots contraris del PP, Vox i Junts. Una derrota del govern de Pedro Sánchez al Parlament que obre la possibilitat a un avançament electoral amb el 26 de novembre o fins i tot el 6 de desembre com a possibles dates per als comicis. Carina Bellbé, bon dia.
18: Bon dia. De res ha servit que la ministra d'Habitatge hagi ofert a Junts tramitar el primer decret com a projecte de llei per incloure esmenes per tal que els de Carles Puigdemont facilitessin la seva aprovació. Un text que, segons Isabel Rodríguez, ha incorporat el 90% de les propostes dels juntaires. En un discurs molt dur, Míriam Nogueras li demana a la ministra que s'assegui a negociar un nou decret i li retreu haver cedit al xantatge de Sumar.
6: Le pido que aprovemos hoy este texto, que lo convalidemos y que inmediatamente la Cámara, la presidenta, se ponga a trabajar los mecanismos con urgencia para tramitar como proyecto de ley el mismo.
7: A nosaltres no ens fa por el xantatge ideològic dels extrems. Un xantatge que a vostès els ha arrossegat a acceptar un camí que ens allunya del consens. Quan sap vostè perfectament que fa pocs dies estàvem molt a prop d'un acord.
18: Els partits d'esquerres han carregat contra el no dels juntaires el decret antidesnonaments. El més dur, el republicà Gabriel Rufián.
19: Que ustedes tienen intereses inmobiliarios, lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo. Y que según quién le paga, según qué a según quién, también. Fuera de aquí, sí. Lo sabe todo el mundo. Entonces ustedes no están aquí optando por una vía ideológica porque ustedes consideran... Esto es mentira. Ustedes están aquí pagando una deuda y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿A cambio de qué?
18: Des del PP critiquen que el desnonament de la Mari Carmen no s'hagués evitat, diuen, amb aquest decret i denuncien una utilització política d'aquest cas per part del govern espanyol. En aquests moments s'està debatent el segon dels decrets, el de la pròrroga automàtica indefinida de contractes, que ha defensat el ministre de Drets Socials de Sumar a l'espera que arrenqui la votació amb alçada.
2: I tot plegat està generant ja tota mena de reaccions. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que se sent molt decebut amb l'actitud de Junts.
5: Illa ha dit que en altres temps Junts defensava els interessos dels catalans i que ara no ho fan.
20: Crec que és un error greu el que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
5: Declaracions des de Galícia, on Illa ha participat en un fòrum sobre competitivitat i cohesió territorial.
2: I reaccions també des del carrer, ja que coincidint amb la votació al Congrés, el sindicat de llogateres s'ha manifestat davant de la seu de Junts a Barcelona per exigir que el decret tiri endavant. També han fet una crida a la vaga general a causa de la crisi de l'habitatge.
5: Ho ha dit a la concentració davant la seu de Junts a Barcelona per protestar pel rebuig al decret Mari Carmen sota un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra. Enric Aragonès és portaveu del sindicat de llogateres.
21: Hem d'aturar-ho tot. Ja n'hi ha prou. Si ni tan sols un decret, que eren unes engrunes, per tan sols arrencar un bri de tranquil·litat a tanta gent que està patint.
22: I tan sols això ho podem aconseguir. Amb aquestes institucions els hem de passar per sobre. Fins ara hem sacsejat el teu de joc, però que hem vingut a canviar les regles.
5: El sindicat responsabilitza Junts dels morts que vindran per culpa, diuen, dels desnonaments.
2: I mentrestant, el decret Mari Carmen continua en vigor i avui ha permès aturar el tercer desnonament des que es va publicar. Aquest matí a Manresa, desenes de persones s'han concentrat davant del número 38 del carrer d'Urgell per evitar que fessin fora de casa seva la Lucèlia i el seu fill menor d'edat. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
1: Sí, el desnonament no ha tirat endavant perquè ahir la PAC va presentar un recurs basant-se en el decret Mari Carmen. Tot i això, no els han avisat fins passades les 9 del matí, que és quan havia de començar el llançament. La Lucélia, la dona que haurien desnonat, celebrava la notícia.
3: Tive que trucar yo para poder informarme, pero sí está parado sin fecha. I jo super, super contenta, perquè aquesta és mi casa. De moment, és la meva casa.
1: Ella viu al pis amb el seu fill de 8 anys i ja és el quart cop que l'intenten desnonar. Reclama un lloguer social perquè no pot pagar les despeses del pis, però el propietari, un fons voltor, no li permet. Gràcies al decret, avui no l'han fet fora de casa seva, però el portaveu de la PAC Bages, Martí de les Heres, recordava que és una victòria temporal.
8: Aquest sense sentit, aquesta vergonya de model judicial que tenim, és el que ens afrontem i ens veiem abocades dia rere dia a totes les persones que passen per un procés de desnonament i que estan abocades a viure constantment en tensió.
1: Després de l'anunci, els manifestants han anat davant la seu de Junts a la capital del Bages, on hi han llançat escombraries per protestar contra la votació del partit al Congrés.
2: El mes de setembre tanca amb més ocupació i més atur a causa de la regularització extraordinària de migrants que ha fet incrementar-se les llistes de les persones que busquen feina. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social, paral·lelament, ha superat els 4 milions, un màxim històric, i els desocupats han crescut fins a les 330.000 persones. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. Així, l'afiliació va augmentar en 38.000 persones respecte al mes d'agost i les oficines del Servei d'Ocupació van registrar 604 aturats més. Unes dades que, segons el secretari de Treball, Paco Ramos, expliquen per l'entrada de persones provinents de l'economia submergida.
24: Sense aquestes afiliacions provinents de la regularització no haurien superat els 4 milions d'afiliacions i també això, el volum d'aturats registrats sense ocupació anterior, també la majoria són provinents del procés de regularització.
23: En el mateix sentit, el responsable d'Economia i Treball d'UGT de Catalunya, Albert Ferrer, ha dit que les dades mostren els beneficis de la regularització.
25: Que el procés de regularització el que ha demostrat és que el nostre país no té un problema d'absentisme, com diu Foment i els empresaris d'aquest país, sinó que el que té un problema és d'economia submergida.
23: Per demarcacions, Lleida lidera l'augment d'aturats, seguida de Tarragona i Girona. Només Barcelona trenca la tendència, amb menys desocupats que el mes d'agost.
0: Notícies en xarxa.
2: La reivindicació del coneixement com a eina democràtica davant dels discursos extremistes ha marcat l'obertura de l'any universitari a Catalunya. En un acte a la Universitat Autònoma de Barcelona també s'ha reivindicat la importància de mantenir la cultura catalana. Televisió de Sabadell, Josep Pullell.
26: Un acte de reivindicació que precisament ha començat amb un ball de bastoners a càrrec dels bastoners de la UAB i ha comptat amb la presència de la traductora estadounidenca i especialista en literatura i cultura catalana, Marian Newman. L'objectiu era difondre entre la comunitat universitària el caràcter obert d'una cultura que ha esdevingut un factor de convivència, quelcom molt rellevant en un context com l'actual. Precisament la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha reivindicat aquesta importància de l'educació en l'auge dels discursos d'odi.
27: La universitat és i ha de continuar sent aquest espai on generem coneixement i també on aprenem i hem d'aprendre a interpretar-lo, on formem bons professionals i, sobretot, ciutadanes i ciutadans amb criteri, on la tecnologia i la IA ens permeten arribar més lluny, sense renunciar mai a allò que, com deia, ens defineix com a persones.
26: També el rector Javier Lafuente ha parlat de reivindicar el coneixement com a pilar fonamental del progrés per avançar cap a una societat molt més justa i democràtica.
2: Dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta passada nit en un tiroteig a Terrassa. Ha estat mentre intentaven detenir una banda criminal dedicada, presumptament, a saltar camions quan paraven a descansar en àrees de servei de les autopistes. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana.
28: Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i de moment ja hi ha tres detinguts. Segons les primeres informacions, els guàrdies civils perseguien un grup de lladres que es dedicaven a saltar camions de mercaderies en àrees de servei. De fet, la persecució policial s'havia iniciat a l'àrea de servei Porta de Barcelona, de l'autopista AP7 al terme de Castellbisbal. Finalment, els presumptes delinqüents han acabat a Terrassa, al barri de Can Parellada, i allà s'iniciava un intens intercanvi de trets. Un dels agents va rebre fins a 4 impactes de bala, a més de ser colpejat amb violència quan ja estava al terra. El seu company de servei, qui va avisar les emergències mèdiques, també va resultar ferit per un tret. La Guàrdia Civil ja ha informat que, malgrat la gravetat de les ferides, els dos agents es troben hospitalitzats fora de perill.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Alerten de l'increment de càrregues de feina als jutjats catalans en l'obertura de l'any judicial.
5: La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Caso, ha explicat que el 2025 hi va haver 1.300.000 assumptes nous, un 2% més que l'any anterior. L'augment acumulat dels últims 5 anys, però, arriba al 28%. Caso també ha anunciat que treballa en un pla estratègic per impulsar la carrera judicial a Catalunya.
2: Salut detecta 1.300 càncers de mama a les comarques de Ponent en els 30 anys del programa de cribratge.
5: La majoria s'han detectat en estadis inicials, fet que en millora el diagnòstic. Des de la Regió Sanitària Lleida destaquen l'alta participació de les dones convidades a fer-se aquesta prova, que se situa en el 85%. Ara el repte és fidelitzar les dones nouvingudes i augmentar les edats per sobre i per sota de la franja actual, d'entre els 50 i els 69 anys.
2: És moment per a la cultura. Les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bianual que se celebra aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona.
5: Diumenge hi actuaran 12 de les millors colles i els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024. Carles Cortés, presentador de les retransmissions castelleres de la xarxa, explica per què estem davant de la millor temporada de la història dels castells.
4: Els números de les colles castelleres en aquesta temporada 2026 és el que fa que tinguem la sensació que estem davant del millor concurs de la història. I no només pels números de les colles grans, aquestes colles que fan castells de 9, que fan castells de 10, de gamma extra, perquè són extraordinaris els números que porten, sinó també per les colles que venen per darrere, colles de 8 que estan fent, algunes d'elles, les millors actuacions del seu historial. Per tant, dissabte i diumenge es troben a la Tàrraco Arena 30 colles en els millors números de la seva història, moltes d'elles.
5: Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa, aquesta casa. Durant els dos dies del concurs de castells es preveuen que assisteixin de públic més d'11.000 persones i 400 periodistes.
2: Cita també destacada a la Garrotxa, la Fira Liberis Liber de Besalú arriba aquest cap de setmana als 20 anys, una edició que compta amb fins a 69 segells editorials amb estils per a tots els públics. Eduard Canimas, Carlota Gurto, l'Escaramussa donaran un toc especial a aquesta fira. Olot FM, Francesc Fernández.
9: Durant aquesta edició se celebraran els 20 anys de la fira. D'aquesta forma, mostren la consolidació com una fira referent per a les editorials independents que busquen fer-se un lloc en el sector. El director de la fira, Miquel Àngel Codes, parla sobre quin és l'objectiu.
10: Oficialment és la bibliodiversitat, és a dir, que tothom tingui accés a llibres diferents, perquè si no es posa aquest aparador hi ha aquest risc de que tothom consumeixi exactament el mateix, però indirectament, i l'objectiu real és passar-s'ho bé.
9: En aquesta edició, l'organització treballa en un nou projecte per fomentar l'hàbit de la lectura entre les noves generacions. A través d'un receptari il·lustrat, amb fórmules, trucs i consells dirigits a pares i professors, es busca incentivar la lectura als més petits. Cada

0: Una mica de música abans dels esports, perquè el grup Dalai Lama, capitanejat pel periodista de la xarxa Marc Dalmau, avança cap al seu primer disc. Ho fa amb els teus ulls, el segon senzill del projecte que es publica avui.
1: La cançó compta amb la col·laboració de la cantautora Mercè Subirachs i parla de l'atracció que neix d'una mirada i de l'impuls d'apropar-se a aquella persona que ens agrada. El tema aposta per un registre de rock més pausat i melòdic després del primer avançament, Raons.
0: I és moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Barça-Madrid, el clàssic de la Lliga F, que vol omplir el nou Camp Nou.
2: Bon dia, Marta. L'equip femení torna a jugar a l'estadi. Serà el segon partit contra el conjunt blanc que es disputa al Camp Nou, on el Barça juga els duels escollits. L'equip català, recordem, és líder, invicta amb 15 punts, i les madridistes han guanyat 4 partits

0: un partit perfecte per guanyar-lo.
1: I jugar al Camp Nou o tenir una gran actuació i fer aturades de molt de mèrit al Camp Nou?
0: Per això és allà una superestrella, no? És molt diferent, no? Òbviament, per tota la gent que hi ha, tot el renou, no? Ho fa especial. I òbviament pues, també ens un poc més a dalt, no? Però és moment també de controlar emocions per estar 100% concentrada i ajudar l'equip.
1: Diumenge a les 5 de la tarda, aquest partit de la sisena jornada de la Lliga F entre el Barça i el Real Madrid al Camp Nou. I demà a les 12 del migdia, Espanyol Alavés i Sevilla Badalona. A segona divisió masculina, demà al Centre d'Esports Sabadell, que ha guanyat els 3 partits que ha jugat a casa, rep l'Andorra de Gerard Piqué. Al maig, a 6:45 de la tarda, a la Nova Creu Alta, el tècnic Ferran Costa s'enfrontarà a un dels equips que ha dirigit.
2: Penso que el més important és tenir aquest equilibri, no? Entre buscar l'inconformisme, que no el perfeccionisme, perquè el perfeccionisme és una merda, perquè mai res està prou bé, i a part mai arribaràs a la perfecció, però l'inconformisme sí que és molt important, perquè és el que marca el nostre camí, el nostre full de ruta, sobretot, buscant la nostra millor versió i no fugint de la comparació, no? Amb altres estils, amb altres maneres de fer, a les que respectem moltíssim.
1: I el Girona juga diumenge contra el Mallorca, duel entre dos equips que han baixat de categoria i que volen tornar a pujar a primera. A la primera federació, demà, Can Dragol, Sant Andreu rep l'Antequera a 6:45 de la tarda. A la segona federació, diumenge, a les 6 de la tarda, a l'Estadi Olímpic de Terrassa es veuran les cares al Terrassa i al Girona B en partit de la cinquena jornada. Els dos equips arriben a la cita amb 7 punts. El partit es podrà veure en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. A tercera federació, diumenge a les 5 de la tarda i en directe Lleida, per Lleida Televisió i la plataforma La Xarxa Més, Atlètic Lleida, poble de Mafumet. Hem de destacar que el partit entre la Pobla de Mafumet i l'Atlètic Lleida es podrà veure en directe, com dèiem, a Lleida Televisió i a la plataforma La Xarxa Més.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Uns minuts i arribem ja a 3:15. Hem de fer ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes més destacades de la setmana hi ha Sunny Dancer, una noia amb càncer participa en un campament per a joves pacients. Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger.
3: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
4: No, ni de coña. Es el campamento quimio.
3: Si alguno de vosotros se mete con mi hija, el cáncer será el menor de vuestros problemas.
2: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy, té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que si té un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
4: Estan...
5: Ríndete, putita!
4: No!
5: ¡Venga, ríndete ya!
4: No.
6: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
7: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
2: Dakota Johnson i Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño. Johnson interpreta la Lauren Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lauren descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
4: Di algo. Di algo.
8: ¡Pudres en el infierno, Digger!
9: Eso no me lo esperaba.
2: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'ha

0: embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
1: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos. ¡Bang, bang, bang!
2: Vamos a salvar el mundo. Continguts en xarxa.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Interior aixeca el confinament a les Terres de l'Ebre perquè va a la baixa l'episodi de pluges torrencials que ha escombrat al sud de Catalunya amb registres de més de 200 litres al Baix Ebre i al Montsià. Això sí, es mantenen les restriccions de mobilitat fins a les 8 del vespre. Ho alerta la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Encara estem en una situació de perill molt alt que es mantindrà fins les 8 de la tarda, temps real. Tenim acumulat de pluja, és una situació complicada. Aixecar el confinament no vol dir recuperar la mobilitat. Pots baixar a comprar al teu supermercat del costat, però no anar-te'n a comprar a una botiga del municipi del costat.
0: Els bombers han hagut de rescatar 19 persones atrapades en vehicles, sobretot a la zona del Canà i Ulldecona. El 112 ha rebut mig miler de trucades. A més, s'han suspès les classes al Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Montsià i el Baix Camp. Aquest episodi de pluges, però, s'allargarà encara força hores, com deia la consellera, i afectarà també el litoral i prelitoral. La previsió amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
3: Bon dia. Pluges ja molt destacables que han anat caient les últimes hores, gairebé 300 litres per metre quadrat a l'extrem nord del Baix Ebre, però podem dir que immediatament ja aquestes tempestes i pluges que van caient no tindran tanta virulència. En qualsevol cas, continuarà plovent entre el Baix Ebre, sobretot ja el Baix Camp, i l'àrea de Barcelona, on de fet anirà plovent amb ganes les immediates 2-3 hores. Hem de parar atenció igualment a noves situacions de pluja intensa que arribaran al cap de setmana, sobretot el diumenge, a les comarques barcelonines.
0: De seguida ho ampliem, és divendres 2 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. En marxa al Congrés la votació dels dos decrets d'habitatge que no tiraran endavant per la negativa de Junts a donar-hi suport. Sònia Kerr.
4: La formació de Puigdemont ha presentat un text propi que la Moncloa qualifica de presa de pèl. La sessió a l'hemicicle està sent dura, amb forts intercanvis de retrets. Escoltem la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, i la portaveu de Junts, Míriam Nogueras.
5: Le pido que aprovemos hoy este texto, que lo convalidemos y que inmediatamente la Cámara, la presidenta, se ponga a trabajar los mecanismos con urgencia para tramitar como proyecto de ley el mismo.
6: A nosaltres no ens fa por el xantatge ideològic dels extrems. Un xantatge que a vostès els ha arrossegat a acceptar un camí que ens allunya del consens. Quan sap vostè perfectament que fa pocs dies estàvem molt a prop d'un acord.
4: Mentrestant, creixen les veus d'un possible avançament electoral.
0: Repunta l'atur al setembre, malgrat que augmenta l'ocupació.
4: Sobretot a causa de la regularització extraordinària d'emigrants, que ha fet incrementar les llistes de persones que busquen feina. El nombre d'afiliats a la seguretat supera els 4 milions. És el millor setembre des que hi ha registres.
0: En cultura, les colles ja estan preparades per al 30è concurs de castells.
4: La gran cita bianual se celebra aquest cap de setmana a la Tarraco Arena Plaça de Tarragona. Els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024.
0: Als esports, Barça-Madrid, el clàssic de la Lliga F que vol omplir el Camp Nou. Joan Barberà.
7: L'equip femení tornarà a jugar a l'estadi. Serà el segon partit contra el conjunt blanc que juga al Camp Nou, on el Barça disputa els duels escollits. La cita aquest diumenge a les 5 de la tarda. Encara queden entrades a la venda.
0: Al control de so, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: S'ha aixecat ja el confinament de la població del Baix Ebre i el Montsià, però es manté la restricció de la mobilitat entre municipis fins a les 8 del vespre. Els bombers han fet 19 rescats de persones atrapades a l'interior dels seus vehicles i el Departament d'Interior demana molta prudència per a les properes hores i fins i tot dies a causa de les pluges que encara es preveuen i que poden continuar sent torrencials i afectar litoral i prelitoral. De fet, ja plou de manera destacada en altres zones, com per exemple el Vallès o el Baix Llobregat. Està en emergència el Pla Inuncat. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. Els bombers de la Generalitat han fet 14 salvaments de persones atrapades dins dels seus vehicles a carreteres secundàries a les comarques més afectades, el Baix Ebre i el Montsià. Ha fet el recompte la consellera d'Interior, Núria Parlon, i ha explicat que han allotjat qui ho ha necessitat en els centres d'acollida que han habilitat a Ulldecona, Amposta i Tortosa. La titular d'Interior demana molta prudència a la població per a tot el dia d'avui i tot el cap de setmana, no només al sud de Catalunya, sinó a les comarques de tot el litoral.
2: penseu que s'ha complert la previsió que havia fet el Meteocat en els seus diferents avisos, a 30 minuts, a 3 hores i a 24 hores. Per tant, molta pluja, risc, òbviament, d'inundabilitat i molta prudència que ha de tenir el conjunt de la ciutadania en les properes hores i en els propers dies, perquè serà una situació inestable que afectarà doncs, el sud del país i probablement a tota la zona del litoral i prelitoral.
8: Pel que fa als centres educatius, la consellera Alt ha detallat que van estar en contacte ahir a la nit amb els serveis territorials d'educació i els van comunicar la decisió de no obrir les escoles del Montsià, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Baix Camp. Ha atribuït la decisió final als alcaldes i alcaldesses de les localitats.
2: Es va fer un escrit en el qual quedava clar que, d'acord amb les previsions que teníem, lo lògic, lo adequat, era tancar les escoles en els municipis que estaven clarament afectats amb un 5 de 6, i els alcaldes i les alcaldesses del territori són també actors adequats per prendre aquest tipus de decisió.
8: Algunes famílies del Baix Camp han criticat que l'avís arribés quan els nens i nenes ja eren avui en els centres. Pel que fa a la mobilitat, hi ha 9 carreteres tallades o afectades, uns 5.000 abonats estan sense electricitat i el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 500 trucades per incidents relacionats amb aquest episodi de pluges fins al migdia.
0: Com us dèiem, un episodi de pluges que ha de continuar les pròximes hores i que s'espera que s'estengui a la resta de Catalunya, també durant el cap de setmana, molta precaució. Lluís Mi Pérez, bon dia de nou, què ens espera aquests dies?
3: Bon dia. Fortes pluges, no cal dir-ho, gairebé 300 litres per metre quadrat ja recollits a l'Ametlla de Mar, però podem dir que immediatament ja no tindrem aquestes torrencialitats de la precipitació. En qualsevol cas, continuarà plovent, sobretot entre el Baix Camp, el Barcelonès i, per altra banda, els dos Vallesos, la comarca del Mollanès, l'Anoia i ja cap a la Catalunya central. S'ha de dir que la pluja que anirà caient no provocarà ja els estralls de les últimes hores, però continuarà plovent sobre mullat. Cap a la Costa Brava més clarianes, també alguna pluja a Lleida i al cap de setmana diversos episodis de pluja intensa. Per una banda, migdia de dissabte, especialment a la costa, i diumenge entre la Costa Brava i les comarques de Barcelona. Molta atenció amb noves i possibles inundacions.
0: Com dèiem, les Terres de l'Ebre s'han endut fins ara la pitjor part d'aquest temporal, amb aiguats persistents acumulats al llarg de 10 hores.
4: L'Ametlla de Mar registra ja 264 litres per metre quadrat, les Cases d'Alcanar 238 i Mas de Barberans 227.
0: Algunes carreteres, com us dèiem, continuen tallades i en el cas de Tortosa s'ha hagut de desallotjar una vintena de persones de dos habitatges. Ràdio Tortosa, David Benito, bon dia.
9: Bon dia, doncs sí, seguim aquí al centre de comandament avançat que s'ha muntat a Tortosa. Ho dèieu, una vintena de persones han estat desallotjades de dos edificis al nucli històric de la ciutat, al carrer Cervantes i al carrer Montcada. Així ho ha detallat Marc Lleixà, alcaldessa de Tortosa.
10: Un d'estos edificis, este matí, quan ha sigut valorat, s'ha decidit que s'ha de desallotjar tot l'edifici. I ara s'està valorant si aquestes persones desallotjades, que poden ser màxim una vintena, poden anar allotjats en familiars, en cases de familiars, o ja podem i hem d'activar este centre d'acollida que s'ha muntat també al pavelló del temple.
9: També al poble de Jesús, a Tortosa també, porten 12 hores sense llum i sense internet. També està passant això al poble del Regués i al poble de Campredó. Seguim pendent d'aquestes actualitzacions, diuen que el temps ara mateix ha baixat una mica i que, per tant, la intensitat ha parat, però alerta, a la nit podrien repetir-se alguns d'aquests episodis.
0: Gràcies, David Benito, des de Ràdio Tortosa. Evidentment, molt pendents de l'evolució de la pluja al llarg de les properes hores i passem del Baix Ebre fins al Montsià. A Santa Bàrbara, aquest episodi ha deixat més de 230 litres per metre quadrat. La prioritat ara mateix al municipi és recuperar accessos, habitatges i granges, així com facilitar la feina dels serveis d'emergències. La Plana Ràdio, Tere Giné.
11: Els veïns expliquen que, més que per l'alçada de l'aigua, aquesta vegada la situació ha estat especialment complicada per la persistència durant moltes hores.
12: Bueno, ja ho veu, ens ha tornat a entrar per tercera o quarta vegada consecutiva i ja no sabem què fer. La persistència aquesta vegada ha sigut més.
11: Tot i que no ha hagut incidències destacades, un cop ha parat la pluja ja s'han començat les valoracions. Lluís Jiménez, l'alcalde de Santa Bàrbara.
13: Ja s'ha habilitat el telèfon perquè tots els veïns que necessiten ajuda els ho donarem.
11: Un cop passada la pluja, per al delegat del govern, lo prioritari era atendre les urgències. Joan Castor Gonell.
14: Problemes d'accessibilitat, sobretot a habitatges, a granges, i, bueno, i anar recuperant camins i serveis i tot allò que necessiten tant al nostre territori.
11: Protecció Civil manté la situació d'emergència al Baix Ebre i al Montsià i demana limitar els desplaçaments i evitar també zones inundables.
1: Notícies en xarxa.
0: L'altre focus d'atenció de la jornada és el Congrés dels Diputats. A aquesta hora s'estan debatent els dos decrets d'habitatge, els coneguts com a decret Mari Carmen, que no s'acabaran convalidant a causa dels vots contraris del PP, Vox i Junts. Una derrota del govern de Pedro Sánchez a l'hemicicle que obre la possibilitat a un avançament electoral amb el 29 de novembre o fins i tot el 6 de desembre com a possibles dates per als comicis. Carina Bellbé, bon dia.
15: Bon dia. De res ha servit que la ministra d'Habitatge hagi ofert a Junts tramitar el primer decret com a projecte de llei per incloure esmenes per tal que els de Carles Puigdemont facilitessin la seva aprovació. Un text que, segons Isabel Rodríguez, ha incorporat el 90% de les propostes dels juntaires. En un discurs molt dur, Míriam Nogueras demana a la ministra que s'assegui a negociar un nou decret a porta tancada i li retreu haver cedit al xantatge de Sumar.
5: Le pido que aprovemos hoy este texto, que lo convalidemos y que inmediatamente la Cámara, la presidenta, se ponga a trabajar los mecanismos con urgencia para tramitar como proyecto de ley el mismo.
6: A nosaltres no ens fa por el xantatge ideològic dels extrems. Un xantatge que a vostès els ha arrossegat a acceptar un camí que ens allunya del consens. Quan sap vostè perfectament que fa pocs dies estàvem molt a prop d'un acord.
15: Els partits d'esquerres han carregat contra el no dels juntaires al decret antidesnonaments. El més dur, el republicà Gabriel Rufián.
16: Que ustedes tienen intereses inmobiliarios, lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo. Y que según quién le paga, según qué, a según quién, también. Fuera de aquí, sí. Lo sabe todo el mundo. Entonces ustedes no están aquí optando por una vía ideológica porque ustedes consideran... Esto es mentira. Ustedes están aquí pagando una deuda y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿A cambio de qué?
15: Des del PP critiquen que el desnonament de la Mari Carmen no s'hagués evitat amb aquest decret i denuncien una utilització política d'aquest cas per part del govern espanyol. En aquests moments encara s'està debatent el segon dels decrets, el de la pròrroga automàtica de contractes que ha defensat el ministre de Drets Socials de Sumar a l'espera que arrenqui la votació amb alçada.
0: Una votació amb alçada que està a punt de dur-se a terme després que s'hagi acabat de defensar i de debatre aquest segon decret conegut com a Mari Carmen en relació a l'habitatge. I tot plegat, aquesta sessió al Congrés se sent molt seguida i també està generant fortíssimes reaccions. En el pla polític, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que se sent molt decebut amb l'actitud de Junts.
4: Illa ha dit que en altres temps Junts defensava els interessos dels catalans i que ara no ho fan.
17: Crec que és un error greu el que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
4: Declaracions del president des de Galícia, on ha participat en un fòrum sobre competitivitat i cohesió territorial.
0: I reaccions també des del carrer coincidint amb la votació al Congrés. El sindicat de llogateres s'ha manifestat davant de la seu de Junts a Barcelona per exigir que el decret tiri endavant. També han fet una crida a la vaga general per la crisi de l'habitatge.
4: Ho han dit a la concentració davant la seu de Junts a Barcelona per protestar pel rebuig al decret Mari Carmen sota un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra. Enric Aragonès és portaveu del sindicat de llogateres.
18: Hem d'aturar-ho tot, ja n'hi ha prou. Si ni tan sols un decret, que eren unes engrunes, per tan sols arrencar un bri de tranquil·litat a tanta gent que està patint, ni tan sols això ho podem aconseguir. Amb aquestes institucions els hem de passar per sobre. Fins ara hem sacsejat el teu de joc, però que hem vingut a canviar les regles.
4: El sindicat responsabilitza Junts dels morts, diuen que vindran per culpa dels desnonaments.
0: Paula Serra, portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, també ha carregat contra Junts per la negativa a aprovar aquests decrets. Els acusen d'anar en contra dels drets mínims de la classe treballadora.
4: Serra, a més, ha afegit que les mesures són un respir, però que no resolen el problema estructural de l'habitatge. Són declaracions a la xarxa.
19: Aquests decrets no eren l'única solució, perquè al cap i a la fi eren mesures temporals i més aviat de contenció que permeten, sí, en una situació de desnonament al límit, aturar-lo o ajudes temporals de lloguer, però són de contenció.
0: Això sí, mentrestant es debat, el decret Mari Carmen continua en vigor i avui ha permès aturar el tercer desnonament des que es va publicar. Aquest matí a Manresa desenes de persones s'han concentrat davant del número 38 del carrer d'Urgell per evitar que fessin fora de casa seva la Lucélia i el seu fill menor d'edat. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
20: Sí, el desnonament no ha tirat endavant perquè ahir la PAC va presentar un recurs basant-se en el decret Mari Carmen. Tot i això, no els han avisat fins passades les 9 del matí, que és quan havia de començar el llançament. La Lucélia, la dona que haurien desnonar, celebrava la notícia.
21: Tiene que trucar yo para poder informarme, pero sí está parado, sin fecha.
7: i jo super, super contenta, perquè aquesta és mi casa, de moment és la meva casa.
20: Ella viu al pis amb el seu fill de 8 anys i ja és el quart cop que l'intenten desnonar. Reclama un lloguer social perquè no pot pagar les despeses del pis, però el propietari, un fons voltor, no li permet. Gràcies al decret, avui no l'ha fet fora de casa seva, però el portaveu de la PAC Bages, Martí de les Heres, recordava que és una victòria temporal.
21: Aquest sense sentit, aquesta vergonya de model judicial que tenim, és el que ens afrontem i ens veiem abocades dia rere dia a totes les persones que passen per un procés de desnonament i que estan abocades a viure constantment en tensió, en tensió.
20: Després de l'anunci, els manifestants han anat davant la seu de Junts a la capital del Bages, on hi han llançat escombraries per protestar contra la votació del partit al Congrés.
0: Són 3:45 al setembre tancat, amb més ocupació i més atur a causa de la regularització extraordinària de migrants, que ha fet incrementar-se les llistes de persones que busquen feina. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social, paral·lelament, ha superat els 4 milions. Es tracta d'un màxim històric i els desocupats també han crescut fins a les 330.000 persones. David Navarro, bon dia.
22: Bon dia. Així, l'afiliació va augmentar en 38.000 persones respecte al mes d'agost i les oficines del Servei d'Ocupació van registrar 604 aturats més. Unes dades que, segons el secretari de Treball, Paco Ramos, expliquen per l'entrada de persones provinents de l'economia submergida.
23: Sense aquestes afiliacions provinents de la regularització no haurien superat els 4 milions d'afiliacions i també això, el volum d'aturats registrats sense ocupació anterior, també la majoria són provinents del procés de regularització.
22: En el mateix sentit, el responsable d'Economia i Treball d'UGT de Catalunya, Albert Ferrer, ha dit que les dades mostren els beneficis de la regularització.
24: Que el procés de regularització el que ha demostrat és que el nostre país no té un problema d'absentisme, com diu Foment i els empresaris d'aquest país, sinó que el que té un problema és d'economia submergida.
22: Per demarcacions, Lleida lidera l'augment d'aturats, seguida de Tarragona i Girona. Només Barcelona trenca la tendència, amb menys desocupats que el mes d'agost.
1: Notícies en xarxa.
0: La reivindicació del coneixement com a eina democràtica davant dels discursos extremistes ha marcat l'obertura de l'any universitari a Catalunya. En un acte celebrat a la Universitat Autònoma de Barcelona, també s'ha reivindicat la importància de mantenir la cultura catalana. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
25: Un acte de reivindicació que precisament ha començat amb un ball de bastoners a càrrec dels bastoners de la UAB i ha comptat amb la presència de la traductora estadounidenca i especialista en literatura i cultura catalana, Marian Newman. L'objectiu era difondre entre la comunitat universitària el caràcter obert d'una cultura que ha esdevingut un factor de convivència, quelcom molt rellevant en un context com l'actual. Precisament la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha reivindicat aquesta importància de l'educació en l'auge dels discursos d'odi.
26: La universitat és i ha de continuar sent aquest espai on generem coneixement i també on aprenem i hem d'aprendre a interpretar-lo, on formem bons professionals i, sobretot, ciutadanes i ciutadans amb criteri, on la tecnologia i la IA ens permeten arribar més lluny, sense renunciar mai a allò que, com deia, ens defineix com a persones.
25: També el rector Javier Lafuente ha parlat de reivindicar el coneixement com a pilar fonamental del progrés per avançar cap a una societat molt més justa i democràtica.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Alerten de l'increment de càrregues de feina als jutjats catalans. Ha estat en l'obertura de l'any judicial.
4: La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Caso, ha explicat que el 2025 hi va haver 1.300.000 assumptes nous. Això és un 2% més que l'any anterior. L'augment acumulat dels últims 5 anys, però, arriba al 28%. Caso també ha anunciat que treballa en un pla estratègic per impulsar la carrera judicial a Catalunya.
0: Salut detecta 1.300 càncers de mama a les comarques de Ponent en els 30 anys del programa de cribratge.
4: La majoria s'han detectat en estadis inicials, fet que en millora el diagnòstic. Des de la Regió Sanitària Lleida destaquen l'alta participació de les dones convidades a fer-se aquesta prova, que se situa en el 85%. Ara el repte és fidelitzar les dones nouvingudes i augmentar les edats per sobre i per sota de la franja actual, que és d'entre els 50 i els 69 anys.
0: I a Terrassa els Mossos investiguen un tiroteig amb dos guàrdies civils ferits.
4: Ha estat atacant perallada mentre intentaven detenir una banda criminal dedicada presumptament a assaltar camions quan paraven a descansar en àrees de servei de les autopistes. L'alcalde de la ciutat ha condemnat els fets i ha expressat el seu suport als dos guàrdies civils ferits. Hi ha 3 persones detingudes.
0: És moment per a la cultura. Les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bienal que se celebra aquest cap de setmana a la Tarraquarena plaça de Tarragona.
4: Diumenge hi actuaran 12 de les millors colles i els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024. Carles Cortés, presentador de les retransmissions castelleres de la xarxa, explica que estem davant de la millor temporada de la història dels castells.
2: Els números de les colles castelleres en aquesta temporada 2026 és el que fa que tinguem la sensació que estem davant del millor concurs de la història. I no només pels números de les colles grans, aquestes colles que fan castells de 9, que fan castells de 10, de gamma extra, perquè són extraordinaris els números que porten, sinó també per les colles que venen per darrere, colles de 8 que estan fent, algunes d'elles, les millors actuacions del seu historial. Per tant, dissabte i diumenge es troben a la Tarraquarena 30 colles en els millors números de la seva història, moltes d'elles.
4: Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, gràcies a la coproducció entre TAC12 i la xarxa Aquesta Casa. Durant els dos dies del concurs de castells ja es preveu que assisteixin de públic més d'11.000 persones i 400 periodistes.
0: I més cites destacades en el món cultural aquest cap de setmana, perquè també arrenca la 15a edició del Festival Petits Camaleons de Sant Cugat del Vallès. Miqui Núñez, Els Pets o El Petit de Calaril són alguns dels noms destacats d'enguany. Ràdio Sant Cugat, Sara Vella.
3: La previsió de pluja ha obligat l'organització a preparar alternatives, però el director del festival, Albert Puig, assegura que els concerts es mantindran. Sentim-lo.
8: És evident que totes les actuacions són sota cobert, per tant, això sí que no és cap tipus de problema. Sí que és veritat que hi ha una part molt important del festival, que és la circulació, passejar a l'hora de dinar, que es fa a l'aire lliure, però no em preocupa tant perquè tenim alternatives i la gent ja les descobrirà, aquestes alternatives, i veurà com que si cauen quatre gotes a l'hora de dinar estaran sota cobert i no passarà res.
3: Entre els artistes que formen part del cartell d'enguany hi ha Miqui Núñez, Els Pets, la Ludwig Bank, Triquell, El Pont i Pissador i El Petit de Calaril. Els Amics de les Arts han estat els encarregats d'obrir el festival amb el concert inaugural de dijous. Cada...

Una mica música abans dels esports, perquè el grup de Laila, mal capitanejat pel periodista de la xarxa Marc Dalmau, avança cap al seu primer disc, Amb els teus ulls. Es tracta del segon senzill del projecte que es publica avui.

0: La cançó compta amb la col·laboració de la cantautora Mercè Subirachs i parla de l'atracció que neix d'una mirada i de l'impuls d'apropar-se a aquella persona que ens agrada. El tema aposta per un registre de rock més pausat i melòdic després del primer avançament, Raons.
1: Amb música arribem als esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Barça-Madrid, el clàssic de la Lliga F, que vol omplir el Camp Nou.
2: Bon dia, Marta. L'equip femení tornarà a jugar a l'estadi. Serà el segon partit contra el conjunt blanc que juga al Camp Nou, on el Barça disputa els duels escollits. L'equip català és líder invicta amb 15 punts i les madridistes han guanyat fins ara 4 partits i n'han empatat un. La cita aquest diumenge a les 5 de la tarda i encara queden entrades a la venda. La portera del Barça, Cata Coll, té clar que el Real Madrid cada vegada és millor.
3: Estan jugant molt bé, monicant molt bé, crec que tenen molta confiança, però bueno, crec que nosaltres també estem anant a la línia correcta, han anat de menys a més i crec que això s'està notant. Tenim a tota la gent enxufadíssima per donar 100% i sabem que diumenge farem un partit perfecte per guanyar-lo.
2: En una Lliga F on demà a les 12 del migdia juguen els partits Espanyol Alavés i Sevilla-Badalona. A la segona divisió masculina demà el Centre d'Esport Sabadell, que ha guanyat els 3 partits que ha jugat a casa, rep l'Andorra de Gerard Piqué al maig a 6:45 de la tarda a la nova Creu Alta. El tècnic arlequinat Ferran Costa s'enfrontarà a un dels equips que ha dirigit.
4: Penso que el més important és tenir aquest equilibri, no? Entre buscar l'inconformisme, que no el perfeccionisme, perquè el perfeccionisme és una merda, perquè mai res està prou bé, i a part mai arribaràs a la perfecció, però l'inconformisme sí que és molt important perquè és el que marca el nostre camí, el nostre full de ruta, sobretot, buscant la nostra millor versió i no fugint de la comparació, no? Amb altres estils, amb altres maneres de fer, a les que respectem moltíssim.
2: El Girona juga diumenge contra el Mallorca, duel entre dos equips que han baixat de categoria i que volen tornar a primera. I a la primera federació, demà, Can Dragol, Sant Andreu, rep l'Antequera a 6:45 de la tarda. A la segona federació, diumenge a les 6 de la tarda, a l'Estadi Olímpic de Terrassa es veuran les cares el Terrassa i el Girona B en partit de la cinquena jornada. Els dos equips arriben a la cita amb 7 punts. El partit es podrà viure en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. A tercera federació, diumenge a les 5 de la tarda i en directe a Lleida Televisió i a la plataforma La Xarxa Més, Atlètic Lleida, Poble de Mafumet, un maig que jugarà al camp d'esports. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
5: Si bé és cert que la patacada que va encaixar l'Atlètic Lleida el passat cap de setmana davant el Peralada va ser de les fortes, la disciplina lleidatana ha enviat durant la setmana un missatge de tranquil·litat, de ser conscients que l'accident va succeir aviat dins el calendari i que els errors individuals comesos s'han anotat per no repetir-los. Amb aquest escenari, l'Atlètic Lleida ha d'afrontar el partit de diumenge al camp d'esports amb la ment freda, tal com deia l'entrenador Juan Carlos Beltrán.
6: Lo que hemos intentado hacer es ser fríos, analizar bien la situación de lo que pasó, intentar evitar que esos errores se vuelvan a producir y bueno, y seguir en el proceso de seguir mejorando cosas y prepararnos bien para este próximo partido.
5: Aquest diumenge l'Atlètic Lleida rep una Pobla de Mafumet que ha ascendit en guany a tercera federació i que porta 6 punts després d'haver guanyat 2 partits. Els lleidatans sumen 4 punts. El partit al camp d'esports diumenge a les 5 de la tarda.
2: A la Lliga Elit el partit més destacat és el Martorell Argentona, que es jugarà diumenge a les 4 de la tarda en directe a la Xarxa Més. I en plana poliesportiva en bàsquet a l'Euroliga, el Barça visita avui la pista del Besiktas, tercera jornada de la màxima competició continental.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí, ens retrobarem, com sempre, dilluns a partir de les 2. Que passeu bona tarda i millor cap de setmana i precaució amb les pluges.
7: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
8: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
9: A Ràdio Montornès, la intersecció.
10: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
0: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
1: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.2.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: bonita.
1: Tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor en bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
2: Las Mañanas de Radio Montornès.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: En Radio Montornès puedes escuchar un programa que gira las revoluciones de un vinilo.
3: ¡Qué bueno! 33 un tercio. ¿Pero eso no es ir muy rápido?
2: Pues no, eso es ir a 33 un tercio RPM, un ritmo tranquilo, ideal para escuchar música muy elegida y hablar sobre la vida.
3: ¿Y algo más?
2: Recomendar algún libro y escuchar un poco de cine.
3: Pues pinta bien.
2: Pinta a 33 un tercio RPM, segunda temporada. ¿Para qué cambiar?
4: Radio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Dies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Congrés ha tombat els dos decrets d'habitatge pels vots contraris de PP, Vox i Junts. Just abans de la votació, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha batit Junts, el PP i Vox, que si no permetien convalidar aquests decrets d'habitatge, la història els jutjaria abans dels que creuen.
3: Ahora son ustedes quienes tienen que demostrar si su preocupación por el bienestar de los ciudadanos es mayor que su deseo de dañar a este gobierno. Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
2: Quan ha acabat la votació, passats uns minuts, de fet fa molt poca estona, un grup de manifestants amb pancartes que era dins del Congrés ha cridat que els fons voltor són els que governen el Congrés. Coincidint amb la votació, el sindicat de llogateres s'ha manifestat davant de la seu de Junts a Barcelona aquest matí per exigir que el decret tirés endavant. Han fet una crida a la vaga general per la crisi de l'habitatge. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat de llogateres.
4: Hem d'aturar-ho tot, ja n'hi ha prou. Si ni tan sols un decret, que eren unes engrunes, per tan sols arrencar un bri de tranquil·litat a tanta gent que està patint, ni tan sols això ho podem aconseguir. Amb aquestes institucions els hem de passar per sobre. Fins ara hem sacsejat el terreny de joc, però que hem vingut a canviar les regles.
2: I seguim pendents de la pluja. El govern ha enviat un SLR per aixecar el confinament al Baix Ebre i al Montsià, però manté, atenció, la restricció a la mobilitat interurbana fins a les 8. La consellera d'Interior ha dit que la situació és encara de perill molt alt perquè continua la inestabilitat i la previsió de pluges torrencials. De fet, les properes hores hem de fixar-nos ja en el litoral i el prelitoral. Continuem parlant de registres de pluja acumulada a les Terres de l'Ebre. El darrer, al Baix Ebre, a l'Ametlla de Mar, 273 litres. I el Departament d'Educació està treballant una proposta que inclou un dia lliure de compensació per als docents que marxin de colònies. Aquesta no s'ha arribat a plantejar formalment a la mesa sectorial i a més es treballa amb mesures per reforçar la protecció jurídica dels docents que acompanyen els infants amb aquestes activitats. Això s'afegiria als 50 euros de compensació ja acordats. I la conductora d'un turisme ha mort en una col·lisió amb un camió a l'A14R2 al Segrià. Per causes que s'investiguen, s'ha produït una col·lisió entre un turisme i un camió. Ja són 96 víctimes enguany a les carreteres catalanes.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Les Mañanes de Ràdio Montornès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El ple del Congrés ha rebutjat els decrets de mesures d'habitatge que, entre altres, prohibien desnonaments a famílies vulnerables i prorrogaven els contractes de lloguer. A hores d'ara, segons publiquen alguns mitjans, el president del govern, Pedro Sánchez, obre un període de reflexió i prendrà una decisió sobre l'avenç electoral aquest cap de setmana. Dirigents del PSOE i ministres creuen, segons apunten fons a la Moncloa, que el president ha de convocar eleccions. Qui també ho pensa és el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que retret del president del govern, Pedro Sánchez, prioritzar el càlcul electoral en la tramitació d'aquests dos decrets. L'escoltem.
3: Que no se guarde mucho más la fecha ante la eventualidad de pillar a la oposición desprevenida. Estoy listo. Estamos preparados. Por mí, que convoque cuando quiera. Por España, que convoque cuanto antes.
2: Després de la votació, el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, ha criticat durament les dretes, que han tombat miserablement, diu, els decrets lleis, i acompanyat de la resta de ministres de Sumar, ha dit que seguiran per terra, mar i aire defensant el decret d'habitatge.
4: Pueden decir muy alto la palabra España o la palabra Cataluña. Hoy están sirviendo una única bandera, que es la bandera de la oligarquía rentista, de los fondos buitre y del dinero. Hoy el Partido Popular, Vox y Junts se han equivocado gravemente, gravemente, y pagarán este error político en las urnas.
2: Mentrestant, el decret Mari Carmen continua en vigor i avui ha permès aturar el tercer desnonament des que es va publicar aquest matí a Manresa. Desenes de persones s'han concentrat davant el número 38 del carrer Urgell per evitar que es fes fora de casa seva la Lucélia i el seu fill menor d'edat. Ja és el quart cop que ho intenten. Ella reclama un lloguer social perquè no pot pagar les despeses del pis, però el propietari, un fons voltor, no li permet. I la Fiscalia demana 2 anys de presó i 6.000 euros de multa per un home acusat d'agredir l'alcalde de Linz, Manel Pérez, en un bar del municipi. Els fets es remunten al 4 de juny de 2023, quan, segons el fiscal, el processat, veí d'un altre municipi, es va dirigir a Pérez i, després de preguntar-li si era l'alcalde i recriminar-li una resolució, el va colpejar amb força a la cara. I el Festival Petits Camaleons celebra aquest cap de setmana la seva 15a edició amb concerts fins diumenge a l'Arboretum, al Teatre Auditori i a l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels. La previsió de pluja ha obligat a canviar alguns dels concerts, però es mantenen Miqui Núñez, Els Pets, la Ludwig Bank, Trinquell, el Pony Pissador i el Petit de Caleril. Són alguns dels noms que hi participen.

0: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
1: Segur que no n'hi ha per tant.
2: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
4: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
3: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
4: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.

0: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: Molt bona tarda a tots i a totes i benvingudes de nou a La Intersecció. Què tal? Com estan el divendres? Vinga, va, que ja està aquí el cap de setmana a tocar i nosaltres venim per acabar d'alegrar la tarda, perquè sempre tot millora, encara que sigui bo una miqueta més, amb La Intersecció. Com tots els dies, estarem fins a les 6 en directe aquí al 91.2 de l'FM i també a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil i al canal de la tele de Ràdio Montornès, per aprovar-vos tota la informació i també entreteniment, entrevistes que tenen coses relacionades amb Montornès i altres una miqueta més enllà també. Ja sabeu que a més, sobretot els divendres, ens agrada mirar una mica l'agenda del nostre voltant i parlar d'estrenes al cinema, així que això no cal que estiguem a Montornès per veure-ho. Però bueno, de seguida ja parlarem del que tenim per endavant. De moment anem a parlar amb el nostre tècnic, amb el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
2: Molt bona tarda, Mireia.
1: Què tal? Com es planteja el cap de setmana?
2: Doncs, bueno, no, d'entrada plujós,
1: sí.
2: I després, doncs, no sé, atapeït, com sempre.
1: Ah, t'anava a dir, vens una mica de fluir aquest cap de setmana.
2: Bueno, sí, home, sempre, tu ja saps que un ha de buscar sempre un momentet per acabar de baixar revolucions i, com tu dius, fluir. Però sí, bueno, cap amunt, cap avall.
1: Molt bé, molt bé, sense parar el cap de setmana. Doncs aquí a Montornès, si us quedeu, podreu fer moltes coses, perquè la veritat és que pinta aquí també bastant aveït, a Montornès. Tot dependrà també, hi ha coses de si plou o no plou, però que hi ha molts plans per fer aquí.
2: Bueno, i els divendres sempre donem allò propostes tant sí. per quedar-se a casa com per sortir fora.
1: Sí,
2: i sigui més animat a mullar-se una mica.
1: Jo la veritat és que aprofitaré a menjar molt també. Aquest cap de setmana també
2: Així, ja sí. ho tens clar, eh?
1: Jo ja ho tinc claríssim, que demà me'n vaig de cumple i per tant això vol dir que toca menjar. I el diumenge també me'n vaig al teatre després a dinar, o sigui que jo tinc el cap de setmana fet. Sí, sí.
2: Sí, sí, sí. Bueno, doncs a Jalà, que sí. Jalà és un plaer també.
1: Home, a qui no li agrada un bon menjar, i si la companyia doncs també és
2: millor
1: bona,
2: que
1: millor, exactament. Bé, doncs no sé vosaltres quins plans teniu, espero que també siguin del vostre gust i que la ràdio també estigui una estoneta al vostre cap de setmana, i sabeu que tot i que nosaltres no estiguem aquí amb vosaltres, a les zones sí que podeu recuperar a la ràdio La Carta, a radio.montornès.cat i a l'aplicació mòbil tots aquells programes anteriors, seccions i fins i tot també descarregar-les i portar-les on vulgueu.
2: Oh, i tant, i a més que la programació no para en tot el cap de setmana,
1: no,
2: sí que estan entretinguts amb tot el nostre contingut.
1: Home, a Ràdio Montornès això continua, però si ja sou allò fans, legends de La Intersecció, doncs és veritat que potser es troben una mica falta, però a la ràdio La Carta tenim tota la solució.
2: Ens falta trobar un nom per als fans de La Intersecció, eh?
1: Sí, és veritat.
2: Haurem de
1: sí.
2: pensar una
1: miqueta. Podeu fer-nos propostes, també.
2: Vinga,
1: podeu fer-nos propostes a radiomontornès@montornès.cat, ara sí que ho he dit bé, i així, entre tot, doncs, acabem de consensuar quin nom ens posem. Va, ho deixarem també de meditar aquest cap de setmana. Bueno, doncs, ja hem parlat una mica, però anem a entrar en profunditat al que parlarem, continuarem parlant aquest programa. Perquè, com dèiem, l'actualitat de Montornès i, per tant, del nostre cap de setmana centra el programa d'avui. Començarem parlant de la programació octubre més de la gent gran, que el dia 1, ahir, s'havia d'haver fet una exhibició de dansa i dels tallers de gimnàstica, però al final, per la pluja, es va plaçar el dia 15, però això no vol dir que no hi hagi més coses. Hi ha una sèrie d'activitats que es farà aquest mes d'octubre i que avui nosaltres repassarem, perquè ja hi ha una activitat que serà aquest diumenge, una projecció de cinema. Així que avui, tothom atents i atentes. També parlarem d'una activitat que tindrà lloc demà, que serà a la plaça de Pop Picasso, si no plou, també, una activitat on dues associacions africanes del poble es donaran a conèixer i ens proposen, sobretot, una festa musical, una festa gastronòmica, a partir de les 7 de la tarda. Per conèixer la proposta, hem convidat els dos dels seus organitzadors aquesta tarda aquí a La Intersecció. I qui no faltarà, com tots els divendres, és la nostra companya, el José Luis Cano, que ens portarà les estrenes al cinema i a les plataformes digitals. La setmana passada va ser bastant intensa amb La Bola Negra, però aquesta setmana també hi ha estrenes que tenen molt bona pinta i, a més, jo crec que és un d'aquells plans no cobert que sempre ve com de gust.
2: Sí, quan plou el cinema sempre és un pla
1: sí,
2: allò.
1: Sí, sí, i si no, a caseta, allò a la tarda de diumenge al sofà, eh?
2: Crispetes, eh?
1: Sí, això jo crec que pot ser un bon planazo el que qual m'aculli el diumenge a la tarda, si pot ser. Tant de bo, tant de bo. I avui li preguntarem a veure què ens recomana per veure. I també al final, si tenim temps, repassarem no només l'agenda, perquè hi ha més coses aquest cap de setmana que a Montornès, sinó de la resta de pobles del nostre voltant, perquè hi ha coses molt interessants. Tot això serà d'aquí uns minuts. Nosaltres comencem repassant els titulars del dia. Comencem amb que divendres vinent la Biblioteca Rosa Leveroni presentarà una nova guia bibliogràfica per oferir recursos de suport emocional al jovent. Aquesta guia complementarà la publicada el 2021, centrada en el benestar emocional de la ciutadania en general. La presentació de la nova guia serà a les 6 de la tarda i comptarà amb les intervencions de Charo Campos, bibliotecària, i el tècnic municipal de salut pública, Marc Colàs. Campos ha indicat que s'adreça tant a joves com a les seves famílies.
3: És una proposta pensada especialment per a joves, però també per a les famílies, que manté l'esperit de la primera guia, però adapta als continguts, al llenguatge, al format, a les necessitats dels joves i dels seus interessos, no? Tractem temes com l'adopció, l'assetjament escolar, el dol, el feminisme, LGTB, malalties en general, maltractaments, els nous patrons de consum, racisme, relacions, salut mental, sexualitat, suïcidi i trastorns del comportament alimentari i imatge corporal.
1: A l'acte de presentació de la guia, els investigadors en antropologia social, Miguel Ángel i Mica Franganillo, oferiran la xerrada Aprena a cuidar-te, una mirada sobre l'escolta, la presència i la manera com ens tractem. A través del col·loqui es donaran pautes pràctiques d'autocura i autoconeixement. Les inscripcions són gratuïtes i estaran disponibles ben aviat al web entrades.montornès.cat. La nova edició de la festa Stopping Remember dels Més 30 Cosmos ja té data. Serà el 17 d'octubre a la Sala Gran del Teatre Margarida Xirgu, on abans se situava la discoteca Stopping. De nou, la festa serà de 6 de la tarda a 11:15 del matí. Per assistir, caldrà adquirir un tiquet de consumició obligatòria per persona, que tindrà un preu de 6 euros. Es posaran a la venda el proper divendres, dia 9 d'octubre, als establiments Polleria Angelita i El Gato con Botas. Les places per al mercat de segona mà del 25 d'octubre s'han exhaurit. El mercat es farà al matí de 10 a 2 a la plaça del poble. El veïnat hi podrà comprar i vendre objectes usats que estiguin en bon estat, com roba, estris, petits electrodomèstics, llibres, joguines o peces de col·leccionisme. L'objectiu del mercat és fomentar la reutilització, allargar la vida útil dels objectes i contribuir a un consum més responsable i sostenible. No s'hi permet la venda ni l'intercanvi de productes perillosos, nocius, animals o aliments. Les places s'han limitat a 100. I en última cosa, amb l'acció de cadascs que el Ball de Diables i Drac de Montornès ha obert un nou termini d'inscripcions per la colla infantil. S'hi poden apuntar nois i noies d'entre els 8 i els 13 anys. Per poder formar part de l'entitat, cal omplir les fitxes que hi ha disponibles al Casal de Cultura. Es tindrà en compte l'ordre d'arribada. L'associació ja ha avançat que no tornarà a obrir places fins l'any vinent. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Un any més, Montornès comemora el Dia Internacional de les Persones Grans, que té lloc cada 1 d'octubre, amb una programació d'activitats. Sota el nom Octubre Més de la Gent Gran, el Departament Municipal d'aquest col·lectiu ha aglutinat 6 activitats. Les propostes començaran diumenge amb la projecció de la pel·lícula Vivir dos veces, de Maria Ripoll, al Teatre Margarida Xirgu. La sessió anirà acompanyada d'un espai de reflexió mitjançant una instal·lació artística i participativa. La regidora de Gent Gran, Natàlia Segura, ha convidat a tothom a assistir-hi.
4: Està una mica ambientada sempre amb temes de gent gran. En aquest cas parla d'un home que té diagnosticat Alzheimer i tot el que es mou al seu voltant. La veritat és que ja és la tercera projecció relacionada amb pel·lícules que estan amb estereotips de gent gran i va molt bé perquè ens fa reflexionar i ens fa comprendre, no?, moltes situacions que de vegades les tenim normalitzades però que no hauríem de tenir-ho i hauríem de treballar-les. Tots hem d'agafar consciència perquè al final la gent gran jo crec que és una part molt valiosa de la nostra societat, igual que altres etapes de la vida, igual que sempre tenim molt clar que la infància s'ha de defensar, doncs la gent gran igual. I jo crec que ha de ser una pel·lícula perquè tothom pugui venir i tothom puguem reflexionar, que és l'única manera de poder avançar.
1: El programa Octubre Més de la Gent Gran inclou dues passejades ben diferents. D'una banda, el 14 d'octubre es durà a terme una caminada cultural per Montornès a càrrec del tècnic municipal de patrimoni Ferran Díaz. La sortida estarà a un quart de 10 del matí des del casal de la Gent Gran. I d'altra banda, el montornesenc Dani Mallet tornarà a portar les seves ulleres de realitat virtual i els vídeos immersius del projecte Més que Ciència a la Biblioteca Rosalie Veroni. El 8 d'octubre el públic podrà viatjar fins a l'Observatori Vera C. O, per exemple, als jaciments de Tapuerca, sense moure's de l'equipament. La regidora Natàlia Segura ha valorat molt positivament aquesta activitat.
4: Dona oportunitat a gent del municipi que potser té problemes de mobilitat que puguin conèixer part del nostre patrimoni i d'altres indrets. És una proposta que és molt interessant i que la biblioteca torna a portar i farà amb dos passes. És molt xula, de fet, jo les he provada perquè quan va venir el Dani a explicar-nos les vam provar i pots pujar al castell de Sant Miquel sense moure't i és molt interessant perquè és molt realista i pots veure moltes coses que potser no es podrien veure sense aquestes ulleres.
1: A més, el 24 d'octubre, el grup Entre Bambalines de l'Hermandat de Nostre Senyor del Carmen representarà un espectacle a l'Espai Cultural Montbarri. Finalment, la gent gran també podrà endinsar-se en la fotografia digital a través del taller La teva mirada és important. Les sessions tindran lloc cada dijous a la tarda als casals de la gent gran i estaran dinamitzades per la monitora Berta Valero. Segura ha indicat que al Nadal faran una exposició amb les imatges.
4: Volíem que fos algo relacionat no ben bé amb la informàtica, però sí amb el mòbil, i de vegades dius un curs de mòbil, la gent diu, ja sé utilitzar el mòbil, i vam dir, fotografia digital, una mica com fer les fotos, si l'has de, no, de retocar una mica, una mica de, com diem, de Photoshop, després passar-la a l'ordinador, imprimir, també per donar-li eines perquè puguin fer. I tot això que sigui relacionat amb el món digital els agrada molt. La idea és poder fer una exposició. Nosaltres al departament prepararem per aquest Nadal un dinar, que ja el vam fer l'any passat. Mm-hmm. Aquest any volem tornar a repetir aquest dinar de Nadal. I la idea és poder fer una exposició i posar-la aquell dia. L'any passat vam posar l'exposició de l'edatisme i aquest any voldríem fer com una exposició de fotos que han fet en aquests tallers.
1: Totes les propostes del programa Octubre Més de la Gent Gran són gratuïtes. Per assistir als passejos virtuals de Més que Ciència, a la caminada cultural i al curs de fotografia, cal inscriure's, això sí, prèviament als casals de la gent gran durant l'horari d'atenció de les activitats.

I nosaltres anem ara amb una mica de música abans dels nostres primers convidats. Avui és divendres i això vol dir que tenim moltes novetats musicals que acaben de sortir avui mateix a mitjanit. Llavors sabeu que a nosaltres ens agrada dia a dia anar-les repassant. Comencem amb una col·laboració que ens ha cridat l'atenció. És la de Riza i Pablo Alborán, una cançó així molt bonica per acompanyar-nos en aquesta tarda que es diu Deditos Cruzados.

0: Una altra proposta que tindrà lloc demà a les 6 de la tarda a Montornès serà l'espectacle Sopa de Pedres al Teatre Margarita Xirgo, de la companyia Engruna Teatre. És un espectacle de titella recomanat per famílies amb infants a partir de 4 anys. Encara esteu a temps de comprar les vostres entrades. Els preus oscil·len entre 5 i els 13 euros en funció de les bonificacions. Si les voleu comprar, les teniu disponibles al web entrades.montornès.cat. I en parlàvem avui, també fa una estona, que tenim demà una jornada cultural amb les associacions diàspora de la comuna de Colibantang i d'Èncula. Demà, a partir de les 7 de la tarda, a la plaça de Pau Picasso. Una festa a la que ens conviden amb les actuacions musicals del grup Tam Tam i dels DJs Kieve 21 i Boy Shop.
1: A mi m'agrada passejar per on hi ha floretes.
0: I els que us agrada més passar una estoneta a la muntanya, doncs podeu anar a l'associació amb l'Associació Excursionista Lliure Montornès i d'Ibermont a una nova sortida inclusiva per tota la família, acompanyada d'un taller d'arqueologia, una botifarrada i un espectacle. Serà diumenge. Les persones que hi participin poden sortir des de 2:15 de la plaça de Pau Picasso i allà caminaran cap al jaciment romà Mons Observants. Per participar-hi i reservar després la botifarrada, cal inscriure's al correu electrònic aelleuremontornès@gmail.com o bé a través del telèfon 609-185-088. El preu de l'entrepà i la beguda és de 6 euros. I en qüestió de cinema, doncs també tenim aquest cap de setmana a Montornès, al Teatre Margarida Xirgo, una tarda el diumenge, acompanyada d'un espai de reflexió a través d'una instal·lació artística i participativa. Serà amb la projecció de la pel·lícula Vivir dos veces, de Maria Ripoll, a 6:15 de la tarda. Un cop acabada la pel·lícula, com dèiem, servirà un espectacle, un espai, volíem dir, de reflexió i de memòria col·lectiva, amb una instal·lació artística per participar a tothom. L'entrada és gratuïta i l'aforament limitat.
2: De tus ojos me hace ver que la vida es una canción.
0: Sortim de Montornès i anem al Montgai Màgic, una fira de màgia al carrer que es fa a Montgai. La primera fira al carrer dedicada exclusivament a la màgia i en la qual acullen durant 4 dies els millors mags del món, això diuen, i també els mags amateurs i semiprofessionals. S'hi fan diversos espectacles, tallers de màgia i un mercat de productes artesanals i alimentaris. Trobareu més informació al web montgaimagic.cat. I demà a Tordera tenim fira medieval amb parades d'artesania, espectacles de carrer, música, tallers i activitats per tota la família. A més, aniran tots amb vestimenta, decoració i productes típics d'aquella època. Hi trobareu des de productes fets a mà fins a gastronomia tradicional i animació itinerant.

0: I a Manresa trobem la Fira Ecoviure. Durant tot el mes d'octubre es porten a terme diverses activitats relacionades amb el medi ambient, des d'exposicions fins a xerrades, passant per la projecció de diverses pel·lícules. La Fira Ecoviure també compta amb jornades tècniques professionals que giren entorn de quatre eixos: l'agricultura ecològica, l'aigua, els residus i l'energia. La setmana Ecoviure acaba amb el mercat, que enguany s'ha ubicat entre el centre de Manresa i que omple els carrers d'expositors, d'activitats infantils, familiars i menús especialitzats. Cor de vidre, no trenquis tan aviat, deixa'm viure. I acabem el repàs per l'agenda amb Vitrum, la festa per excel·lència del vidre artesà a Catalunya. El municipi de Vimbodí i Poblet, que aplega durant aquest cap de setmana vidrers d'arreu del país que treballen aquest material de la manera tradicional i des de diferents tècniques. Hi haurà vidre bufat, vitrofusió, vitrall, esmalt, joieria... Uns i altres esdevenen els protagonistes d'un mercat artesanal, on trobareu artesans de diversos oficis també, i dels espectacles i demostracions a l'aire lliure o al Museu i Forn de Vidre de Vimbodí. La festa inclou també altres activitats relacionades amb la tradició vidriera, molt arrelada al municipi. Hi haurà tallers i jocs infantils, exposicions, conferències, visites guiades al museu, un esmorzar popular, concurs de beure amb porró, que ja posats amb el vidre... Total, que durant dos dies el vidre estarà omnipresent a la vila.
1: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
0: Espero que algun d'aquests plans que us hem presentat avui us agradi i que també hagueu gaudit molt del programa d'avui divendres. Tant com per tornar a escoltar Territori Nocturn, recordeu que el podreu fer de nou a partir de les 10 aquí mateix a Ràdio Montornès. Nosaltres durant el cap de setmana no hi serem, sí que podeu anar a la ràdio a la carta i recuperar aquells continguts de la setmana o dels anys que més us hagin agradat, i si no, doncs escoltar la programació de Ràdio Montornès, i tornarem dilluns de nou aquí a Ràdio Montornès. Tornés a la intersecció a partir de les 5, que tindrem una batalla musical, entrevistes, tota l'actualitat que té a veure amb Montornès i música. També parlarem de més novetats musicals, que sabeu que això ens agrada molt. Doncs bé, serà el dilluns. Desitjar-vos que passeu molt bon cap de setmana i fins dilluns a les 5.
2: Fins dilluns, Mireia.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El president espanyol Pedro Sánchez obrirà un període de reflexió per analitzar les conseqüències del no al Congrés als decrets d'habitatge. La Moncloa no descarta cap escenari, tampoc un avançament electoral, tot i que sosté que aquest divendres encara no està en aquesta pantalla. Demà a les 12 se celebrarà una manifestació a Madrid convocada pel sindicat d'inquilines, i diumenge Sumar reunirà els partits dels seus espais polítics per preparar-se davant d'un possible avançament electoral. Mentre l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha lamentat que els decrets no hagin tirat endavant, diu que eren útils i imprescindibles per continuar garantint el dret a l'habitatge. A més, ha explicat que en cas que s'haguessin aprovat hauria anunciat l'inici d'un procés d'aprovació d'una pujada del 150% de l'IBI als pisos turístics, que li hauria permès recaptar 7 milions d'euros.
6: Perquè el fet que aquests decrets no s'hagin aprovat avui té un efecte directe sobre els ciutadans i les ciutadanes de Barcelona i també sobre les polítiques de foment del dret a l'habitatge que hem desenvolupat a la nostra ciutat. En primer lloc, vull dir que avui hem perdut una gran oportunitat. Una gran oportunitat per continuar canviant les regles del joc en matèria d'habitatge a les nostres ciutats.
5: I el govern manté la restricció de la mobilitat interurbana al Baix Ebre i al Montsià fins a les 8 del vespre. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que la situació encara és de perill molt alt perquè hi ha inestabilitat en les pluges torrencials i continua. A més, es desplaça cap al nord. Ha demanat atenció també, no solament al sud, sinó a les comarques del litoral.
7: Penseu que s'ha complert la previsió que havia fet el Meteocat en els seus diferents avisos, a 30 minuts, a 3 hores i a 24 hores. Per tant, molta pluja, risc, òbviament, d'inundabilitat i molta prudència que ha de tenir el conjunt de la ciutadania en les properes hores i en els propers dies, perquè serà una situació inestable que afectarà doncs, el sud del país i probablement a tota la zona del litoral i prelitoral.
5: I dos agents de la Guàrdia Civil van resultar ferits ahir dijous a la nit en un tiroteig a Terrassa quan intentaven detenir una banda criminal dedicada presumptament a assaltar camions que paraven a descansar les àrees de servei d'autopistes. Els Mossos estan investigant. Segons les primeres informacions, perseguien un grup de lladres que treballaven a l'AP7 al terme de Castellbisbal. Finalment, els delinqüents havien acabat a Can Parellada i allà va un intens intercanvi de trets. Barça-Madrid, el clàssic de la Lliga F, vol omplir el Camp Nou un altre cop. L'equip femení tornarà a jugar a l'estadi. Serà el segon partit del conjunt blanc que juga a aquest lloc.

0: Benvinguts nens i nenes, pares i mares, tiets i tietes, i com no, avis i àvies. I si ens esteu escoltant, vol dir que ja esteu a punt i amb moltes ganes d'escoltar l'hora del conte. Així doncs, aviam, comencem.
1: Exacte, Lluís. Tots plegats a punt per compartir històries i passar una bona estona plena de màgia i fantasia.
0: Però no només tindrem històries, Mercè, perquè de segur que avui ens portaràs una nova paraula perduda, oi?
1: I tant, la tinc, la tinc. És una expressió d'aquelles tan nostres que de segur que us sorprendrà, perquè vol dir ser adient, venir al cas, venir a propòsit, i és treure cap.
0: Carai, treure cap. M'has deixat ben encurosit. Ai, en tot cas, avui us asseguro que no us treurem cap, sinó que ens ho passarem d'allò més bé amb els tres contes que us portem: La petita cuca de llum, La formigueta i un clàssic com La gallina dels ous d'or.
2: Aquest conte m'agrada molt!
1: I, com sempre, anirem a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos un bon llibre per llegir a casa, a la muntanya o on us vingui de gust.
0: Sense oblidar que tancarem el programa amb una cançó ben alegre i bona música per ballar.
2: I el conte què?
1: Ara mateix, Aran, obrim el gran llibre de l'hora del conte per la pàgina 593 i avui ens ha sortit...
0: Doncs el primer conte d'avui ens portarà molt i molt lluny, fins als boscos tan exòtics de Tailàndia.
1: Un lloc màgic on, dins del tronc d'un enorme i vell arbre anomenat Belixtu, hi viu una família molt especial de cuques de llum.
0: Oh, cuques de llum, com les que brillen i volen a la nit, com si fossin estrelles ballarines.
1: Aquestes mateixes, Lluís. Però entre totes n'hi ha una, la més petita de totes, que té molta vergonya i no vol sortir mai a volar.
0: Oi.
1: I sabeu per què? Doncs perquè es pensa que la seva llum no serveix de res tenint una lluna tan gran al cel.
0: Ai, és un conte preciós que ens ensenya que cadascú de nosaltres té una llum pròpia i única per brillar.
1: Uh-huh.
0: Obriu bé les orelles, que comença La petita cuca de llum.

0: Hi havia una vegada una comunitat de cuques de llum que vivia a l'interior del tronc d'un altíssim delixtú, un dels arbres més majestuosos i vells de Tailàndia. Cada vespre, quan tot es quedava a les fosques i només se sentia el murmuri d'un riu proper, totes les cuques de llum abandonaven l'arbre per omplir el cel de llampades. Jugaven a fer figures amb les seves llums, ballant en l'aire per crear una infinitat de centellets més brillants i espectaculars que els d'un castell de focs artificials. Però entre totes les cuques de llum que vivien al Delixtú, hi havia una molt petita, a la qual no li agradava sortir a volar. I tots els dies deia la mateixa cantarella.
1: No, no, avui tampoc vull sortir a volar.
0: Tant els seus avis com els seus pares, germans i amics esperaven amb ansietat que arribés la nit per sortir de casa i brillar en la foscor. S'ho passaven tan bé que no comprenien com la petita cuca de llum no els acompanyava mai. Insistien perquè fos amb elles a volar, però no hi havia manera de convèncer-la.
1: Que no, que no, que no vull sortir a volar!
0: Tota la comunitat de cuques de llum estava molt preocupada per l'actitud de la petita. Passaven els dies i la petita seguia tancada sense sortir de casa. Un vespre, quan totes les cuques de llum havien sortit a volar, l'àvia cuca de llum es va acostar a la petita. Li va preguntar amb delicadesa.
2: Què et passa, petita meva? Per què mai vols sortir de casa? Quina és la raó per la qual mai vols venir a volar i il·luminar la nit amb nosaltres?
1: No m'agrada volar, àvia.
2: Però per què no t'agrada? Ni volar ni tan sols la teva llum.
1: Doncs perquè de sortir, si amb la llum que tinc mai podré brillar com la lluna. La lluna és gran i brillant i jo al seu costat no sóc res. Sóc tan petita que al seu costat no sóc més que una ridícula espurna. Per això mai no vull sortir de casa i volar, perquè mai brillaré com la lluna.
2: Ai, petitona meva, hi ha una cosa de la lluna que has de saber.
1: De la lluna? I què és el que he de saber de la lluna?
2: Has de saber que la lluna no té la mateixa llum totes les nits. La lluna canvia cada dia. Hi ha nits que està radiant, en canvi d'altres s'amaga. La seva brillantor desapareix i deixa el món sumit en la més profunda foscor.
1: Àvia, això que dius, de debò que hi ha nits en què s'amaga la lluna?
2: És clar que sí, bonica. Hi ha nits en què la lluna és enorme i altres es fa invisible. La lluna no sempre brilla amb la mateixa intensitat. La llum de la lluna depèn del sol. En canvi, tu, petita, sempre brillaràs amb la mateixa força i ho faràs amb la teva pròpia llum.
0: A partir de llavors, la petita cuca de llum va sortir cada nit a volar amb la família. I així va ser com va aprendre que cadascú ha de brillar amb la seva pròpia llum.

0: I després de viatjar fins a Tailàndia amb la petita Cuca de llum, tornem cap a casa per descobrir un conte d'aquells de tota la vida.
1: Un d'aquells contes clàssics que tant ens agraden. La protagonista és una formigueta molt xerraire que, anant a comprar, oh, té la mala sort de patinar amb el gel i prendre mal en una poteta.
0: Oh, pobra formigueta. Se l'emportaran a l'hospital amb l'ambulància?
1: I tant, Lluís. Però pel camí cap a l'hospital, la formigueta no para de mirar per la finestra i de preguntar-se qui és el més fort del món. Si el gel, el sol, el vent, la muntanya, el gat o el gos.
0: Ai, és una història divertidíssima i plena de ritme per jugar a no empatullar-se amb la llengua. Pareu bé l'orella que arriba el conte de la formigueta.

0: Una vegada, la formigueta va sortir de casa per anar a comprar. Va patinar amb el gel i es va trencar la pota.
1: Uf! Quin gel més fort que m'ha trencat la poteta!
0: Va venir l'ambulància per portar-la a l'hospital i quan va arribar i la pujaven a la llitera al sol, ja havia fos el gel.
1: Vaja, el sol és més fort que el gel que m'ha trencat la poteta!
0: En aquell moment, un núvol va tapar el sol.
1: Mira per on! El núvol tapa el sol, que fon el gel, que m'ha trencat la poteta!
0: L'ambulància va seguir el seu camí sense la sirena, perquè no era greu. Es va aixecar el vent que va escombrar els núvols a dalt del cel i feia vinclar els arbres al costat de la carretera.
1: Quin vent més fort! S'emporta els núvols que tapen el sol, que fos el gel que m'ha trencat la poteta!
0: L'ambulància es va ficar en un túnel i al sortir per l'altre cantó, res es movia.
1: Oh, el vent no arriba a aquest costat. La muntanya no ha deixat passar el vent. És més forta que el vent que s'endú els núvols que tapen el sol que fon el gel que m'ha trencat la meva poteta.
0: Al sortir del túnel va veure un ratolí que desapareixia dins de la paret i se'l va imaginar ficant-se dins de la muntanya i travessant-la de cantó a cantó.
1: Mira aquest petitó! Travessa la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols que tapen el sol, que fon el gel que m'ha trencat la poteta. És el més fort!
0: Al cap d'una estona, l'ambulància es va aturar per posar benzina. A la benzinera, la formiga va veure com passava un gat portant un ratolí a la boca.
1: Esclar! Els gats mengen ratolins i són més forts que ells, que travessen la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols que tapen el sol, que fon el gel, que m'ha trencat la poteta.
0: Encara no havia acabat que el gat va fer un salt i va sortir corrent. Darrere seu va aparèixer un gos llançat a tota marxa i amb la boca ben oberta. La formiga es va emportar un ensurt per lo ràpid que passava tot i va dir...
1: El gos és més fort que el gat, que es menja els ratolins, que travessen la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols, que tapen el sol, que fon el gel, que m'ha trencat la poteta.
0: El gos va tornar al cap d'un moment amb la llengua fora, xinutxano. Es va obrir la porta de la benzinera i va sortir una dona amb un pal cridant al gos que deixés en pau a la mixeta. Va clavar-li un cop i el gos va sortir corrent i udolant.
1: Això sí que no m'ho esperava! El pal és més fort que el gos, que empaita el gat, que es menja els ratolins que travessen la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols que tapen el sol i que fon el gel que m'ha trencat la poteta.
0: La dona es va passar una estona cridant al gat, que no va aparèixer. Enfadada, va llançar el pal a la foguera que hi havia en un bidó on s'hi cremaven deixalles. El pal, en un moment, es va encendre.
1: El foc! El foc! Aquest sí que és fort, doncs! Crema el pal, que tonyina el gos, que empaita el gat, que es menja els ratolins que travessen la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols, que tapen el sol, que fon el gel, que m'han trencat la poteta.
0: L'ambulància ja havia emplenat el dipòsit i el conductor sortia quan va començar a ploure. En un moment va fer un xàfec que no deixava veure res. Dins l'ambulància, el conductor va esperar que amainés. Quan la pluja ja no era tan forta, la formiga va veure que el foc s'havia apagat.
1: L'aigua és més forta que el foc que crema el pal, que tonyina el gos, que empaita el gat, que es menja els ratolins que travessen la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols, que tapen el sol, que fon el gel, que m'ha trencat la poteta.
0: L'ambulància es va posar en marxa i la formiga anava donant voltes a tot el que havia vist. La pluja va parar i quan l'ambulància es va aturar en un estop al costat d'un prat, una vaca bevia en un abeurador, ple a vessar, amb una parsimònia i lentament.
1: Caram! La vaca es veu l'aigua! És més forta que ella que apaga el foc, que crema el pal! Que atonyina el gos, que empaita el gat, que es menja els ratolins que travessen la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols, que tapen el sol, que fon el gel que m'ha trencat la poteta.
0: A l'arribar a l'hospital, a la formiga li varen oferir un vas.
1: Què és?
2: Llet de vaca. Se't posarà bé.
1: I com ha vingut a parar aquest vas?
0: L'infermer es va mirar la formigueta, pensant que el cop li havia tocat el cap en vez de la poteta.
2: El granyer l'ha munyit, ha guardat la llet, l'ha venut a la central lletera i d'allà a la botiga.
0: La formigueta, mentre bevia la llet amb les pastilles que li havien donat, va sentir que els ulls se li aclucaven mentre anava dient:
1: el granger sí que és fort. Treu la llet de la vaca que es beu l'aigua, que apaga el foc que crema el pal, que atonyina el gos que empaita el gat, que es menja els ratolins que travessen la muntanya, que atura el vent que s'endú els núvols, que tapen el sol, que fon el gel, que m'ha trencat la poteta.
0: I en somnis veia un granger munyint i una dona que li deia que s'afanyés i uns nens corrent al voltant que...
3: L'hora del conte, a Ràdio Montornès.
4: I per tancar la nostra sessió d'històries d'avui, anirem a cercar l'últim conte del programa 593. Tot un clàssic de les faules de sempre.
5: És una d'aquelles històries que han passat de pares a fills i de fills a nets. Ens parla d'un pagès que, un bon dia, descobreix un miracle al seu galliner. És una gallina molt especial que no pon uns ous normals, sinó ous d'or pur.
4: Ous d'or pur? Carai, doncs aquell pagès devia ser l'home més ric del món.
5: Doncs sí, però de vegades la llista de desitjos no té fons. I quan ens entra la cobdícia i volem tenir-ho tot massa de pressa, ai, podem acabar perdent el tresor més gran que tenim.
4: Un conte ple de saviesa per recordar-nos que hem de saber valorar i cuidar allò que tenim el dia a dia. Tanquem el llibre per avui amb la faula de la gallina dels ous d'or.

0: Com a tots els pobles de muntanya, en aquest hi havia una granja on vivia un pagès molt pobre. Tan pobre, tan pobre, que gairebé no tenia ni per menjar. No tenia ni menjar per les gallines, i aquestes pobres ni tan sols posaven un ou cada dia. El pobre home no pensava en una altra cosa que com fer-se ric per poder donar-se tots els capritxos que volgués.
1: Que arribo a tenir mala sort. Fa tant de temps que sóc pobre que gairebé no me'n recordo de com és un pollastre ben fet al forn. Com m'agradaria ser ric, desitjaria ser molt ric i poder fer el que vulgués.
0: Tant i tant es queixava que els seus laments van arribar a les oïdes d'un gnom del bosc. I com els gnoms són éssers màgics, tan bon punt va acabar el pagès de pronunciar les seves paraules, el gnom es va aparèixer màgicament davant d'ell.
1: Però qui ets tu? D'on has sortit?
2: Sóc un gnom del bosc. He escoltat les teves lamentacions i estic aquí per concedir-te un desig. Ets pobre i vols sortir de la teva pobresa, oi? Doncs el teu desig s'ha concedit. A partir d'ara, aquesta gallina pondrà un nou cada dia. Però no serà un nou com la resta, serà un nou d'or.
0: No li va donar temps al pagès de preguntar-li res més al gnom, que aquest ja havia desaparegut. De la sorpresa que havia tingut l'home, va quedar una mica marejat, així que va marxar a dormir. L'endemà al matí va anar a donar el poc menjar que tenia a les gallines, però quina sorpresa que va tenir quan...
1: Què és això que brilla tant? Volga'm Déu, si és un ou d'or! La gallina ha apostat un ou d'or!
0: No s'ho podia creure! La gallina havia posat un ou d'or! Va comprovar que realment fos un ou d'or i va veure que sí, que era un ou d'or massís. El va posar dins d'una cistella i se'n va enfilar camí avall cap al poble. Una vegada va arribar a la ciutat, es va acostar a unes de les parades del mercat i va ensenyar-li el seu ou a un mercader.
3: Quina meravella, oh! Mai havia vist una cosa igual. És molt d'or el que teniu vos. Us ho compro per 10.000 reals. Què en dieu?
1: 10.000? Dieu 10.000 reals? Teniu, és vostre.
0: El pagès, molt content, va tornar cap a casa seva amb el seu sac de diners. 10.000 reals eren molt més del que podia guanyar cada mes amb els ous de les seves gallines. L'endemà, al matí, altre cop va anar a donar menjar a les gallines. I un altre cop es va sorprendre que al costat de la mateixa gallina del dia anterior hi havia un nou ou d'or. El va tornar a posar a la cistella i va baixar de nou al poble amb la intenció de vendre l'ou d'or. I així van anar passant els dies. Cada dia la gallina posava un ou d'or i el pagès baixava al poble per vendre'l a un dels mercaders. D'aquesta manera, al cap de molts dies, casa seva s'anava emplenant de sacs i sacs plens de diners, però el pagès no en tenia prou i sempre volia més i més i més.
1: Vull més, molts més, que la casa s'ompli de diners per tots els racons. Però com s'ho ha de fer aquesta gallina per posar els ous d'ors? Ah, caram, si ho sapigués, podria fer que posés més i fins i tot que la resta de les gallines posessin els ous també d'or. Així en guanyaria més i més i més diners.
0: El temps anava passant de manera que el pagès s'anava fent molt ric, tan ric, tan ric, que el poble i rodalies ja el consideraven la persona amb més diners de tota la comarca. Un bon dia, tornant de la ciutat, mentre enfilava camí amunt, va venir-li al cap una idea.
1: Si la gallina fa un ou d'or cada dia, deu ser perquè té una màquina a dins que fa ous d'or.
0: No es va ni parar a pensar si la seva idea tenia gaire sentit. Tan bon punt va arribar a casa, va dirigir-se al corral de les gallines, va agafar la gallina dels ous d'or i li va fer un tall de dalt a baix. I sabeu què? Dins de la gallina no hi va trobar res. Era una gallina normal. El pagès es va deixar portar per la seva avarícia i va matar la gallina i mai més va tornar a tenir cap ou d'or. Voler més i més diners no li va aportar cap cosa bona i el va retornar a la pobresa. I conte contat, conte acabat.
4: Mira, Lluís, estava en una cafeteria del nostre poble, Sant Pere de Riudebitlles. Hi havia dues persones que parlaven i cada vegada aixecaven més la veu. Semblava que la conversa no anava prou bé.
5: Carai.
4: Un home, el que semblava més gran, en un moment donat diu: «I a què treu cap això?» Van continuar el que semblava més una discussió que una conversa normal. Òbviament, no vaig fer el tafaner, però em va cridar l'atenció l'expressió «treure cap». Feia molt, molt de temps que no la sentia. M'agrada recordar paraules o expressions que van quedant en l'oblit.
5: Doncs sí, Mercè, aquesta expressió ja la tenim una mica oblidada. I és una llàstima, perquè són paraules genuïnes, autèntiques, que formen part de la llengua catalana i no les podem deixar de perdre. Podríem dir «a que treu cap que no li parlis», i es referim a «per què no li parles» o «què vols aconseguir no parlant-li». Sigui com sigui, ja tenim una altra paraula o expressió recuperada en el nostre diccionari particular. Mercè, ens anem a la biblioteca?
4: I tant.

0: Mira, Lluís, he llegit al Facebook una boníssima reflexió de l'escriptora Alba Castellví i penso que això ens portarà a la recomanació del conte d'avui. Ens diu l'Alba que dir que no als nostres fills i filles de vegades és complicat. Afegeix frases que ens conviden a reflexionar com: per què és tan difícil dir que no als nostres fills i filles? I moltes vegades acabem cedint, encara que sabem que no ho hauríem de fer. I continua l'Alba: no, avui no hi ha més pantalles. Plora, insisteix, s'enfada. I això cansa.
1: Això em sona.
0: Bé, Lluís, em penso que ja t'he donat prou pistes perquè desvetllis el títol del conte que avui recomanem.
1: I tant, Mercè, i tant. Estem parlant del conte Quan em dius que no. Quan em diuen que no, m'enfado. Quan em corregeixen, m'enfado. Quan no puc fer el que vull, m'enfado encara més. Però quan m'abracen, em calmo. Per què? Si mai em diguessin que no, seria un petit desastre, oi? Ai, és un conte per a petits.

la frustració, el conflicte, l'afecte i l'amor que hi ha darrere els límits que ens posen. Un conte d'Alba Castellví i Albert Arrayàs, editat per Estrella Polar i recomanat per a nens i nenes a partir de 2 anys.

0: He matat una formiga.
1: Carai, ara que estava xalant tant amb el programa, ja s'acaba?
2: Sí, és clar. Malauradament, Mercè, tot té un final. Ai, però com sempre, ho farem d'una forma ben divertida i amb molt de ritme. I com que avui hem tingut la història d'aquella formigueta tan eixerida, marxarem escoltant a la Lali Vigut a la seva cançó La vida secreta de les formigues.
1: No falteu a la cita la propera setmana a aquesta mateixa hora, perquè tindrem molts més contes per explicar-vos.
2: Us diem adeu amb moltes ganes que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més bonic.

temps i potser posaria el meu dit i em presentaria als seus amics i al seu germà petit. I després de xerrar una estona coneixeria el seu gos pulgó de nom Perry Perry i aniríem a pescar a un bassal molt i molt petit. Pescaríem àcars.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts al Sendes, programa de ràdio que cada setmana porta a fer excursions, rutes senderistes i a conèixer llocs peculiars del planeta. Comencem el capítol 578, que ve carregat amb tres continguts. Abans d'entrar en matèria, n'hem de fer un cop d'ull al sumari. Fa uns quants anys, l'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys, a l'Alt Empordà, va fer una guia d'espais de silenci. 25 indrets del municipi per gaudir de forma reposada. Una combinació de construccions històriques i racons naturals a cura de Pere Roure, historiador del poble. Hi hem contactat i de seguida ens en parla. Alpens, el Lluçanès, és conegut per les escultures de forja. Nosaltres també el reivindiquem pels paisatges. El Xavi Tió narra una ruta senderista que porta del poble al Puig Cornador, a la llista dels 100 cims de la FEC, i a les boniques esglésies de Santa Margarida i Sant Martí. I més muntanyes. Avui, a llocs peculiars del món, anem al fascinant Caucas. En concret, una de les regions de muntanya més personals d'aquesta serralada, Svaneti. Fem un trek de 4 dies des de Mestia, la capital, i fins a l'enlairat Ujguli, el poble habitat més alt d'Europa. Ho explica l'Adela Miltenova. Presentats els continguts, comencem. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem.
0: Sendes.
1: Hi ha paisatges que defineixen clarament una comarca, i n'hi ha d'altres que en barregen dues o més. És el cas que avui ens ocupa, un municipi que s'allunya de la plana que tant caracteritza la seva comarca, l'Alt Empordà, i que s'allotja en una extensa vall sota les muntanyes protectores. Serres pirenenques, frontereres amb la Catalunya del Nord, allà on el nostre gran massís septentrional va perdent força abans de fusionar-se amb el Mediterrani. Avui anem a Maçanet de Cabrenys, vila de prop de 750 habitants del nord-oest de l'Alt Empordà, tocant el Vallespí i no massa lluny de l'Alta Garrotxa. Fusió de paisatges variats. Maçanet no és lloc de pas, sinó d'arribada. Potser per això, per atraure a qui els agrada badar i gaudir de l'entorn amb calma, l'Ajuntament va crear fa aproximadament 8 anys la guia Espais de Silenci. Un compendi de 25 indrets dins l'extens terme que aboquen el silenci, la contemplació pausada i el gaudi. Inclou construccions humanes, com ara ponts, fonts, molins, castells i ermites, i també espais naturals, rocs, boscos, arbres monumentals, pics, gorgues, collades i fins i tot miradors. L'historiador local Pere Roure va ser peça clau en la confecció d'aquesta guia i ara mateix ens en fa 5 cèntims.
2: Està destinat al turisme perquè no faci gaire soroll i que disfruti i que li agradi el medi ambient i els espais naturals. És la tria que es va fer d'aquest lloc perquè la gent hi pugui accedir-hi, però sense fer soroll. Espais de silenci, que busquis la bellesa del lloc i la tranquil·litat que s'hi respira. Que és això el que li interessava al poble, a l'Ajuntament, volien fer una publicitat d'aquesta mena. Gent excursionista, gent que li agrada caminar.
1: Totes 25 rutes són de fàcil accés motoritzat o breu caminada. Li hem demanat al Pere una selecció i n'ha triat un total de 7. Comencem per una font a la que hi arriba gent d'arreu de les comarques gironines i que va donar vida a una empresa embotelladora, les Creus.
2: La gent de Maçanet, abans la modellessin, ja anava a buscar l'aigua a les Creus, però curiosament anaven a buscar l'aigua a les Creus quan tenien algun malalt. Normalment l'aigua de Maçanet era molt bona, l'aigua que tenien del Pous, de les Fonts i inclús del Rec, dels recs que passaven per dins del poble, doncs quan anava a buscar l'aigua a les Creus és que tenia algun malalt. Algun maniàtic que volia veure aigua molt bona anaven a buscar les Creus. És molt diurètica i les propietats que tenen sobretot la gent gran els anaven molt bé.
1: De fonts n'hi ha unes quantes més. Can Poquet, en Coll, el Diví, l'Aranyó, les Salines o el Moixer. I també Can Seguer, amb un arbre espaterrant.
2: La font de Can Seguer era típic que els estiuejants que venien a Maçanet ja des de principis del segle XIX anaven a fer una berenada a la font de Can Seguer. Can Seguer és una casa pairal, una casa que fa 120 o 130 anys es va renovar, es va engrandir. I el més destacable de la font és la platana, que diem el plàtan, l'arbre, que a Maçanet deien platanes, que raja al costat de la font. Al costat de la font hi ha la platana, que té 5 branques i que ja es van tallar perquè simbolitzés com una mà, amb els 5 dits que puja amunt, i té uns 6 metres de soca, que és un arbre monumental. És un lloc, una caminada, que des de fa més de 120 o 130 anys la gent hi va caminar. És una excursió típica que res, un quart d'hora i arribes des del poble.
1: Seguim parlant d'arbres dins la guia. Ara, d'una alzina surera, o suro, com se'n diu a l'Alt Empordà, que és prop del desaparegut suro de l'Areu, que va morir als anys 50 del segle passat i del que se'n va arribar a extreure, atenció, una tona de carbó. Prop d'ell, com dèiem, hi ha el suro de la Pubilla.
2: El peu de soca fa quasi 9 metres de circumferència. I aquest sí que figura en el registre d'arbres monumentals de Catalunya i se li calcula que té uns 220 o 230 anys. És un lloc que és molt de fàcil accés i passa el Gerra que va de Maçanet a la Vajol i és molt accessible i és molt visitat.
1: El suro de la Pubilla és dins d'un bosc molt peculiar. A la guia se'l coneix com a el bosc encantat, una màgica combinació de sureres ben botorudes i de pedres granítiques enormes, a banda i banda del GR11.
2: El bosc encantat és una combinació que hi ha molta pedra d'ull de serp, que hi ha pedres de granit, i són pedres molt arrodonides, i és molt maco, que sembla que estigués en un lloc de màgic. Per això en diuen el bosc encantat, per la bellesa que hi ha tot l'entorn, i precisament és el camí, el GR, que va a la Pubilla. Per tant, si vas a la Pubilla, també abans et trobes amb el bosc encantat. Hi ha suros perquè diríem els propietaris del bosc encantat, que són una família que mai han tallat els arbres. Fa 100 anys que no han tallat els arbres. I clar, et trobes en suros molt, molt importants, que tenen 2 metres de volta de soca. I alguns inclús moren de vells perquè no en tallen cap. És un lloc molt maco, molt recomanable d'anar-hi a passejar.
1: Remuntem ara cap al nord, tocant la frontera amb França i prop del santuari de les Salines, hem d'apropar-nos a les restes de l'històric castell de Cabrera, custodi de la vall.
2: El castell de Cabrera és de l'any 1100, era del comte de Besalú, i després va passar a la família dels Cabrenys. Però es diu castell de Cabrera perquè abans de fer-se el castell era la roca de Cabrera. L'any 1000, doncs allà hi havia cabres salvatges que suposo que devien ser isards o moflons, i després, curiosament, els amos del castell de Cabrera van ser els Cabrenys. La família, que eren els amos del poble, que eren originaris de les Torres de Cabrenys, a Serra Llonga, al Vallespí. Eren gent molt important que es van emparentar amb el Rocabertí de Parlada i van tenir aquest castell fins al 1500 o principis del 1600, que els van sortir les armes de foc i aquests castells ja van quedar en desús.
1: Explica en Pere que del castell avui en resten parts de les parets i la cisterna, amb una capacitat que tenia de prop de 15.000 litres. Seguint a la serralada, però ara cap a l'oest, proposa dues roques de grans vistes. La primera d'elles, el Roc de Frausa.
2: El Roc de Frausa és ben bé el roc que està ben bé al mig del massís de Frausa, perquè és com un anfiteatre, una antiga gelera, que té forma circular i recull les aigües i es forma el riu que passa pel poble, que es diu el Frausa, que ve de la muntanya de Frausa, que és el cim més emblemàtic de la carena, que és ben bé al mig. I aquest pic té 1.318, una cosa així. No és el cim més alt, però com és al mig, doncs és el que se li dona el nom de tot el massís.
1: I escassament 200 metres en línia recta, el cim de Maçanet i de tot l'Alt Empordà, el Roc del Comptador. El nom té una raó de ser que explica el Pere.
2: I en diuen el Roc del Comptador perquè hi pujaven els ramats a l'estiu, hi pujaven potser 2.000 ovelles o potser més, i també hi pujaven vaques. Llavors no hi havia tant d'arbres com ara, el clima era més dur. Tot era clavé que hi havia un pam d'herba, i per això els ramats pujaven allà. I ens deien el Roc del Comptador perquè aquests ramats que pujaven a l'estiu se'n cuidaven 4 o 5 pastors. I aquests 4 o 5 pastors, quan acabava la temporada, havien de comptar les ovelles que s'havien emportat. Després passaven al Roc del Comptador, és un pas molt estret, i allà les ovelles havien de passar d'una a una o d'un dos en dos. I allà anava bé per comptar altra. I per això és molt maco, perquè el nom ha quedat.
1: Gaudiu d'aquests i d'altres punts, com la Gorga de les Dones, la Farga, els Miradors de les Mines i la Gavarra, o la robusta Ermita del Fau, que domina Maçanet des del sud i el Banyà al nord. També el Pic de les Salines o les Pedrisses, just a sobre del santuari, i els Colls dels Pous, el Pou de la Neu i Sant Martí. Tots i cadascun d'aquests 25 espais els trobareu a la guia, al web municipal maçanetdecabrenys.cat. Descarregueu-la primer i després gaudiu del silenci.
0: Sendes.
1: És temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal? Com estem?
3: Ah, Maria! Déu us guard, com anem?
1: Molt bé. Avui ens expliques una ruta compartida, podríem dir, perquè l'hem feta els dos integrants ara mateix que estem ara mateix en aquesta sala.
3: Just. I, mira, retrobarem el Lluçanès i el que farem és que, des del punt més septentrional de la comarca, just al punt on s'ajunten Osona, el Berguedà i el Ripollès, anirem a fer un itinerari que, des del Pens, ens durà a pujar al Puig Cornadó, recórrer el Serrat del Castell fins a Santa Margarida de Vinyoles, passar per la gran masia de Portavella i la veïna església de Sant Martí de Vinyoles, baixar el Grau de l'Olla i anar a passar per la masia d'Enfruns en un recorregut circular en sentit horari que, a més, ens durà a visitar 6 fonts al llarg de tota l'excursió abans de tornar al Pens.
1: Doncs vinga, sense més dilació, anem fins a aquesta preciosa població del Lluçanès, on hi ha la Forja, les escultures de Forja, aquest certamen cada 2 anys que se celebra de tipus internacional, i on, a part de fer la visita al poble, és també el lloc de sortida, no?
3: Ah, això mateix. Anem a començar a caminar al pàrquing que hi ha a l'entrada del Pens, venint de Sant Quirze de Besora i Sant Agustí de Lluçanès. Passem per la plaça Major i sortim del poble, traspassant la carretera, al punt on hi ha una gran escultura dedicada a la cobla feta en forja per un ferrer del Pens, com tants d'altres monuments i detalls que trobem pertot de racons del poble i que, com deies, li han donat anomenada. De seguida deixem l'asfalt i trobem l'oratori de Sant Antoni de Pàdua, amb la font de Montjuïc a la part del darrere. Deixem també la pista i agafem un sender que s'endinsa al bosc entre boixos i pins i que ens du al rec de Matamosses. L'anem remuntant suau fins a sortir a una pista on fem una petita anada i tornada de 50 metres per anar a veure la Roca de Pena, una singular formació rocosa completament vertical.
1: Una muralla,
3: sí,
1: que pràcticament.
3: Es creu que és d'on ha derivat el nom del poble, Roca de Pena al Pens. Té la curiosa llegenda que explica que la roca té uns guardians, els encantats, i que a la nit de Sant Joan, amb lluna plena, se'ls pot sentir riure en una banda de la roca i plorar en l'altra. Bé, contemplada la roca, reprenem el camí i per la pista continuem torrent amunt, passem per la petita font de Matamosses i després de fer una tirada per dins d'una pineda anem a sortir al Coll Tallat. Aquí uns rètols ens orienten cap a l'esquerra per pujar fort per dins d'una fageda esplèndida fins a anar a sortir al capdamunt del Puig Cornadó, 1.229 metres d'alçada, un dels 100 cims de la FEC, quasi 400 metres per sobre del Pens, sostre de l'excursió d'avui, i on una clariana ens permet tenir vistes només cap a sud, sobre el Lluçanès, el Moianès i tot el Pla de Bages, tancat a l'horitzó per Montserrat, Sant Llorenç del Munt i el Montseny. Contemplat aquesta mica de panorama, baixem del cim fins al proper Coll Tallat i, seguint els senyals del GR1, continuem cap a llevant, enfilant-nos al Serrat del Castell, que recorrem de punta a punta per entre bosc fins a baixar al Coll Manegat. Aquí una petita pujada ens mena de seguida a Santa Margarida de Vinyoles, un santuari amb un gran edifici vora el cingle, erigit després del 1854 com a resultat d'un vot popular fet durant l'epidèmia de còlera d'aquell any, la qual cosa queda reflexada en una inscripció, en una làpida que hi ha damunt de la porta de l'església, que diu, literal, "La por de la pesta me ha edificat, 1854. Aquí tenim una mica de vista cap a nord, sobre el Cadí, Port del Comte, tota la línia de Moixeró, Tossa d'Alp, Puig Llançada, el Montgrony, Puig Mali, fins al Puig Sacalm. I des d'aquí el que fem és continuem cap a llevant, fent un tros de la Serra de Santa Margarida fins al Collet de la Vaga i llavors ja comencem a baixar fort per entre Fageda fins a sortir al damunt de la gran masia de Portavella, una antiga casa senyorial, i al costat Cal Campaner i Sant Martí de Vinyoles.
1: Un racó molt bonic, eh?
3: Raconet bonic per descansar-hi una mica. Canviem el sentit i agafem cap a ponent per una pista planera que, entre pastures, ens du al Coll Mercadal. Aquí girem a sud i baixem per un tram sense camí evident, on haurem de tirar de GPS fins a sortir en una pista i en aquest punt, remuntant un centenar de metres al torrent, anem a veure el Salt del Grau de l'Olla, una gran cua de cavall, malauradament seca, i el que fem llavors és continuem pista avall, traspassem el rec del Masot i, per l'Obaga, seguim fins que la pista mor i es converteix en sender embardissat, on ens hem de barallar amb els esbarzers, fins a sortir a Enfruns, una masia reconvertida en turisme rural. La pista que hi porta ens baixa a retrobar el rec de Matamosses, més avall que la primera vegada, fins a la Font de la Palmerola, i aquí, si seguíssim la pista, pujant, arribaríem de seguida al Coll de la Batallola i al Pens, però nosaltres agafem una altra pista a l'esquerra que, rec avall, ens du a passar per la Font de la Pixarrella, amagada sota una bauma, enllaçar amb una altra pista i després, per un senderó, enfilar-nos cap a la Font del Pi i, ara sí, anar a sortir al Coll de la Batallola, on retrobem la carretera un petit tram, passem per la Font de l'Asa, anem a fer un cop d'ull a l'ermita de Sant Sebastià i Sant Roc, al costat del cementiri, i acabem d'entrar al poble a recuperar el cotxe.
1: Doncs molt bé, després d'haver descrit aquesta ruta, anem a fer la corresponent fitxa tècnica, que comencem, com és habitual, amb la distància recorreguda.
3: Estem parlant de 14 quilòmetres i mig.
1: Desnivell.
3: 615 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps?
3: Posem-hi unes 5 horetes, perquè és bastant entretinguda per tota aquesta sèrie de llocs interessants per on passarem.
1: I el tros embardissat costa una mica, ens ho hem de prendre amb calma, és de mala petja. Grau de dificultat?
3: Doncs jo hi posaria un 1,5 sobre 5...
1: I quines referències trobarem a internet?
3: A internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Alpens, Puigcornadó, Santa Margarida de Vinyoles, Sant Martí de Vinyoles, Grau de l'Olla, Enfruns, Sant Sebastià i Sis Fonts, d'un usuari ja conegut d'altres propostes que es diu Teti Titu.
1: Molt bé, doncs un petit consell abans d'acabar. No feu com jo, que vaig anar amb pantaló curt i les bardisses en aquest tram del Grau de l'Olla, en el tram final... M'han deixat unes quantes marques, sobretot pantaló llarg, si l'heu de fer, perquè està molt embardissat i és el camí que malauradament s'ha perdut una miqueta. Gràcies, Xavi, ens retrobem la setmana vinent.
3: Salut i República!
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
1: Seguim explorant llocs màgics del nostre planeta. Avui, a la serralada del Caucas, un massís que fa de pont entre el Mar Negre i el Mar Caspi, entre l'Europa Oriental i l'Àsia Occidental. Gran part del massís central es troba a Geòrgia i una de les seves regions més autèntiques és Svaneti. Té un paisatge de muntanya excepcional. Altes muntanyes nevades, rius, una vegetació esclatant i única, combinada amb petits i rústecs pobles medievals, farcits d'altes i esbeltes torres de defensa que fa segles que continuen dempeus. L'Adela Miltenova hi va anar i explica tot seguit el trek de 4 dies que va fer fins a Ujguli, el poble habitat més alt d'Europa, a 2.100 metres d'altitud. Ens inserim tot seguit a Svaneti.
4: Vam arribar a Mèstia. Mèstia és la capital de la regió de Svanetia, que és la regió del Caucas en el qual ens vam fer el trekking. És un poble extens en territori perquè tots són casetes baixes, no hi ha cap edifici, i amb un parell de botigues de souvenir ja ens vam allotjar a cases particulars. Això va ser fantàstic, va ser una experiència brutal. A cada un dels pobles on vam anar a aquest trekking dormíem en una casa, com si fos el que podíem dir aquí una casa de pagès. A l'arribar a Mèstia, ja amb l'autobús, comencem a veure que els pobles tenen tots unes torres i ens comencen a explicar que aquesta regió, les cases, des de l'edat mitjaval fins al segle XIX, vivien amb torres, la gent. A baix tenien els animals, ells tenien un primer pis i a dalt de tot eren torres defensives per tots els atacs dels turcs, de russos, de tots els pobles veïns que volien atacar aquestes regions. I llavors, clar, és espectacular veure els pobles, que totes les cases són torres, com si fossin campanars, però de fet sense la campana. Eren torres quadrades, totes idèntiques. D'aquesta zona d'Svanetia és el símbol, és la torre aquesta. Totes les torres devien fer uns 30-40 metres, totes sense finestres, simplement a la part de dalt unes petites obertures per poder fer la part defensiva. Llavors ja posteriorment, ja al segle passat, van construir la casa al costat de la torre. El primer dia del trek vam sortir de Mestia i vam anar a Mulahi. Vam començar el dia plovent, però una passada, vam tenir que esperar a retrasar una mica la sortida, però finalment vam dir, hem de sortir. Evidentment vam sortir, ens va començar a ploure, però vaja, no va ser un dia molt dur de caminar, van ser unes 4-5 hores, no vam poder veure gaire el paisatge, però vam començar a intuir el terreny, que era amb unes pujades importants. Llavors vam arribar a la casa de Mulahi i aquella tarda estàvem tots molt mullats i amb molt de fred i vam aprofitar perquè la nostra guia ens ensenyés danses tradicionals. El segon dia vam saltar al poble d'Adishi. Aquí ja vam caminar una miqueta més, potser 6 hores, també veient uns paisatges impressionants. Vam passar pel costat d'un glaciar, veient totes les muntanyes de 5.000, 5.000 i pico metres. Nosaltres anàvem, l'alçada del trekking, penso que eren cap als 2.500 metres d'alçada, i amb un paisatge molt verd, que ens va sorprendre moltíssim que l'herba verda arribava fins més o menys als 3.000 metres d'alçada. Quan nosaltres aquí al Pirineu, als 2.500 metres, tot el que tenim és roca. Llavors venia el blanc de la neu, era un contrast de colors. Hi ha tantíssima aigua allà, que és una terra boníssima, molt fèrtil, i que per això l'herba doncs, puja més alçada. El tercer dia va ser d'Adishi a Iprali. Vam començar a fer el trekking d'hora i vam necessitar cavalls per creuar un riu. Hi havia uns cavalls allà esperant-nos i pujàvem al cavall, amb la persona que portava el cavall, un noi georgià al darrere, que ens guiava per creuar el riu, perquè si no era impossible de creuar aquell riu a peu. I això era un riu que pràcticament no tenia ni nom. O sigui, és que la quantitat d'aigua que tenen en aquest país i el trekking, cada dia les botes mullades, no? O sigui, era un trekking per camins, però al mateix temps sempre mullats. També vam caminar unes 6-7 hores, les pujades, déu-n'hi-do, penso que el trekking és d'un nivell mig, sobretot perquè les pujades són molt fortes des de l'inici, i també vam anar a parar en una altra casa, també ens van fer el menjar allà, el mateix estil, fins que vam acabar el quart dia a Ushguli, que és la ciutat europea més alta, que està, em sembla que són a 2.400 i una miqueta més, de la qual té un casc antic, que és Patrimoni Mundial de la UNESCO, que ja l'estan començant a restaurar una mica, i a més amb tot el Caucas de fons, és que és fantàstic. Ushguli, penso que hi deu viure poca gent, però realment l'extensió és bastant gran i està com dividida com en sectors. Primer vam trobar el casc antic i després sí, hi havia com unes agrupacions de cases. La part més nord hi havia un petit monestir amb un cementiri, amb unes vistes precioses a dalt d'un petit turonet, amb un monjo que ens va deixar entrar dintre d'un molt petit monestir, que encara hi havia pintures del segle XI. En allà vam visitar una torre per dins. I vam veure doncs, com en el pis de baix vivien els animals, com en el primer pis vivien les persones, i una mica doncs, els objectes casolans. Això és bastant semblant al que tenim nosaltres, no? Els objectes per fer la llana, per escalfar el foc, per cuinar, les escales. D'aquí d'Ushguli vam anar a fer un pic de 3.010 metres, que era el Gori. Vam pujar fins a dalt, la pujada, déu-n'hi-do, perquè és com tot el trekking, no? Era començar el camí i començar pujant. I quan vam arribar a dalt va ser impressionant. Teníem tota una carena del Caucas amb tres de les principals muntanyes davant nostra i érem impressionants. Els tres pics que vam veure eren Skhara, un altre era Ushba i l'altre era Tetnuldi. Eren tres muntanyes de més de 5.000 metres, totalment nevades, amb unes parets molt inclinades, molt escarpades. Realment allò era muntanya amb unes dificultats impressionants. Ushba era una mica semblant al Pedraforca nostre, perquè tenia com una espècie com de dos pics, com feia com una mica de forca, i ens va fer gràcia, vam dir, mira, com el nostre Pedraforca, només cap amb 2.000 i pico metres més, però a part d'aquest petit detall, la forma era semblant al Pedraforca. La zona del Caucas, a mi em va robar el cor, mai havia vist unes muntanyes tan espectaculars, i per mi la foto seria una vall plena de torres, amb les muntanyes al fons, nevades, amb els glaciars, perquè mostra l'espectacularitat d'aquell paisatge i després perquè també mostra el poble i també mostra encara l'estructura molt tradicional, s'ensenya molt com és aquell país i evidentment és que hi han d'haver-hi les muntanyes espectaculars, nevades, amb els glaciars de fons.

0: Doncs punt i final. En el proper capítol anirem a Sant Pere de Vilamajor, on coneixerem la Catedral del Vallès i la Torre Roja. Farem senderisme al voltant del Monte Perdido i explorarem un racó de món al Canadà. Salutacions de l'Andreu Ortega, el Xavi Tió i servidor de vosaltres, en Jaume Monés, des de l'edició i presentació. Salut i que tingueu molt bona ruta.
1: Ràdio Montornès.
2: Continguts en xarxa.
3: Propostes en xarxa.
4: Entre els segles XVIII i XIX, Capellades i el seu entorn van ser un dels centres paperers més importants de l'estat espanyol. L'especialitat de la zona era el paper de barba de primera qualitat i també el paper de fumar. A l'antic molí de la vila de Capellades, que conserva l'estructura, hi ha el Museu Molí Paperer. Hi podeu veure com era tot el procés de fabricació, d'inici a final, però també hi podeu elaborar paper amb les vostres pròpies mans. L'equipament compta amb una sala d'exposició permanent sobre el paper i els sistemes d'impressió, però a més acull mostres temporals. També custodia una de les col·leccions més grans de llibrets de paper de fumar. Just al costat del molí hi ha la bassa, una font natural d'on antigament brollaven, atenció, prop de 12 milions de litres cada dia. Fins a 16 molins paperers de la zona utilitzaven aquesta aigua com a energia per funcionar. Si voleu saber com es fabricava el paper dos o tres segles enrere, o fins i tot fer-ne vosaltres, podeu visitar el Museu Molí Paperer de Capellades. En trobareu tota la informació al web mmp-capellades.net.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la
3: FM. Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Rura. Els sindicats d'habitatges disposen a col·lapsar Barcelona, a tallar l'accés per plaça que Espanya i la Meridiana. La Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya ha fet una crida a tallar el trànsit tant al sud com al nord de Barcelona com a resposta a la derogació dels 12 decrets. En una publicació ahir, l'entitat demana bloquejar-ho tot amb talls de trànsit a Meridiana, Fabra i Puig i plaça Espanya a partir de 7:45. Mentre el sindicat de llogateres planteja una vaga general imminent després de la caiguda dels dos decrets d'habitatge, la seva portaveu, Carme Arcarazo, en declaracions als mitjans abans de l'assemblea oberta a plaça Catalunya, on es manté l'acampada, ha assegurat que parlen amb diversos sindicats laborals, Comissions Obreres, UGT i CGT, per encaminar-se cap a una aturada els pròxims mesos.
6: La vaga general, sobretot, s'organitza i, per tant, caldrà moltíssima gent els propers mesos, és a dir, piquets, extensió, xerrades... Caldrà una feina ingent, comitès per barri. Tot això seran alguns dels temes que podrem començar a parlar avui. Teníem claríssim que passés el que passés avui amb el decret Mari Carmen, això era només el principi. I així serà.
5: Els bombers han atès des de les 11 del matí d'ahir fins a les 6 de la tarda d'avui 304 avisos arran del temporal de pluja que assola bona part de Catalunya, principalment la meitat sud. La majoria d'incidències s'han atès a les comarques del Baix Ebre i el Montsià. Una vintena d'actuacions han requerit el salvament de persones. El telèfon del 112 ha rebut 611 trucades fins a les 4 de la tarda. I alerten de l'increment de càrregues de feina als jutjats catalans en l'obertura de l'any judicial. La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Cassó, ha explicat que el 2025 hi va haver 1.300.000 assumptes nous, un 2% més que l'anterior. L'augment acumulat en els últims 5 anys, però arriba al 28%. Cassó també ha anunciat que treballa en un pla estratègic per impulsar la carrera judicial a Catalunya. I admès a tràmit la demanda civil que l'activista i extreballador d'Òmnium Cultural Òscar Campos ha interposat contra l'agent de la Policia Nacional que va mantenir una relació amb ell per infiltrar-se en el moviment independentista gironí. L'activista demana que es condemni l'agent per intromissió il·legítima en el seu dret fonamental a la intimitat i que se la condemni a pagar una indemnització de més de 152.000 euros pel perjudici que li va provocar. I Salut detecta 1.300 càncers de mama a les comarques de Ponent en els 30 anys del programa de cribatge. La majoria s'han detectat en estadis inicials, fet que, per sort, ha millorat el diagnòstic.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
4: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb el darrer disc de EBBO Sound Machine. I és aquesta banda que des de Londres lidera aquesta cantant nascuda a Nigèria, Eno Williams. Alhora també el guitarrista Alfred Bannerman des de Ghana o el percussionista Afla Saki, que també hem sentit en solitari aquí al programa. EBBO Sound Machine, que de fet ja des de fa uns quants anys, aquest és el seu sisè disc, van començar el 2010 i des del 2014 doncs, van publicant discos. Potser els més coneguts han estat ara, venint cap aquí, al passat 2024, Pull the Rope, Estira la corda. Però doncs, aquest que acaben de publicar aquest mateix setembre, Chopping Mountain, doncs és el amb el que comencem avui. De fet, doncs, el disc es diu així, Chopping Mountain, i el tema que hem sentit, Menso, i aquest altre, en el qual col·labora Dele Sosimi, Give Me Peace.

down. Give it love with a kiss. Give me peace. Give me freedom.

nou disc de EBBO Sound Machine, i podríem definir aquesta música d'alguna manera com una barreja de la música africana, de l'afrobeat i també del drum and bass dels anys 90. Per tant, un afrofunk electrònic, doncs això, amb ingredients de diferents ritmes africans. EBBO Sound Machine, amb Eno Williams, i en aquest cas la única col·laboració d'aquest darrer disc, la de Dele Sosimi. Anem a buscar un tema anterior, són dos discos endarrere, i EBBO Sound Machine ho van petar amb aquest Electricity.

La nostra descoberta aquesta setmana és ben especial i ben esperada. És el nou disc de Raúl Rodríguez, en aquest cas acompanyant a Ratgeri, el mestre de la balija, que és aquesta arpa tubular de Madagascar. Un músic doncs increïble que porta tota la vida fent aquesta música especial de Madagascar i que és un antropòleg, un etnomusicòleg com Raúl Rodríguez, doncs, que el busca per fer aquest disc. Mandi bé. N'hem sentit un primer tema que doncs, té un nom complicat, té un nom, diguem-ne, que de Madagascar es diu Afinda Findau. Bé, Raúl Rodríguez i Ratger, i és un disc meravellós. De fet, Raúl Rodríguez, que porta anys treballant amb el tres i buscant les connexions entre el son cubano i el flamenc, per tant, a una banda i a l'altra de l'oceà, en aquest cas se'n va a l'oceà Pacífic, a la gran illa de Madagascar, per buscar aquesta connexió amb Ratger. I sobretot això, aquesta arpa tubular, que és un instrument increïble, que l'hem sentit aquí al programa diverses vegades, ja sigui amb Ratger o ja sigui també amb ell mateix, però formant part d'aquell trio que van fer Balaké Sissoko i Idris el Malumi. Això és aquell, es deia 3MA perquè era Madagascar, Mali i Marroc. Bé, d'això és el que ja havíem sentit. Ara estem escoltant els singles que s'han publicat d'aquest disc de Ratger i Raúl Rodríguez. De fet, tots dos seran al Jamboree. Això serà aviat, relativament aviat, el 25 d'octubre. I doncs amb dos passis i sobretot doncs això, la possibilitat de veure de molt a prop aquests dos músics fent aquesta música. Madagascar, avui al Mixtures amb Raúl Rodríguez. Mandi bé.

Rutger i Raúl Rodríguez, amb aquest disc que ajunta el tres flamenco amb la valija de Madagascar. De fet, és un projecte que va néixer ja fa temps, el 2019, a través d'una setmana flamenca a Madagascar, organitzada pel consolat a Antananarivo, la capital de Madagascar. Allà es van trobar doncs Raúl Rodríguez i Rutger i van començar a teixir el que ara és aquest disc. Bé, tenim una segona descoberta també protagonitzada per un veterà músic d'aquest estat espanyol com és Antonio Arias, baixista, cantant i líder de Lagartija Nik, que es va apuntar amb els ulls clucs a l'aventura amb Enrique Morente, a l'aventura d'Omega, doncs també porta anys treballant amb un projecte que en diu el Mapa del Trance. I en aquest Mapa del Trance, o Maplit, doncs té una importància cabdal la música nahua. La música nahua del Marroc, i ell, doncs, des de 2018, que treballant i investigant, per tant, totes dues descobertes tenen en comú aquesta inquietud i d'aquesta doncs, investigació i descoberta de les connexions de la música. Per tant, Antonio Arias, investigant en la música nahua al Marroc, n'ha fet un projecte, acaba d'editar un disc i que també acaba d'estar present al mercat de la música viva de Vic.

Boabdil, el darrer rei moro a Granada. I en aquest tema hem sentit, evidentment, Antonio Arias, però també, si l'heu descobert, la veu de Miguel Ríos. I alhora també qui és el col·laborador amb Antonio Arias per fer realitat aquest disc Mablit, que és Moncho Rodríguez. De fet, és un disc molt especial, és una molt bona descoberta que doncs ajunta una banda i a l'altra d'aquest estret de Gibraltar que, de fet, protagonitza la portada. Mapa del trance, Antonio Arias. Un altre tema, La Peregrina.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Mixtures. Un programa on totes les músiques són possibles.

El primer dels concerts recomanats, tot i que ja n'hem recomanat un, el Jamboree amb Raúl Rodríguez i Ratger, però ara el nostre primer concert recomanat és el de Suat Massi i el seu nou disc, que ja hem escoltat aquí al programa, el seu disc de 2026, Zagate, com aquest tema que acabem de sentir. I, de fet, doncs és un disc agosarat, és un disc que, com explica la pròpia promoció del concert, diu és una veu dolça que fa front al fracàs del món. Zagate, Suat Massi, un disc de folk, de rock i de poesia. Aquest concert tindrà lloc a Perpinyà, al Teatre L'Arxipel de Perpinyà. I val a dir, com hem dit altres vegades, que hi ha un circuit de músiques del món que no arriba mai a l'altra banda dels Pirineus, que es queda doncs això, a França. Ja sigui doncs música africana o, en aquest cas, aquesta dona, aquesta cantant argelina que, doncs això, no té programes, no té programats concerts aquí a l'estat espanyol. Bé, per tant, caldrà anar a Perpinyà. Suat Massi i el seu disc Zagate. Això serà el diumenge, dia 11 d'octubre, a les 6 de la tarda, ja ho hem dit, al Teatre L'Arxipel de Perpinyà. Però tenim encara un altre concert recomanat avui, i és el concert de Eliades Ochoa a Girona, a l'Auditori de Girona. Si la setmana passada parlàvem de l'aniversari de la publicació del Buena Vista Social Club, doncs ara podem dir que torna Eliades Ochoa a Catalunya. El març va ser a Barcelona i ara, el 12 d'octubre, serà a l'Auditori de Girona. Aquest home, que llavors tenia uns 50 anys, ara ja en té 80, evidentment, i doncs està de gira amb el seu disc que ha publicat ja fa uns dies, El Guajiro. Guajira, que és la música de pagès de Santiago de Cuba i que era la seva aportació a aquell disc del Buena Vista Social Club, a part de la seva relativa joventut davant dels seus companys de disc. Eliades Ochoa a l'Auditori de Girona i del seu disc Guajiro, doncs aquest tema, Se soltó un león, un tema de tota la vida.

0: Eliades Ochoa a Girona, a l'Auditori de Girona. I tenim encara temps per un record, per aquesta secció de records, que un any més és per Jimi Hendrix, que va morir un 18 de setembre, per tant, la setmana passada feia 56 anys de la mort de Hendrix. I, doncs, ara, aquests dies, es publica un nou disc, sempre. Sempre com si tot allò que fes en directe o en estudi hagués estat gravat, que de fet així va ser, ell tenia aquesta obsessió, doncs segueixen apareixent gravacions de Hendrix cada any. En aquest cas, aquest 2026 serà Magic Boy, la gravació d'un concert en directe, evidentment, un concert a Berkeley. I això amb la Jimi Hendrix Experience. Això, doncs, a més, aclareixen que és el first show, o sigui, va ser el primer dels diferents concerts que va fer a Berkeley. Bé. Jimi Hendrix, en el nostre record, sempre. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve. Voodoo Child.
1: So now we all have to be, we're all in this mess together, we're all living, trying to grow. Little children taking steps here and there from home. And some have big dreams and some of those get killed by all these bullshit, old traditional schemes. So that's why we always have to keep our asses together, one kind of way or another, right on together. We got a thing called Voodoo Child, and it won't take too long after a while. Thank you very much for showing up together. Thank you. We'll see you next time. Wait a minute, I'm scared now, man. This is a new American anthem.

0: let's say one more time, thanks a lot. Showing up.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Rura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, dormirà un període de reflexió per analitzar les conseqüències del no del Congrés als decrets d'habitatge. La Moncloa no descarta cap escenari, tampoc un avançament electoral, tot i que sosté que aquest divendres encara no està en aquesta pantalla. Mentre aquesta tarda hi ha hagut assemblea entre les persones acampades a la plaça Catalunya per decidir les properes accions de protesta. El sindicat de llogateres planteja una vaga general imminent després de la caiguda dels dos decrets d'habitatge. La seva portaveu, Carme Carazo, en declaracions als mitjans, es manté assegurat que parlen, amb diversos sindicats laborals, Comissions Obreres, UGT i CGT, per encaminar-se cap a una aturada els pròxims mesos.
4: La vaga general, sobretot, s'organitza i, per tant, caldrà moltíssima gent els propers mesos, és a dir, piquets, extensió, xerrades... Caldrà una feina ingent, comitès per barri, tot això seran alguns dels temes que podrem començar a parlar avui. Teníem claríssim que passés el que passés avui amb el decret Mari Carmen, això era només el principi. I així serà.
3: I el setembre ha tancat amb més ocupació i més atur a causa de la regularització extraordinària de migrants que ha fet incrementar-se les llistes de persones que busquen feina. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social va superar els 4 milions, un màxim històric, i els desocupats van créixer a les 330.000 persones. El secretari de Treball és Paco Ramos.
5: Sense aquestes afiliacions provenients de la regularització no haurien superat els 4 milions d'afiliacions i també això, el volum d'aturats registrats sense ocupació anterior també la majoria són provenients del procés de regularització.
3: El Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís de perill per intensitat de pluja de grau 5 sobre 6 per diumenge, dia 4, a la franja de la mitjanit fins a les 6 de la matinada a les comarques del Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Maresme i la Selva. L'avís vermell implica la possibilitat de superar els 40 litres d'aigua en mitja hora. I la mesa del Parlament ha destituït la directora de Govern Interior de la Cambra, Anna Torné, que al seu torn ha presentat a l'òrgan un escrit de denúncia per suposat assetjament laboral per part de la secretària general del Parlament, Clara Marsan. Torné ha explicat que el passat dijous en plena baixa laboral va rebre una notificació electrònica informant-la de la seva destitució motivada davant la mesa per un informe, han dit, molt genèric elaborat per Marsan. També ha afegit que estudia el seu advocat presentar un recurs contra aquesta decisió.

0: Comercial Solà.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solà.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solà.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solà. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solà. Telèfon 93 568 2074, Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solà a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: La llanterna màgica.
1: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per a tots els públics. Tom Hanks és una de les figures més emblemàtiques del cinema nord-americà contemporani. L'actor ha sabut construir una trajectòria marcada per la versatilitat i la capacitat de transitar entre la comèdia i el drama. La popularitat li arribaria amb títols com Splash, Big o Elles donen el cop. Però seria Filadèlfia, dirigida per Jonathan Demme, la pel·lícula que consolidaria el seu prestigi com a actor dramàtic. La interpretació d'Andrew Beckett li proporcionaria el seu primer Oscar a millor actor al 1994. Un any més tard va repetir el guardó amb Forrest Gump, de Robert Zemeckis. Amb aquest doble triomf consecutiu, Hanks va entrar en un selecte grup d'intèrprets de la història dels Premis de l'Acadèmia. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
1: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: Tot a punt? Doncs vinga, comencem.
0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Thomas Jeffrey Hanks va néixer el 9 de juliol de 1956 a Concord, Califòrnia, en el si d'una família de classe treballadora. Era el tercer dels quatre fills que va tenir Amos Mefford Hanks, cuiner de professió, i Janet Marilyn Frager, que treballava en l'àmbit sanitari. Els seus germans són Sandra, escriptora, Larry, professor d'entomologia, i Jim, que posteriorment es dedicaria a la interpretació. Tom ocupava la tercera posició entre els quatre germans. Els seus primers anys van estar condicionats per la separació dels seus pares, que es van divorciar quan Tom encara era molt petit. La ruptura familiar va provocar una infància itinerant. Hanks va viure amb diferents membres de la família, traslladant-se sovint d'un lloc a un altre. Durant la seva etapa escolar, Hanks no va destacar com un jove destinat a convertir-se en una estrella cinematogràfica. Era un noi més aviat reservat. El teatre escolar, però, li va proporcionar un espai en què podia desenvolupar una personalitat diferent. Aquesta primera aproximació va ser decisiva. Abans de que Hollywood el descobrís, ell ja havia après les bases de l'ofici damunt dels escenaris.

Un cop finalitzats els estudis secundaris, va ingressar al Cabot College, on va estudiar interpretació. Posteriorment va continuar la seva formació artística a la California State University, a Sacramento, encara que no arribaria a completar els estudis universitaris perquè l'oportunitat d'incorporar-se professionalment al teatre va arribar abans. El pas determinant es va produir el 1977, quan Hanks va entrar en contacte amb el món professional a través de la companyia teatral Great Lakes. Allà va interpretar el personatge de Grumio a La feréstega domada, de William Shakespeare. Aquell treball va representar el seu debut professional com a actor i li va permetre adquirir experiència davant del públic i sota les exigències d'una companyia teatral. La disciplina dels assajos, el treball amb directors i companys i la necessitat de construir un personatge a partir del text van constituir la base sobre la qual edificaria la seva carrera cinematogràfica. A finals dels anys 70, l'actor decideix traslladar-se a Nova York amb l'objectiu d'obrir-se camí en el món de l'espectacle.

Aquesta etapa inicial, encara allunyada dels grans èxits, seria fonamental per entendre la posterior evolució d'un actor capaç de passar de la comèdia més física al drama més cinematogràfic. El seu primer contacte amb la gran pantalla arribaria al 1980, amb un paper secundari a la pel·lícula de terror Sabe que está sola, dirigida per Armand Mastroianni, on interpretava Elliot. El film era una producció de baix pressupost i no li va donar l'impuls que necessitava, però li va permetre entrar en el circuit cinematogràfic professional. Aquell mateix any, un responsable de càsting de l'ABC es va fixar en ell i va ser seleccionat per protagonitzar juntament amb Peter Scolari la comèdia televisiva Amigos del Alma. La sèrie presentava dos joves publicitaris que es disfressen de dones per poder viure en un edifici residencial exclusivament femení. La sèrie va proporcionar a Hanks una visibilitat que no havia tingut fins aquell moment. També va aparèixer com a convidat en diverses sèries de gran popularitat. A Happy Days va coincidir amb Ron Howard, que estava iniciant una carrera com a director.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: Quan Howard va començar a preparar Splash, una comèdia fantàstica sobre un home que s'enamora d'una sirena, inicialment no pensava en Hanks per interpretar el paper protagonista, però finalment el director va confiar-li el paper d'Alan Bauer, el protagonista masculí de Splash, al costat de Daryl Hannah. Estrenada el 1984, el film va obtenir un important èxit comercial. La relació professional amb Ron Howard es convertiria des d'aquell moment en una de les constants de la trajectòria de Hanks. L'èxit del film arribaria acompanyat d'un segon títol estrenat aquell mateix any, Comiat de solter, on Hanks donava vida a Rick Gasco, reforçant la seva imatge com a actor de comèdia. Tanmateix, els anys immediatament posteriors no serien una successió d'èxits. L'actor va protagonitzar L'home de la sabata vermella, Voluntaris, Esta casa es una ruina i Dos sabuesos despistados. La majoria d'aquestes pel·lícules no van ser massa ben rebudes per la crítica, però la premsa especialitzada destacava la capacitat de l'actor per sostenir fins i tot pel·lícules que no havien funcionat.

va començar a allunyar-se de la imatge d'actor còmic. El canvi seria especialment visible al 1988, quan la directora Penny Marshall li ofereix el paper de Josh Baskin a Vic. El personatge, un adolescent que es converteix sobtadament en adult després de formular un desig davant d'una màquina màgica, exigia combinar comèdia, vulnerabilitat i una interpretació basada en la innocència infantil. En Vic, Hanks va obtenir la seva primera nominació a l'Oscar com a millor actor protagonista. A començament dels anys 90, Hanks ja era una estrella consolidada, però encara havia de demostrar que podia anar més enllà de la comèdia comercial. El canvi arribaria amb una sèrie de personatges que li permetrien exhibir uns registres dramàtics cada cop més amplis. Entre aquests treballs trobem La foguera de les vanitats, dirigida per Brian De Palma el 1990, i Elles donen el cop, de Penny Marshall, estrenada el 1992, on va compartir protagonisme amb Gina Davis, Lori Petty i Madonna.

però el gran punt d'inflexió seria Alguna cosa per recordar, estrenada el 1993 i dirigida per Nora Ephron. Hanks interpretava Sam Baldwin, un vidu que inicia indirectament una relació sentimental amb el personatge interpretat per Meg Ryan. La pel·lícula va recuperar l'estructura de comèdia romàntica clàssica i va convertir Hanks i Ryan en una de les parelles cinematogràfiques més identificables del cinema nord-americà dels anys 90. Tots dos tornarien a coincidir 5 anys després a Tens un email, també escrita i dirigida per Ephron. Aquell mateix any, Hanks assumiria el paper que canviaria definitivament la percepció que Hollywood tenia d'ell. El director Jonathan Demme li va oferir interpretar Andrew Beckett, un advocat homosexual que és acomiadat del seu despatx després de que els seus companys descobreixin que té la sida. Al repartiment hi figuraven Denzel Washington i Jason Robards. La interpretació li va proporcionar nombrosos reconeixements, el més important el 21 de març de 1994, quan Hanks va guanyar l'Oscar a millor actor per Filadèlfia. També va obtenir el Globus d'Or i l'Os de Plata al Festival de Berlín, entre d'altres distincions.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: Però Hanks no disposaria de gaire temps per assimilar aquell èxit. Paral·lelament, ja havia rodat una altra pel·lícula que tindria un impacte encara més gran, Forrest Gump. El projecte estava basat en la novel·la homònima de Winston Groom. El guió va ser escrit per Eric Roth, mentre que la direcció va correspondre a Robert Zemeckis, cineasta amb qui Hanks establiria una de les relacions professionals més importants de la seva carrera. Forrest és un home amb una capacitat intel·lectual limitada, però amb una extraordinària determinació que travessa alguns dels episodis més importants de la història dels Estats Units del segle XX. El relat incorpora personatges històrics i esdeveniments reals mitjançant efectes visuals que permeten inserir Forrest en imatges d'arxiu. Estrenada el 6 de juliol de 1994, el film es va convertir en un fenomen internacional. La pel·lícula va rebre 13 nominacions a l'Oscar i en va guanyar 6, entre elles millor pel·lícula, millor director per Zemeckis, millor guió adaptat, muntatge, efectes visuals i millor actor per Tom Hanks.

Amb aquest segon Oscar consecutiu, Hanks es va convertir en el segon actor de la història que aconseguiria guanyar l'estatueta de l'Acadèmia en la categoria de millor actor en 2 anys consecutius. L'anterior havia estat Spencer Tracy. A data d'avui, són els únics actors en assolir aquesta fita. La relació amb Zemeckis no acabaria amb Forrest Gump. Director i actor tornarien a coincidir en diverses ocasions. El següent projecte seria Nàufrag, escenat l'any 2000, on Hanks assumiria pràcticament el pes dramàtic de la pel·lícula. Abans, però, l'actor ampliaria les seves activitats dins de la indústria. A partir dels anys 90, començaria a consolidar-se també com a productor, una faceta que li permetria intervenir en els projectes des d'una perspectiva diferent de la interpretació. Començava a participar en la creació, producció i desenvolupament de treballs cinematogràfics, una activitat que es convertiria en una part important de la seva trajectòria posterior.

En paral·lel, la seva vida personal també experimentaria canvis importants. Després del seu primer matrimoni amb Samantha Lewis, amb qui havia tingut dos fills, Colin i Elizabeth, Hanks es va casar el 1988 amb l'actriu Rita Wilson. La parella tindria posteriorment dos fills, Chester i Truman. Després de l'impacte de Forrest Gump, Tom entra en una etapa de maduresa artística. Un dels seus primers grans reptes d'aquest període va ser Apollo 13, estrenada el 1995. El film va obtenir 9 nominacions i en va guanyar 2. Aquell mateix any, Hanks es va convertir en la veu original de Woody, el vaquer joguina protagonista de Toy Story. La veu de Woody es convertiria en un dels seus personatges més reconeixibles i l'acompanyaria durant dècades en les diferents entregues de la franquícia. La seva carrera, però, entraria en una nova dimensió quan va protagonitzar Salvem el soldat Ryan, dirigida per Steven Spielberg. Hanks interpretava el capità John H. Miller, oficial de l'exèrcit nord-americà, encarregat de dirigir un petit grup de soldats que ha de localitzar el soldat James Francis Ryan, interpretat per Matt Damon.

0: Deixa't il·luminar per la llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: La relació entre Hanks i Spielberg es convertiria a partir d'aquell moment en una de les associacions més sòlides del cinema nord-americà contemporani. La seqüència inicial del desembarcament a Omaha Beach va adquirir una especial notorietat per la seva representació física i visual del combat. Spielberg va optar per una posada en escena immersiva, amb una fotografia de Janusz Kaminski i un muntatge de Michael Caine. La pel·lícula va obtenir 11 nominacions a l'Oscar i en va guanyar 5, les corresponents a millor direcció per a Spielberg, muntatge, fotografia, so i efectes sonors. Hanks va ser nominat al seu tercer Oscar a millor actor per la seva interpretació del Capità Miller, encara que no va obtenir l'estatueta. Tal i com apuntàvem fa uns minuts, l'any 2000 seria un any especialment important per l'actor, perquè tornaria a treballar amb Zemeckis a Nàufrag. Hanks donava vida a Chuck Nolan, un executiu de FedEx que sobreviu a un accident aeri i queda incomunicat en una illa deshabitada. El projecte exigia una transformació física extraordinària, perdent una quantitat considerable de pes durant la producció per representar el pas dels anys.

La seva interpretació li va proporcionar una nova nominació als Premis de l'Acadèmia com a millor actor. Aquesta va ser la cinquena després de Big, Philadelphia, Forrest Gump i Salvem el soldat Ryan. Durant aquest període, l'actor va continuar alternant cinema comercial i projectes d'autor. La seva activitat com a productor s'anava ampliant i començava a intervenir en produccions televisives de prestigi. Entre aquests projectes destacaria posteriorment Band of Brothers, desenvolupada juntament amb Spielberg a partir del llibre de Stephen E. Ambrose. Però de tot això i molt més haurem de parlar la propera setmana, ja que el temps d'avui no dona per més. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Coplejant.
3: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
4: Els dissabtes a la mitjanit a Ràdio Montornès.
5: La ràdio d'aquí.
6: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
1: Benvingudes a Fogots. Amb ganes de seguir coneixent dones interessants pel que fan, pel que han viscut, pel que són. Amb més ganes de fer caure el vel de la desinformació, que moltes vegades no és pas més que una cortina de fum que amaga oscures intencions. Per això, a Fogots, veiem la menopausa en positiu, que vol... no vol dir negar símptomes o fer veure que tot és fàcil, no. Vol dir o entendre que dins d'un canvi físic real també podem gaudir d'una etapa molt més lliure, conscient i autèntica. Moltes dones expliquen que després de la tempesta inicial han descobert coses molt potents. Han deixat de viure tan pendents de complaure. Han recuperat espai propi. Han après a escoltar el seu cos i comencen a prioritzar-se sense culpa. Perquè la menopausa potser és el moment de deixar de sentir tanta pressió per demostrar i menys necessitat d'encaixar a tot arreu, ser més sinceres emocionalment, dient el que no volem, per exemple, fent-nos quasi per primera vegada la gran pregunta: i jo? Què necessito? I és clar, clar que hi ha canvis físics, molts, psicològics, canvis familiars, professionals, canvis per tot. Però hem de ser capaces de veure'ls i viure'ls amb una nova mirada, posant-nos el món per barret, recordant la nostra vida, retrobant els moments de compartir amb les amigues, alimentar-nos millor i amb més plaer, entendre el benestar no només com a estètica, perquè la menopausa no és perdre joventut, és guanyar consciència, una consciència més tranquil·la, amb menys soroll, menys urgències, més de debò. És un moment perfecte per compartir-ho entre dones, parlant amb les més joves, ajudant a les que encara veuen amb por el pas del temps. Visquem sense vergonya aquesta nova etapa, sense disculpar-nos, sense tenir la sensació d'estar fallant, i generem, sobretot, generem xarxa, molta xarxa entre nosaltres. I no oblidem que també hi ha professionals que fa temps que treballen perquè deixem de sentir-nos invisibles. Ho fan i ho farem veure aquesta temporada. Ho vam fer la temporada passada i ho seguim fent aquesta, des de la medicina, l'art, la psicologia, la salut emocional, dones que busquen la forma de fer-nos sentir millor, més fortes i més connectades amb nosaltres mateixes. I el més potent de tot és que les baby boomer som una generació preparada, valenta, plena d'idees i amb moltes ganes de canviar les coses i veure i seguir treballant per totes les dones que venen darrere, per desmitificar les pors, enterrar els tabús i seguir treballant, pic i pala, per visualitzar la dona. Perquè amb la mirada positiva, la menopausa no és apagar-se, és començar a evitar-nos d'una altra manera. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles.
0: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
1: Avui tenim a la doctora Elisa Llurba. És directora del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, professora de la UAB de Medicina i secretària de la Societat de Medicina en Perspectiva de Gènere de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques, experta en embaràs, menopausa i medicina funcional. A través dels seus llibres, conferències, intervencions als mitjans, defensa una menopausa viscuda des de la formació i la informació, l'autoestima i el benestar integral, ajudant a moltes dones a reconnectar amb el seu cos amb una manera més lliure i plena d'entendre la vida. Avui ens presenta el seu llibre La teva menopausa en positiu, de Rosa dels Vents. Doncs estem aquí amb la doctora Elisa Llurba, que ha fet un llibre meravellós, La menopausa en positiu. La teva menopausa en positiu, ja era hora, doctora, que algú parlés en positiu.
2: Sí, exacte. Bueno, en primer lloc, Charo, moltíssimes gràcies per convidar-me. Per mi és un plaer estar aquí a Fogots, perquè és un programa que segueixo i que mai hagués pensat, no?, que em convidaries. I la veritat és que és molt bonic estar aquí amb tu, una de les coses que m'ha fet super il·lusió, i de poder venir a compartir també una estona amb les teves...
1: Fogoses!
2: Sí, fogoses, que bueno, també doncs em fa il·lusió també poder-les explicar, no?, aquesta història, no?, de com la meva menopausa també m'ha transformat passat i jo no la pensava viure en negatiu, o sigui que l'important és tenir les eines, no?, per poder-la transitar en fàcil i també en positiu, perquè no...
1: Escolta'm, una de les primeres preguntes que jo em faig és que es parla de la medicina funcional. Què és això de la medicina funcional?
2: Bé, dintre del viatge aquest que he fet jo personal, no?, arrel de la meva menopausa, doncs he descobert que moltes parts de la... que no sabia moltes coses de la medicina, no?, malgrat que soc un especialista de més de 25 anys, no?, en ginecologia i obstetrícia i en recerca, no?, i en docència, però m'he donat que hi ha mancances a la nostra formació com a metges que fan que a vegades processos fisiològics, com és aquest de la menopausa en la dona, no?, i altres, doncs no tenim prou eines com a professionals per donar la millor de les nostres doncs, recomanacions o tractaments, no? Perquè realment doncs, la medicina funcional que mira és de buscar l'arrel dels problemes, no?, des d'un punt de vista de la fisiologia, de la normalitat, i també ser molt proactiu conjuntament amb en aquest cas doncs, la persona, a solucionar la seva salut, no?, des del vessant doncs, de la medicina més holística, complementària, i també basada en els estils de vida. Per tant, molt sostenible, no?, perquè al final sempre dic que la salut no és anar al metge que et doni una pastilla, sinó que és tot el que fem cada un dels nostres dies per trobar-nos bé i per prevenir doncs, el desenvolupament de malalties. Llavors, per això, a vegades els metges són molt reactius, és a dir, tenim eines quan ja hi ha enfermetat, però tenim poques eines on tenim menys per prevenir, no?, i per ajudar les persones que volen realment, doncs, tenir un coneixement sobre com millorar la seva salut.
1: Perquè seguim parlant amb por de la menopausa. Moltes, sobretot les joves, pensen que arribes a la menopausa i se't cau el món. A part de que se't cau el cul, altres coses. Però, clar, segons què i segons qui veus a les xarxes, fa una miqueta de por. Aquella, cert que hi ha símptomes, cert que hi ha coses que passen, però totes... O gairebé totes tenen una solució, doctora, sí?
2: Sí, evidentment, la menopausa, com dèiem, és un estat fisiològic i realment doncs, també depèn de cada persona, no? La viu d'una manera o d'una altra, però tenim solucions, tenim moltes eines, el que passa que cal conèixer-les, aplicar-les de forma adient i també personalitzades, perquè no tothom és, com dèiem, no? És igual. Però sí, clar, també la nostra cultura tendeix també a no facilitar que les dones la visquem en positiu, no? Perquè s'associa doncs, a l'envelliment, s'associa doncs, a una mancança, no?, a la nostra capacitat, també perquè s'associa que no estàs prou bé, com per, inclús per fer la teva desenvolupament de la teva feina, i per tant, doncs, molta gent té por, no?, perquè clar, no, el pitjor que pot passar és trobar-te malament, no?, això tothom té por.
1: Però és curiós, perquè els homes, que jo sàpiga fins ara, també envelleixen. Ja, però no a la mateixa edat, eh?
2: No és el mateix bueno, des de la part fisiològica i també des de la part doncs, del que és l'evidència científica. No és el mateix envellir que tenir la menopausa, això punt, no, punt sí. Número 1. Però punt número 2, el tema és el canvi que es produeix en la dona és molt més acusat i molt més ràpid, no?, en aquest punt. O sigui, després potser estem més estables durant més anys, després, però sí que el socavón que dic jo, no?, o el Dragon Khan, doncs és més acusat amb la dona, no?, i així és un canvi bastant més ràpid i radical en molts aspectes, i clar, això fa que sigui més difícil d'adaptar-nos en aquest canvi, no? O sigui que els homes, evidentment, envelleixen, tots envellim, però no és només envellir, sinó és un canvi en moltes de les nostres... de que el nostre cos necessita, no?, els estrògens, i de sobte es troba sense estrògens, no? I aquí hi ha, doncs, un canvi brusc que costa adaptar-se.
1: Vostè en el llibre... Et diré de tu, perquè...
2: Sí, tant.
1: Som de la mateixa quinta. Parles en el llibre i ens dones moltes eines, perquè és com un esquema de 9 setmanes on has de treballar moltes coses.
2: Sí.
1: O sigui, que la gent no se m'espanti. D'entrada, la doctora està en contra de les dietes així.
2: No.
1: No, mira, no!
2: No, les coses bones és que hem de menjar, no? Perquè, o sigui, ens cal nutrir-nos adientment. És a dir, clar, aquí entra un llibre doncs, a explicar-te què és com millor nutrir-te en aquesta etapa i per què, i si hem de fer o sigui, hem de fer algun tipus de canvi, doncs també te'l justifico, no? I el que tu deies és un llibre per treballar, no és un llibre per llegir allà estirada a la platja.
1: No. Bueno, també pots llegir-lo i un a la tarda sí, et fas...
2: Però idealment és un llibre doncs, que hi ha enquestes, no? Perquè contestis doncs, com et trobes en cada aspecte que parlem, no? Que en parlem molts, parlem del tema símptomes, parlem del tema estrès, del tema de salut mental, salut també a nivell de genit urinari, etc. I després una sèrie d'eines per treballar cada un d'aquests aspectes i després que tu mateixes també, doncs... vegis com t'ha anat, no?, aplicant aquestes eines. Per tant, cada setmana treballem doncs, aspectes que ens poden anar bé o bé que ens afecten, no?
1: Jo t'haig de dir que quan estava llegint el llibre i estava fent el test, saps el ninot aquest, aquella nina que diu «Esto afecta a esto?» Sí. «Lo tengo». «Esto afecta a lo tengo».
2: Dius, sí, sí, todo.
1: «Ho tinc tot».
2: «Todos los tenguis».
1: I a més ho feia amb una amiga, em deia «Falti, tengui», saps? O sigui, si algú abans ens hagués explicat això, potser quan ens va passar no haguéssim anat tan atemorides al metge o a urgències o pensant és que em moriré. Bé, jo recordo la primera palpitació que vaig tenir, que dius...
2: Sí, sí, fa molta por.
1: Clar, jo vinc d'una família de cardiòpates i vaig pensar, adiós, mundo cruel.
2: Sí. Ja està, ja fins aquí hem arribat.
1: Adiós, amigos. Et saps? Vull dir que si algú ens hagués explicat això...
2: Bueno, és que les dones que van per metge... Jo tinc una... No sé si sembla que ho vaig explicar en el llibre, però una pacient que va venir pensant-se que bueno, i de fet els metges li havien fet diverses proves per descartar una leucèmia.
1: Què dius, ara?
2: Sí, perquè suava tant per la nit. Això també és un símptoma d'una neoplàsia. Clar, però diversos metges li havien fet una sèrie de proves pensant que tenia algun tipus... Vull dir, o gent que ve pensant que té una patologia neurològica, no?
1: Sí, perquè, clar.
2: Perquè no se'n recorda les paraules, no li surten, s'ha despista, diu, he anat aquí, no sé què anava a buscar, o inclús, bueno, despistes gordos, diguem.
1: No, com ho fem, això? Doctora, què els diem a les dones? Jo tinc uns despistes que em moro. O sigui, hi ha moments que no me recordo d'una paraula, i l'altre dia no me recordava d'una cosa, i saps allò, dius, haig de trucar al doctor Carín? A veure si em soluciona el cap. Què fem? Què podem fer? Parlem d'això. Què podem fer amb la boira mental i amb aquest...
2: Bé, en el llibre el que primer us poso és un test, perquè vegis si realment, o sigui, és un test validat, no?, científicament, en què es mesura quin és el grau de possible afectació cognitiva. És a dir, no me parece o... sinó que realment ho posem amb un... I us dic, mira, si us surt això, doncs sí, penseu en neuròleg.
1: Aneu en el... No, a mi em va dir que no, calia.
2: I la majoria et sortirà que sí que és veritat que tens algun despiste, però que estàs dintre el normal, d'acord? ¿Vale? Però sí que és veritat que t'amoïna, perquè sobretot si ja estàs en un nivell a nivell de professional, en una reunió, que no surtin les paraules, o en una presentació, doncs pot determinar, no?, un estrès afegit i una sensació de que no arribes a el que tu solies fer abans, no? Llavors, bueno, el que recomano és que controleu molt l'estrès. Pensa que tinc tot un capítol dedicat a l'estrès.
1: Cert.
2: Que crec que és el meu cavall de batalla, no? Perquè crec que és molt difícil el tema de l'estrès. L'altre pot ser més fàcil, no? La dieta o fer això, però controlar l'estrès és clar que, clar, depèn de moltes coses, però si a més estàs estressada, el teu cap encara funciona pitjor.
1: Ui,
2: doncs fixa't el dia que estàs estressada o que no has dormit bé o que has tingut tens estàs atabalada perquè has de fer diverses coses, aquell dia encara funciones pitjor. Llavors has d'ajudar-te, planificar-te millor, donar-te compte de, bueno, potser ara això no toca, he de prioritzar-me i treballar molt el tema de l'estrès. Això per començar. Després, llavors, ja, si vols, ja parlem d'altres coses, com altres complements, o podem parlar de tractaments, no?
1: Hi ha complements, però parles molt de l'alimentació com un gran aliat, no?
2: Clar, l'alimentació és un fàrmac, és a dir, tu prens una pastilla i, vale, és un fàrmac, però és que tot el que fiques a la boca és un element que dona una reacció dins del teu organisme. No? I això no ho tenim, no ens ho han explicat així mai. Per tant, hem de ser molt conscients que tot el que ens posem a la boca i digerim, per tant, és una manera de modificar símptomes, millorar la nostra salut o empitjorar-la. Vale? Llavors, Això hem de ser superconscients i per això hem de ser molt curoses i treballar molt el tema de l'alimentació. Llavors aquí us proposo doncs, com fer una dieta que sigui nutritiva, que ens ajudi a controlar aquests símptomes, que ens ajudi a desinflamar, que ens ajudi a controlar el pes, però que ens alimenti, ens satisfagui i ens faci felices, que també és important, no?
1: Molt, molt, molt, molt, perquè hi ha aquelles restrictives que et diu fora.
2: La dieta, si entrem en aquest tema, jo us proposo una dieta antiinflamatòria durant 3 setmanes, sí? Que en aquest sí que eliminem algunes coses, com l'alcohol, el cafè, sucres, tota una sèrie de coses, per desinflamar el teu intestí. I també explico per què, perquè l'intestí, bueno, això cada vegada es coneix més, tant a nivell social com a nivell mèdic, que hi ha molta evidència científica, és la base de la nostra salut. I aquesta dieta la pot fer qualsevol, a qualsevol edat. Però en aquest moment és especialment important, perquè estem inflamades. L'estrogen és un gran antiinflamatori. Si nosaltres ens treuen aquest antiinflamatori natural, hem d'intentar compensar-ho d'una altra manera, perquè si no, doncs tot aquesta inflamació va cremant, entre cometes, per dins dels vasos sanguinis, el nostre cervell, el nostre sistema doncs, immune, etcètera, etcètera. No? Llavors, hem d'ajudar el nostre cos. Llavors, l'alimentació està per ajudar-nos. Llavors, aquesta desinflamació de 3 setmanes ajuda a preparar l'intestí perquè sigui més fàcil també absorció adequada de nutrients i que el nostre sistema immune estigui més relaxat i pugui treballar en allò que convé, no? Que treballi contra les infeccions, contra les mutacions que es puguin produir dins les cèl·lules, etc. No?
1: Perquè, doctora, sí que és veritat que les dones són més propenses a tenir malalties autoimmunes.
2: Sí, sí, sí.
1: I correcte. En aquestes edats, cap als 50, es pot disparar.
2: Exacte, perquè no? Els estrògens són un gran regulador del sistema immune. Llavors, quan deixem de tenir estrògens, doncs també es pot empitjorar o debutar malalties autoimmunes, i perquè també les dones hem tingut contacte, moltes, si són mares sobretot, amb gens, no?, dels nostres fills, que això també et predisposa a tenir més risc de malalties autoimmunes. I per tant, doncs, tot el que sigui desinflamar i relaxar el nostre sistema immune és bo, això en qualsevol etapa, però amb aquesta especialment
1: més.
2: Perquè perdem un aliat, el nostre aliat era l'estrogen, i aquí el perdem, no? I aquí llavors hem de treballar amb altres, hem de fer un esforç encara més gran per aconseguir equilibrar el nostre organisme.
1: I tota aquella por que teníem d'hormones, sí, hormones, no? Jo recordo que bé, era anatema, no? Hormones, no? Que mañana fas un càncer, no?
2: Ja, passava mañana, sí.
1: Sí, no?
2: I te vas a morir. Sí,
1: moriràs, sí. No pots prendre. Què fem? Ara, què fem? Fem hormones, no hormones? Perquè si és l'hormona el que perdem i és l'hormona el que ens salva, home...
2: Ja, doncs, pues, 2 i 2 són 4, doncs pues això. A veure, tota l'evidència científica actualitzada, totes les guies que tenim els professionals de la salut per treballar amb les dones menopàusiques i totes les societats científiques diuen el mateix. El tractament primer, número 1, indicat i eficaç per la dona amb símptomes, en la peri i en la menopausa, és el tractament hormonal substitutiu. Vale? Durant almenys entre 5 i 10 anys, i sempre que hagi debut, o sigui, sempre que no hagin passat més de 10 anys que va tenir l'última regla, vale? Perquè com més aviat estem de la menopausa, o sigui, més a prop, més efecte tindrà tot aquest estrogen sobre els efectes positius i preventius que té aquesta hormona, vale? Quan més tard ja o no tindrà efecte o l'efecte que tindrà inclús, segons quin tipus d'hormones, pot ser que ens empitjori alguna cosa, vale? Però en general, els estrogens a través d'una hormona substitutiva és segura, és eficaç i entra per la societat social. Vull dir que és el millor que podem fer, perquè a vegades dius, tu tens por dels estrògens, però has tingut estrògens tota la teva vida.
1: O sigui, per això,
2: fins
1: no
2: abans d'ahir tu tenies els teus estrògens naturals i ara et fa por que et doni un preparat de la farmàcia que també són estrògens naturals, que és igual que el que tu fabricar al teu cos. O sigui, més natural no pot haver res.
1: Vaja.
2: Vale? Més natural no pot haver res. Si agafem els estrògens
1: els bioidèntics,
2: que són els que són la mateixa molècula, perquè d'estrogen sempre dic jo, hi ha com el colesterol, malo, bueno, regular. Entonces, tots tenen una acció similar, perquè tots ens trauran els fogots o ens milloraran a l'os, però no tots actuen de la mateixa manera a nivell tan antiinflamatòria com desitgem. ¿Vale? Llavors, per això, els més naturals, els que eren iguals que els nostres, són els que tenen aquesta... són més indicats i ens ajudaran més a ser més sostenible durant més anys.
1: Vale? Perquè de vegades tu vas al metge i tu li dius doctora, perquè moltes són ginecòlogues, moltes, però és curiós. Són moltes dones ginecòlogues, són molt joves, i llavors quan tu vas amb el teu mal de no sé què, o mira, tinc problemes en la relació... Si dius, tinc problemes en la relació sexual, encara, no? Però si dius, és que estic una mica així... Bueno, si vas al de capçalera i et dona antidepressius.
2: Sí, bueno, los anti, que digo yo. No et penses estrogen, antidepressiu, antidepressiu, antitiroide, anti, todo. Aquests no són naturals, eh? Que quedi clar. Vale, que si cal, ja t'has d'aprendre, però vull dir... que a vegades tenim por d'una medicació que és absolutament fisiològica, no? Idèntica a la que tu tenies al teu cos, que el teu cos ja coneix i que a més li anava superbé, uh-huh. I ara resulta que no tenim por d'això que no té cap sentit. No?
1: Però és una por que hem adquirit també
2: gràcies... Sí, dels professionals,
1: les xarxes. Molt mal. Per exemple, si tu fas trombos, no pots posar-te hormones.
2: No
1: te les podràs prendre, a lo millor.
2: Per via oral, no te les podràs prendre, però perquè, a veure, aquesta persona que tenia risc de fer trombos també tenia la regla fa un any i mig.
1: Exacte.
2: I, a més, jo sempre dic, és que tampoc anem... O sigui, el tractament hormonal substitutiu és una dosi que adquiriràs un nivell d'hormones doncs per aquí, saps? A nivell, saps com vas a la platja i et mulles, perquè sota el turbo... Fins aquí, doncs això, no és per a tirar coetes. No tindràs el nivell d'hormones que tu tenies quan tenies la regla. Uh-huh. És un nivell suficient com per mantenir els nostres mecanismes fisiològics de tot el nostre organisme, que aquí entrarem, si vols, a tots els beneficis, no? Que són els beneficis de les símptomes, que això està claríssim, no? De com redueix els fogots, el tema de l'insomni, el tema de les despistes, el tema de la irritabilitat, la falta d'ànim, la libido, etc. I, a més, ens... el que va per dins, que és el que la gent no veu a vegades, no? Que és tot el que ens ajuda a nivell dels vasos sanguinis, dilata els vasos sanguinis, tenim menys risc d'hipertensió, de malaltia cardiovascular, redueix un 50% el risc cardiovascular, que és del que ens morim les dones, per cert, ens redueix el risc de diabetes un 30%, que també és un tema, no? Perquè, jo m'engreixo, clar, és que quan perds estrògens, perds el teu aliat que t'ajuda a metabolitzar el sucre. Llavors, menges el mateix, sí, però ja no tens tu amigo que te viene ahí cogiendo, no? Agafant el sucre i guardant-lo a les cèl·lules, ja no tens aquest... O sigui, és una de les coses que ens afecta, no?
1: Esto de que pierde un estrógeno, pierde un amigo...
2: Claro. Pues sí, una amiga. Després tens el tema del cervell, no? El cervell pateix molt, perquè tot el nostre organisme està ple d'estrògens. Clar, la gent es pensa que els estrògens més serveixen per tenir fills o tenir la regla o... No? No. Els estrògens estan a totes les cèl·lules del nostre organisme. I el cervell està molt ple d'estrògens. I per això... els fogots és un dels símptomes més típics, perquè està patint molt el cervell. Hi ha estudis fets de neuroimatge que mostren uns canvis, vamos, com el Dragon Khan, ¿vale? A nivell de síntesis de neurotransmissors, de, no? Tot el que és... Com ha d'adaptar-se aquell cervell a aquesta mancança tan important. Llavors, clar, el tenir estrògens ens ajuda a desinflamar, a tenir aquest cervell més estable i, per tant, redueix el risc de malaltia neurològica en un futur, no? O sigui, les demències. Per tant, què més? Els ossos, molt important.
1: Sí,
2: clar,
1: sí.
2: Perquè les dones no et trobes malament. O sigui, pots trobar, però no, tu no et sents els ossos, què et passa, no? Però, clar, els ossos per dins van perdent, i als 70, 80 anys tens una fractura i això té una mortalitat del 20% a l'any. Vull dir, és una de les coses que més mortalitat té. Per tant, hem de ser molt conscients ara de tot el que ens queda la resta de la nostra vida, no? Perquè necessitem viure bé, perquè ara tenim, a lo millor, 36 anys, ara, segons l'actual esperança de vida, des dels 50, tenim 36 anys d'esperança de vida. Però és que, a lo millor, les dones que tenim ara aquesta edat tenim més esperança de vida. I què? La passarem una cadira de rodes?
1: No, esperem,
2: quatre vèrtebres rotes i un fèmur, no? O sigui, crec que si podem prevenir de forma sostenible, de forma segura i de forma confortable la nostra i mantenir la nostra salut durant més anys, hem d'anar per ello. O sigui,
1: i les que ja estem, vull dir, les que ja hem passat la fase, les que ja som postmenopàusiques... també podem accedir a aquestes hormones? També és bo?
2: A veure, els estudis sobretot mostren aquests avantatges quan fa menys de 10 anys han tingut la menopausa, vale? O tens menys de 60 anys. Posen aquestes dues condicions. No és excloent. Però, com sempre dic, cal estudiar llavors cada cas. És a dir, pel tractament de l'osteopènia i osteoporosis és el tractament de primera línia, malgrat tinguis 65 anys. Per tant, es pot valorar, si no tens altres contraindicacions.
1: Vale.
2: Que en general, si és una, un tractament bioidèntic per via cutània, malgrat no tinguis més de 65 o 60 anys, en general no tindràs una contraindicació per prendre tractament hormonal a l'hora d'intentar millorar el tema de l'osteoporosi o l'osteopènia. I, encara que potser no tenim tantes avantatges ni tantes prevencions com hem parlat, però segur que mal no farà.
1: Una de les coses que una es troba quan va al metge, per exemple, és que tu vas amb moltes repeticions de, per exemple, d'infeccions d'orina. I vas a l'uròloga o vas a la ginecòloga i et donen el típic antibiòtic. Però a ningú se li acut preguntar-te si estàs en menopàusica, si estàs postmenopàusic. Ningú,
2: És molt fort, sí.
1: Dius, i estic parlant d'un equip de dones.
2: Sí, doncs perquè és veritat, la formació que tenim en menopausa és limitada, i clar, és una realitat, no? Vull dir, jo m'he hagut de reformar en menopausa, jo no em dedicava a la menopausa, em dedicava a la salut materno-fetal, i a través de la meva menopausa

0: de los beneficis que té el tractament hormonal. I ningú, o a mi em sembla que molt poca gent ho diu clar, doncs per això vaig fer aquest llibre, per això vaig donar aquest pas, no?, també de divulgar-ho, no?, amb quan bonament puc, perquè penso que hem de conèixer aquesta informació. Després, cada dona, evidentment, decideix el que li més li convé. Però penso que no podem amagar una cosa que és absolutament beneficiosa per totes.
1: Una cosa que estic pensant ara és... durant molts anys, segles, la imatge de la dona menopàusica ha sigut una imatge negativa. Ara s'estan fent estudis i parlen de la hipòtesi de l'àvia.
0: Sí.
1: Tu també parles, tu,
0: sí,
1: en el llibre.
0: Sí, bueno, parlem una mica de la de per què les dones tenim la menopausa, no? Que clar, tampoc se sap molt bé, perquè els mamífers, la majoria tenen la regla tota la vida, no? Fins al final dels seus dies. Menys les ballenes.
1: Sí, sí, les ballenes
0: i algun tipus de ximpancés. Algun tipus de ximpancés. Sí. Per tant, o sigui, som una espècie rara, no?, dintre de, en aquest sentit. Però es veu, per els estudis que s'han fet antropològics, sembla que va ser una avantatge competitiva per l'espècie que va... en la que les dones van deixar de menstruar i, per tant, deixar de tenir fills, no?, perquè abans les dones morien moltes vegades,
1: en el
0: no?,
1: part,
0: amb
1: sí,
0: algun dels seus parts, no? I a part, no només es moria la dona, sinó que molts dels seus fills, si la mare moria, doncs tampoc tiraven endavant. I per tant, el fet de deixar de tenir fills ajudava tant a la dona com als fills, com als seus nets, no? I està clar, hi ha estudis que mostren com la supervivència de la tribu era més alta quan les dones deixaven de tenir la regla, no? Per tant, i eren com, no?, la dona que ajudava i acompanyava els seus fills i les seves filles. I per tant, és una hipòtesi, vull dir que no me l'he inventat jo, sinó que està per un grup d'experts i antropòlegs, que sembla que és la que més sòlida en relació a per què l'espècie humana, les dones deixen de tenir la regla i els homes no deixen de tenir la testosterona fins al final dels seus dies.
1: Bueno, els hi baixa també, eh?
0: Però
1: tant,
0: nada que ver, eh?
1: Nada
0: que ver.
1: Quin és el mite que t'agradaria desterrar definitivament sobre la menopausa?
0: Bueno, primer això, no?, que la menopausa és una etapa meravellosa. És una etapa en la que la dona estem amb la màxima plenitud, no?, de les nostres capacitats intel·lectuals, no?, a nivell professional, probablement, a nivell personal, no?, i que hem de viure-la, doncs, amb molta il·lusió, molta alegria, perquè ja, doncs, no sé, jo penso que jo estic en una de les millors etapes de la meva vida i no tornaria enrere, no?, i aquest és el primer mite, per això, el de ser algú positiu, no?, i que també hem d'entendre que està a les nostres mans, és a dir, que cada una té la capacitat de millorar les seves vivències, la seva situació, la seva salut, i no deixar-ho en mans només dels professionals. Evidentment, el professional t'ha d'orientar, t'ha d'acompanyar, però al final totes el 99% de les coses que parlem en aquest llibre les pots fer sense que t'ajudi cap professional, perquè totes són coses que i que s'han demostrat, no?, l'exercici, el cuidado de la son, de l'estrès, de l'alimentació, i per tant, també jo et dic, prova-ho, no?
1: Sí, sí,
0: prova-ho.
1: Provi-ho,
0: sí,
1: vostè.
0: Clar, si després no et va bé, escolta, ho deixes, però, ostres, tingues la curiositat, no?, i les ganes de provar-ho, perquè realment, doncs, pots trobar una milloria, no?
1: Quin és el símptoma que més porten a la teva consulta?
0: Bueno, el tema dels despistes, d'aquesta sensació de que no és tu, no?, a nivell
1: la boira, aquella boira, no?,
0: que estàs molt, que tot et supera. Això les persones, les dones estan molt preocupades, per aquest símptoma, és el que més els hi preocupa. Jo diria que més també l'augment de pes, també els hi preocupa.
1: Sí, aquesta faixa que
0: aquesta
1: posa,
0: aquí,
1: no?,
0: la panxeta aquesta d'aquí. També els preocupa molt el tema, sobretot ja venen dones una miqueta això, que han passat uns anys de la menopausa i que tenen molts símptomes a nivell genitourinari, que no poden seure, no poden portar calces perquè els hi molesta el roce, evidentment de les relacions ja no en parlem.
1: És impressionant, eh?
0: Ja.
1: És a dir, que els hi molesti, és que ara, clar, m'has dit, penso per qualsevol cosa, això.
0: Sí, no.
1: Això és absolutament invalidant.
0: Sí.
1: No pots anar al cine, no pots anar al teatre, no pots seure, no pots fer una entrevista.
0: Bueno, tenen moltes dificultats i després, bueno, tot això que dèiem, no?, que sobretot aquestes tres coses, la libido, també hi ha dones que també estan preocupades.
1: Bueno,
0: perquè també senten que, home, són molt joves, i es senten joves, però en canvi no senten res. No senten res a nivell sexual, no? I, bueno, això també és difícil a vegades, relacions amb la seva parella, encara que molts en venen amb les parelles, no? I la majoria, evidentment, són molt comprensibles.

0: Sí, i també en saben, i també exigeixen, a vegades venen les
1: Sí.
0: dones, m'ha dit el meu marit que vingui, però realment també els companys també estan preocupats, no? Quan veuen que doncs, aquesta part de la seva relació, que és molt important, doncs es veu afectada, no?
1: I ara que diu companys, la resta de la classe mèdica, aquells que no es dediquen a la dona específicament, com ho porten els temes? Perquè, clar, vostè pots derivar a qualsevol malalta a fer-se un, jo què sé, una anàlisi d'orina, no? Com ho viuen? Ho viuen? Li envien pacients? T'envien pacients, ells?
0: Sí, m'envien pacients, sí, i tant.
1: És a dir, hi ha la comunicació aquesta de vasos
0: Sí,
1: comunicantes?
0: per exemple, en psiquiatria tenim molt de contacte. No, de bon rotllo,
1: Que
0: perquè
1: bien.
0: molt, la, els psiquiatres és un dels col·lectius mèdics que més sensibilitzat està a l'hora de com afecten les hormones a les dones,
1: Vaja.
0: no? I llavors tenen, clar, ells han viscut, viuen molt de prop tot el que és, juntament amb nosaltres, no? Amb la depressió
1: La
0: postpart, la síndrome
1: pressió.
0: premenstrual. Bueno, de fet, no, la depressió postpart és la causa número 1 de mort materna avui en dia, no? Per tant, ja saben l'impacte que té les hormones a les dones, no? O sigui, els dèficits o els canvis hormonals a les dones i, per tant, la menopausa saben que és una etapa clau. De fet, també hi ha un pic de suïcidi a la menopausa. O sigui, és l'època en què les dones, després, o sigui,
1: Que
0: del
1: guassa, eh?
0: postpart, és quan, entre els 45 i els 55 anys, hi ha un pic de suïcidis. Vull dir, és molt fort, no? I això, a més, tenen més risc les dones que han patit depressió postpart o síndrome premenstrual i, per tant, els psiquiatres ho coneixen i ens envien pacients perquè els ajudi, perquè valorem si val la pena també donar tractament hormonal si cal i, bueno, i amb això vull dir, crec que és molt important donar aquest missatge de treball conjunt, no? Després també treballem amb els traumatòlegs, amb els reumatòlegs, no? Que també veuen pacients que doncs, tenen dolors o tenen osteoporosis, per exemple. O sigui que sí, que treballem els uròlegs també en moltes coses a nivell de bufeta, no? O d'infeccions d'orina de repetició. Bueno, a veure,
1: Cada vegada
0: cada
1: més,
0: vegada més, és
1: amb
0: que
1: equip.
0: amb tot el tema del gènere, no? Tot el tema de la perspectiva de gènere també estem treballant molt als hospitals, amb les societats científiques, i se n'està parlant molt, no? De ficar-te
1: Sí.
0: aquestes ulleres i entendre la dona en totes les seves dimensions, i que li
1: Clar.
0: preguntis sobre les seves regles, i preguntis sobre com es troba en
1: A
0: aquests
1: les relacions
0: aspectes,
1: sexuals, per
0: sí,
1: exemple, estaria bé
0: exacte,
1: també que ens ho
0: sí.
1: preguntessin. Doncs per acabar, i aquesta és una pregunta que a partir d'ara li farem a totes les
0: Ah, molt bé.
1: nostres. Personalment, què has après tu amb el pas del temps?
0: Jo he après a ser molt humil i a qüestionar-me tot i a tenir curiositat per aprendre més, no? Perquè cada vegada no en sé més, sinó que en sé menys, no? I per tant, en el sentit de que les ganes de conèixer augmenten, no? I he après, doncs, això, a qüestionar-me les coses i a créixer també com a persona, no? I amb el pas del temps, doncs jo crec que tens més aquesta necessitat i aquesta capacitat, no? Així que, bueno, el pas del temps és sempre bo.
1: Perfecte. Elisa, moltíssimes gràcies. Gràcies per escriure a tu el que hem dit des de fa molt de temps, que la teva menopausa es pot i es deu llegir en positiu. La doctora Elisa Llorba, moltíssimes
0: Moltes
1: gràcies.
0: gràcies, un plaer absolut i bueno, us seguiré seguint perquè el vostre programa sempre em porta, m'inspira moltíssim. Gràcies,
1: Moltíssimes
0: Charo.
1: gràcies. Doncs, Sandra, benvinguda i, com sempre, moltes gràcies per oferir-nos els teus coneixements i donar-li veu a les veus de dones que han quedat mudes per la història. Avui, de què parlem?
2: Bona tarda. Avui parlarem d'una dona de la qual jo només la coneixia, la veritat, quan era petita, per la plaça Gala Placídia.
1: Hombre,
2: I mai em vaig imaginar que la plaça Gala Placídia donés nom a una de les dones més apassionants de l'època romana i visigoda. De fet, la seva història, jo diria que és com un culebró veneçolà.
1: Ah,
2: D'aquests
1: sí.
2: d'ara entren uns i surten altres. De fet, quan intentes estudiar la seva història, has de concentrar-te molt perquè comencen a entrar i sortir, a més, amb aquests noms dels reis visigots que
1: Clar.
2: dius, ui, a veure, on t'estic? Que
1: Sí,
2: és molt divertit. Així que,
1: recomicios i...
2: si m'equivoco, no m'ho tinguis en compte.
1: No sé si seré
2: Intentaré,
1: conscient de que
2: ui,
1: t'equivoques molt.
2: intentarem resumir.
1: Vinga.
2: Bromes a part, la història de Gala Placídia és molt important perquè ella és una de les figures històriques que seria com una bisagra entre el món antic i el món medieval. Uh-huh. Per què? Perquè ella va ser una de les últimes personalitats de la casa imperial romana abans de que l'imperi romà
1: caigués.
2: No va ser l'última, però va ser una de les últimes. I va ser una de les primeres dones reines del món visigot. Amb la qual cosa, la seva història està a cavall entre un món i l'altre. Uh-huh. I diràs, com pot ser això? Doncs, senzillament, perquè en aquella època les coses es feien amb unes regles un tant expeditives. I, per resumir-ho molt, quan els visigots entren a Roma, uh-huh, fan molts presoners i entre ells fan presonera a la filla de l'emperador Teodoric, a Gala Placídia. I se l'emporten cap al sud perquè els gots el que intentaven era conquistar tota la península itàlica i arribar fins al nord d'Àfrica. El jefe, el cap de l'exèrcit got, era Alaric.
1: Alaric, eh?
2: Alaric, un d'aquests noms un tant estranys. I en aquest camí cap al sud va morir. I el va substituir un altre gran líder dels gots, que era Ataulf.
1: Ataulf, un altre... Ataric... Clar, no m'estranya que et confonguis, eh? Vale. També t'ho dic. La llista dels reis gots, dels visigots...
2: Doncs, quan Ataulf s'erigeix com el líder dels gots, decideix no seguir cap al sud, sinó marxar cap al nord i replegar-se a la zona de Narbona per... Uh-huh. Tornar a definir les seves estratègies geopolítiques. En aquest impàs trobem a Narbona, a la casa d'un dels homes més rics de la ciutat, que contrauen matrimoni Gala Placida, Gala Placídia i Ataulf. Què dius? Com pot ser si ella havia sigut una dona que havia estigut... Era
1: una presonera,
2: era una presonera dels gots. Aquí entren ja tot tipus de... idees, d'històries, des de les més prosaiques que diuen que simplement es van casar per interessos polítics fins a les altres més romàntiques que ella es va enamorar perdudament.
1: Ella, eh?
2: Del gran bàrbar got Ataulf.
1: Ja, tenia un sex appeal.
2: Correcte. Aleshores, entra en escena Honori, que era un germanastre de Gala Placídia, que era l'emperador a la mort del seu pare Teodoric. Honori era el germà també d'Arcadi, que seran els dos germans que dividiran l'imperi romà, l'imperi d'Orient i l'imperi d'Occident. Uh-huh. Doncs Honori entra en còlera per quan s'entera que la seva germana s'ha casat amb el líder del seu gran enemic, perquè a més ell volia que la Gala Placídia es casés amb un dels seus generals romans que es deia Constanci.
1: Ui,
2: ja. Jo el deixo aquí perquè després en parlarem.
1: Anem a deixar Constància també del Constanci, va.
2: Aleshores, Gala Placídia, com a dona d'Ataulf, es converteix en una reina dels gots. Uh-huh. I des de Narbona, els visigots acaben baixant a la península Ibèrica, que serà la primera presència d'aquest poble a la península Ibèrica, iniciant tota aquella gran etapa fins al famós 711, que entren els musulmans a la península Ibèrica. Uh-huh. La primera ciutat a la que s'instal·len és Barcelona. I a Barcelona la Gala Placídia es queda embarassada i té un fill.
1: Ah, okay.
2: Si aquest nen hagués sobreviscut, imaginem-nos, hagués sigut fill d'una dona de la família imperial romana i dels reis visigots.
1: Sí, sí.
2: Per desgràcia, aquest nen no va sobreviure a la infància i va morir. A més, no sé si sabeu que la fantàstica i meravellosa, que és molt apassionant, història dels reis gots, de fet, podríem comptar amb els dits de les mans els reis gots que van morir al llit, perquè tots morien assassinats, amb conspiracions, perquè hi havia un altre que deia jo tinc més dret que tu, perquè no era, no era una monarquia hereditària, era electiva, amb la qual això portava a que bueno,
1: hi haguessin
2: tejemanejes, varis. Doncs en aquestes, que un dels enemics d'Ataulf el va assassinar, si no em falla la memòria, es deia Sigerico. Apunta.
1: Sigerico. Mare de Déu, senyor.
2: Quan executa Ataulf, imaginem-nos la situació de Gala Placídia. Ella es queda en un món, a Barcelona, que és el món visigot, és la dona de l'enemic del que aleshores és rei i, a més, és romana. Amb la qual cosa, durant un temps, acaba vivint una etapa molt complicada perquè el rei, el nou rei visigot no s'atreveix a assassinar-la com el seu home.
1: Però tampoc li dona una bona vida.
2: Però tampoc li dona una bona vida. Aquesta situació dura apenas uns dies, perquè ve un altre, el germà de Taulf, i executa el rei. O sigui, aquí era... Bueno,
1: el rei puesto, rei muerto. Correcte. Rei muerto, rei puesto, correcte. No? Sí.
2: Quan Gala Placidia recupera la llibertat, el seu cunyat permet que torni a Roma. I aquí comença una nova etapa a la vida de Gala Placidia, perquè Honori aconsegueix que ella, com ara era vídua, es casi amb el general Constans, que
1: era Constant, sí.
2: El que Honori des d'un principi havia volgut tenir. Volia que es casés. Aleshores, en aquesta etapa, Gala Placidia serà una de les figures més importants d'aquest moment agònic de l'imperi romà, fins al punt que, com Honori no va tenir descendència, quan ell va morir, Gala Placidia sí que va tenir diversos fills, un dels seus fills, Valentinià, va acabar sent emperador de Roma. Però quan va heredar la corona de l'imperi, era un nen petit, amb la qual cosa, durant un període de temps d'uns 12-13 anys, Gala Placidia va ser la
1: regent.
2: Va ser la regent de l'imperi romà, amb la qual cosa va ser una de les poques dones, perquè recordem que l'imperi romà, el concepte d'emperadriu com a poder no existia. Era la dona de l'emperador. No es va plantejar en cap moment que hi hagués una dona que fos emperadriu. Així com a l'època medieval sí que hi haurien reines, com les anomenàvem les reines propietàries a Castella, per exemple, a l'imperi romà això no...
1: Era impensable. Sí.
2: Doncs en aquest temps, Gala Placidia va demostrar les seves capacitats geoestratègiques i va ser una de les dones més importants en el món de, ja dic, l'última etapa de l'imperi romà. Quan el seu fill arriba a la majoria d'edat, ella continua sent assessora del seu fill fins que a poc es va retirant de la vida pública. I acabarà, era una dona molt religiosa. De fet, ella va ser una, igual que Constantí, va ser una de les dones que va afiançar el que li diuen la fe nicena. Ella va fer que el catolicisme, tant a l'últim imperi romà, a l'última etapa, com ja al principi de l'edat mitjana, es convertís en la fe, en la religió oficial, amb totes les conseqüències que això tindria a nivell de poder.
1: I aquí a Barcelona, ella va tenir alguna importància, més enllà de que va parir el primer fill pobre que no...
2: Doncs,
1: ja, a Tilià, era?
2: A Taulf.
1: A Taulf. Quasi.
2: Doncs la veritat que a dia d'avui, que jo sàpiga, molts vestigis arqueològics no queden d'ella. Diuen que quan ella va marxar a Roma i va construir tot el seu mausoleu i tots els edificis importants a Ravenna, va ordenar que les restes del seu fill es fossin enterrades a Ravenna, amb la qual cosa, si s'haguessin quedat aquí, no sé si tampoc les haguéssim acabat de trobar. Però que jo sàpiga, ja et dic, jo de petita sentia la plaça Gala Placidia i sí, poco sí, más. Sí.
1: Bueno, crec que a Barcelona tothom coneix la Gala Placidia just per ser la porta, diguéssim, del
2: exacte,
1: barri de Gràcia.
2: Exacte.
1: I allà on caben els ferrocates, els ferrocarrils de la Generalitat, és una de les estacions més populars, no? La de Gràcia, Gala Placidia. La veritat és que és molt curiós aquesta regna que està... aquesta emperatriu que està entremig de dos moments, no? Aquesta que has dit molt bé, bisàgara, que no saps molt bé, i que després torni a Roma, sigui la que porti les regnes de Roma, és realment un moment apassionant de la història, i dones meravelloses, com sempre, Sandra, doncs estem frisoses d'escoltar les dones que ens portaràs en aquesta segona temporada de Fogots.
2: Ja veurem, ja veurem.
1: Que són superinteressants i segur que n'aprenem moltíssim d'elles. Ets un pou de ciència, moltes gràcies per seguir amb nosaltres.
2: A vosaltres.
1: I fins aquí el capítol d'avui, on hem mirat la menopausa des d'un altre lloc, amb més informació, més eines i sobretot parlant en positiu, que ja era hora, perquè entendre què li passa al nostre cos és clau per viure sense por. Amb la doctora Llurba hem reafirmat que moltes sensacions que sovint no en teníem tenen una explicació mèdica i que petits canvis als hàbits o al descans o a la manera com ens relacionem entre nosaltres mateixes poden transformar molt la vivència d'aquesta etapa. De veritat, llegiu la teva menopausa en positiu val molt, molt la pena. I amb la Sandra ens hem parlat, o hem parlat, ella ha parlat perquè jo només escoltava, de Gala Placídia, la dona que va inspirar el nom d'una plaça de Barcelona, ja ho sabeu, és aquella on paren els ferrocarrils, i que va ser una de les dones més fascinants del món romà i visigot. I com va dir algú, la millor edat d'una dona és quan deixa de complir anys i comença a complir els seus somnis. Fogots, un tractament contra la desinformació sense masses efectes secundaris.

0: Ràdio Montornès.
1: Atenció al títol del llibre al qual volem dedicar el like d'aquesta setmana perquè segur que us ressona d'alguna manera. Es diu El arte de no complicar-se la vida, l'ha escrit Alexis Racionero, s'ha editat per ARPA. L'assagista, en aquest llibre, el que busca és trobar les claus per agafar aire en una societat que cada vegada va més de pressa i que no ens dona temps per assimilar tot allò que vivim. Com ho fa? Doncs a través, per exemple, del zen japonès, del budisme, de l'estoïcisme clàssic i, sobretot, amb una mirada crítica sobre la societat contemporània. Tot plegat per convidar-nos a deixar d'exigir-nos, aprendre a deixar anar i també alliberar-nos de la saturació diària, per exemple, de tasques o d'estímuls. De tot això parlem amb Alexis Racionero. Alexis, benvingut, com està?
2: Hola, molt bé.
1: Escolti, per què ens agrada tant complicar-nos la vida?
2: Perquè ens han fet així, perquè som màquines de complicar-nos, perquè diguéssim que d'alguna manera valorem el que és complicat i li traiem importància a allò que és simple, no? Jo que he estat professor de cinema molts anys a l'ESCAC, això és com la base de les pel·lícules, no? Que si el protagonista té molta dificultat en aconseguir allò que vol, veiem la pel·lícula, però si és molt fàcil perdem l'interès, no? Pues a la nostra vida fem una cosa similar.
1: Per tant, ens agrada tenir el nostre particular viatge de l'heroi, no? Podríem dir.
2: Bueno, tant de bo. O sigui, el viatge a l'heroi del que vaig escriure fa un temps i que és un llibre que s'està reeditant molt i que interessa és perquè jo crec que va també en aquest camí d'ajudar-nos a no complicar-nos la vida. Perquè el viatge a l'heroi ens parla de, pues, com de lo que parla el meu amic Francesc Miralles, de l'ikigai, no? D'agafar les regnes de la teva vida i buscar una mica la teva crida a l'aventura i estar amb allò que veritablement t'agrada i pel que has vingut, no? El que passa és que això, diguéssim que per aconseguir-ho, quan ho aconsegueixes, et deixarà de complicar la vida i estaràs molt bé, però per arribar-hi t'has de complicar molt.
1: Clar, suposo que en un món tan sobreestimulat, no, com dèiem, és difícil no complicar-nos la vida, perquè vivim constantment rebent estímuls per totes bandes o generant-nos tasques nosaltres mateixos.
2: Sí, jo parlo molt a les meves sessions de ioga i meditació de que vivim amb la ment difosa, no? O sigui, això pel que deies, perquè tenim tants estímuls que estem amb una ment que està pues, completament difosa, que no està enfocada, que no està atenta al que passa, i això ens complica molt la vida, perquè són tants estímuls que això, que no podem enfocar-nos en el que estem vivint o adonant-nos de què és el que ens està passant, no? I llavors entrem en aquesta cadena d'hiperactivitat, d'estímuls múltiples, que ens arrosseguen, no? I això és el que a poc ens va complicant.
1: Ara comentava que a vegades no ens enfoquem en el que estem vivint. Moltes vegades potser ens marquem objectius que fins i tot arribem a assolir, però un cop tenim aquests reptes potser no ens acabem de sentir bé del tot o feliços, no? Perquè no hem acabat de gaudir potser del camí, del procés.
2: Sí, un problema és aquest. I l'altre, bueno, parlava de ment difosa, però més que difosa és dispersa, no? Que quan tenim objectius, el que acostuma a passar és que no en tenim un, és que en tenim diversos i alhora. I llavors el tenir diferents i al mateix temps, doncs pot passar una, la frustració de no arribar a aconseguir-los tots, i per tant el que aconsegueixes potser ja no té tant valor perquè com en altres tres has fallat, doncs ja sembla que no és suficient i després pues, també el que deies, no? que el propi objectiu aconseguit doncs li traiem la importància perquè tot va massa de pressa, no? Perquè n'has aconseguit un i ja has d'anar pel següent, no? I en fi, jo no sóc un gran model. De fet, he escrit aquest llibre per tractar de corregir-me, no? Jo també amb el ioga dic que faig ioga per aguantar-me a mi. I aquí jo sóc una persona que estic escrivint darrerament dos llibres a l'any. I potser això és massa, no? Que dius, bueno, tinc moltes coses a dir i a explicar i sóc actiu, però a vegades també m'he de limitar, no? De dir, bueno, una cosa darrere l'altra, no?
1: Crec que moltes de les persones que ens estiguin escoltant es poden sentir perfectament identificades, no?, amb aquesta idea de saturar-nos sense voler d'objectius, de reptes, i que al final no acabin de sortir bé les coses. Pot ser que ens faci por el fet de no fer res?
2: Sí, ens fa pànic. O sigui, és un dels problemes, no?, que mira, jo quan em parlen de i quines pràctiques podem fer i què podem aprendre i no sé què, i jo que he escrit llibres també de meditació i així, i sé que la meditació pot espantar perquè em sembla un repte difícil de tancar els ulls i uf, que complicat, i la ment en blanc. Jo crec que la base és aprendre a badar, una cosa tan simple com badar, que és una forma de no fer res que té molt valor. Perquè el que no ens n'adonem és que la nostra productivitat, la nostra atenció i el nostre cervell funciona millor si li has donat un reset, una desconnexió, que si el tens permanentment desconnectat. I no és una qüestió de durant el dia faig i a la nit dormo. No, no, és que dormir és una altra història. Però en el moment de producció o d'estar, si ets capaç de desconnectar 5 minuts cada 3 hores i no fer res, després el que facis tindrà molta més plenitud, no? Hi ha un símil molt, molt bo i fàcil, que és la respiració, no? Jo quan he d'ensenyar a respirar, doncs no sé, tinc clients grans també que poden tenir ja dificultats, i clar, un busca una bona inhalació, busca tenir una bona respiració i poder inhalar i carregar-se d'aire. I la qüestió és, per tenir una bona inhalació, has de saber exhalar. O sigui, només després d'una gran exhalació, deixar anar, buidar del tot i estar en buit, llavors pots tenir una gran inhalació, experiència i ser, no?
1: Això que sembla tan fàcil, així dit, però que a l'hora de veritat a vegades sí, no ens en sortim del tot, eh? De fet, vostè el llibre parla de pràctiques com el zen japonès, el budisme... Com ens poden ajudar a viure de manera senzilla, conscient?
2: Bueno, la veritat és que, a veure, tant el zen com el taoisme xinès, com fins i tot pues, la kenosis cristiana, que ens parla del buidar-nos de nosaltres mateixos, vull dir, tot són idees i conceptes que ens porten cap a entendre que, una, el no fer té molt valor. Dos, el buit és un espai fèrtil, que això també ho diu el mindfulness, des d'on podem iniciar moltes coses. Una altra cosa que també diuen i que s'està dient per tot arreu és la necessitat del silenci, el valor que té el silenci. No? Hi ha un llibre de Gelinka que parla del silenci i s'han anat escrivint diferents per aquesta història de que vivim a la societat del soroll, no? L'era del ruido, i parlem del ruido o del soroll mental, no només les obres que hi ha pel carrer. No? Mm. Llavors, bueno, doncs aquestes disciplines ens donen aquestes pautes del silenci, el buit, el deixar de fer, l'escoltar la natura, el viure en el present. El zen també ens parla d'una cosa que ens costa moltíssim, que és this is it, això és el que és. I no és el esto es lo que hay, com resignat. No, no. És deixar de muntar-te la pel·lícula que t'estàs muntant, que ens la muntem tots, i mira de veure la realitat sense el teu filtre peliculero.
1: Mm-hmm. Alexis, abans d'acabar sí que volíem preguntar-li també per l'ego, que té el seu espai en aquest llibre, no? Vostè parla de desfer-se de l'ego. Quin paper juga en tot això que m'ha explicat? Com ens governa?
2: Mira, Sri Aurobindo diu que per poder veure t'has de treure del centre de la imatge. I estem en l'era també del narcisisme, no? Des de les xarxes ens posem davant de la imatge, ens fem protagonistes i ens mostrem com un personatge, no? Llavors, aquest personatge normalment és l'ego. A vegades també en tenim d'altres, eh? Però l'ego és com el protagonista de la nostra pel·lícula de la vida. I no és que sigui dolent, el que passa és que moltes vegades ens governa ell, o sigui, no ens donem compte de cap a on l'ego ens porta. Llavors, la qüestió no és tant matar-lo, sinó conèixer-lo, tenir-lo controlat, i, bueno, i quan t'està portant allà on no vols, per exemple, complicar-te la vida, doncs dir-li, mira, pues ara no toca, i posar-li límits. El que passa és que per arribar a això, primer has de parar, has de deixar d'estar dispers i t'has de poder enfocar i donar-te en compte, no? I a partir d'aquí comences a treballar amb el teu ego, no?
1: El arte de no complicarse la vida és el llibre que ha escrit Alexis Racionero, editat per ARPA, del qual avui hem pogut fer un tastet. Alexis, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i per totes aquestes reflexions.
2: De res, un plaer.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Soc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
6: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
5: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital.
7: Cada dilluns a la una del migdia a Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant
8: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Molt bona tarda a tots i a totes i benvingudes de nou a La Intersecció. Què tal? Com estan el divendres? Vinga, va, que ja està aquí el cap de setmana a tocar i nosaltres venim per acabar d'alegrar la tarda, perquè sempre tot millora, encara que sigui bo una miqueta més, amb La Intersecció. Com tots els dies, estarem fins les 6 en directe aquí al 91.2 de l'FM i també a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil i al canal de la tele de Ràdio Montornès, per aprovar-vos tota la informació i també entreteniment, entrevistes que tenen coses relacionades amb Montornès i altres una miqueta més enllà també. Ja sabeu que a més sobretot els divendres ens agrada mirar una mica l'agenda del nostre voltant i parlar d'estrenes al cinema, així que això no cal que estiguem a Montornès per veure-ho. Però bueno, de seguida ja parlarem del que tenim per endavant. De moment anem a parlar amb la nostra tècnica, amb el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
2: Molt bona tarda, Mireia.
1: Què tal? Com es planteja el cap de setmana?
2: Doncs, bueno, d'entrada plujós,
1: sí.
2: I després, doncs, no sé, atapeït, com sempre.
1: Ah, t'anava a dir, veig una mica de fluir aquest cap de setmana.
2: Bueno, sí, home, sempre, tu ja saps que un ha de buscar sempre un momentet per acabar de baixar revolucions i, com tu dius, fluir. Però sí, bueno, cap amunt, cap avall.
1: Molt bé, molt bé, sense parar el cap de setmana. Doncs aquí a Montornès, si us quedeu, podreu fer moltes, moltes coses, perquè la veritat és que pinta aquí també bastant aveït, a Montornès. Tot depèn de, també, hi ha coses de si plou o no plou, però que hi ha molts plans per fer aquí.
2: Bueno, i els divendres sempre donem allò a propostes tant sí. per quedar-se a casa com per sortir fora.
1: Sí,
2: qui sigui més animat a mullar-se una mica.
1: Jo la veritat és que aprofitaré a menjar molt també. Aquest cap de setmana també
2: com?
1: Tinc com
2: així,
1: molt...
2: Així ja sí. ho tens clar, eh?
1: Jo ja ho tinc claríssim que demà me'n vaig de cumple i per tant això vol dir que toca menjar i el diumenge també me'n vaig al teatre després a dinar, o sigui que jo tinc el cap de setmana fet, sí,
2: bueno, doncs a halar, que halar és un plaer també.
1: Home, a qui no li agrada un bon menjar, i si la companyia doncs també és
2: millor
1: bona,
2: que
1: millor, exactament. Bé, doncs no sé vosaltres quins plans teniu, espero que també siguin del vostre gust i que la ràdio també estigui una estoneta al vostre cap de setmana, i sabeu que tot i que nosaltres no estiguem aquí amb vosaltres, a les zones sí que podeu recuperar a la ràdio La Carta, radio.montornès.cat i a l'aplicació mòbil tots aquells programes anteriors, accions i fins i tot també descarregar-les i portar-les on vulgueu.
2: Oh, i tant, i a més que la programació no para en tot el cap de setmana,
1: no,
2: sí
1: no.
2: que estan entretinguts amb tot el nostre contingut.
1: Home, a Ràdio Montornès això continua, però si ja sou allò fans, legends de La Intersecció, doncs és veritat que potser ens troben una mica falta, però a la ràdio La Carta tenim tota la solució.
2: Ens falta trobar un nom per als fans de La Intersecció, eh?
1: Sí, és veritat.
2: Haurem de
1: sí.
2: pensar una
1: mica. Podeu fer-nos propostes, també.
2: Vinga, va.
1: Podeu fer-nos propostes a radiomontornès@montornès.cat, ara sí que ho he dit bé, i així, d'entre tot, doncs, acabem de consensuar quin nom ens posem. Va, ho deixarem també de meditar aquest cap de setmana. Bueno, doncs, ja hem parlat una mica, però anem a entrar en profunditat al que parlarem, continuarem parlant aquest programa. Perquè, com dèiem, l'actualitat de Montornès i, per tant, del nostre cap de setmana centra el programa d'avui. Començarem parlant de la programació d'octubre més de la gent gran, que el dia 1, ahir, s'havia d'haver fet una exhibició de dansa i dels tallers de gimnàstica, però al final, per la pluja, es va aplaçar el dia 15, però això no vol dir que no hi hagi més coses. Hi ha una sèrie d'activitats que es farà aquest mes d'octubre i que avui nosaltres repassarem perquè ja hi ha una activitat que serà aquest diumenge, una projecció de cinema. Així que avui, tothom atents i atentes. També parlarem d'una activitat que tindrà lloc demà, que serà a la plaça de Pau Picasso, si no plou, també, una activitat on dues associacions africanes del poble es donaran a conèixer i ens proposen, sobretot, una festa musical, una festa gastronòmica, a partir de les 7 de la tarda. Per conèixer la proposta, hem convidat els dos dels seus organitzadors, a aquesta tarda aquí a la Intersecció. I qui no faltarà, com tots els divendres, és la nostra companya, José Luis Cano, que ens portarà les estrenes al cinema i a les plataformes digitals. La setmana passada va ser bastant intensa amb La Bola Negra, però aquesta setmana també hi ha estrenes que tenen molt bona pinta i, a més, jo crec que és un d'aquells plans no a cobert que sempre ve com de gust.
2: Sí, quan plou el cinema sempre és un pla millor.
1: Sí, i si no, a caseta, allò a la tarda també. De diumenge al sofà, eh?
2: Crispetes, eh?
1: Sí, això jo crec que pot ser un bon planazo el que qual m'aculli el diumenge a la tarda, si pot ser. Tant de bo, tant de bo. I avui li preguntarem a veure què ens recomana per veure. I també al final, si tenim temps, repassarem no només l'agenda, perquè hi ha més coses aquest cap de setmana que a Montornès, sinó de la resta de pobles del nostre voltant, perquè hi ha coses molt interessants. Tot això serà d'aquí uns minuts. Nosaltres comencem repassant els titulars del dia. Comencem amb que divendres vinent la Biblioteca Rosa Leveroni presentarà una nova guia bibliogràfica per oferir recursos de suport emocional al jovent. Aquesta guia complementarà la publicada el 2021, centrada en el benestar emocional de la ciutadania en general. La presentació de la nova guia serà a les 6 de la tarda i comptarà amb les intervencions de Charo Campos, bibliotecària, i el tècnic municipal de salut pública, Marc Colàs. Campos ha indicat que s'adreça tant a joves com a les seves famílies.
3: És una proposta pensada especialment per a joves, però també per a les famílies, que manté l'esperit de la primera guia, però adapta als continguts, al llenguatge, al format, a les necessitats dels joves i dels seus interessos, no? Tractem temes com l'adopció, l'assetjament escolar, el dol, el feminisme, LGTB, malalties en general, maltractaments, els nous patrons de consum, racisme, relacions, salut mental, sexualitat, suïcidi i trastorns del comportament alimentari i imatge corporal.
1: A l'acte de presentació de la guia, els investigadors en antropologia social, Miguel Ángel i Mica Franganillo, oferiran la xerrada Aprèn a cuidar-te, una mirada sobre l'escolta, la presència i la manera com ens tractem. A través del col·loqui es donaran pautes pràctiques d'autocura i autoconeixement. Les inscripcions són gratuïtes i estaran disponibles ben aviat a webentrades.montornès.cat. La nova edició de la festa Stopping Remember dels Més 30 Cosmos ja té data. Serà el 17 d'octubre a la Sala Gran del Teatre Margarida Xirgu, on abans se situava la discoteca Stopping. De nou, la festa serà de 6 de la tarda a 11:45 del matí. Per assistir, caldrà adquirir un tiquet de consumició obligatòria per persona, que tindrà un preu de 6 euros. Es posaran a la venda el proper divendres, dia 9 d'octubre, als establiments Polleria Angelita i El Gato con Botas. Les places per al mercat de segona mà del 25 d'octubre s'han exhaurit. El mercat es farà al matí de 10 a 2 a la plaça del poble. El veïnat hi podrà comprar i vendre objectes usats que estiguin en bon estat, com roba, estris, petits electrodomèstics, llibres, joguines o peces de col·leccionisme. L'objectiu del mercat és fomentar la reutilització, allargar la vida útil dels objectes i contribuir a un consum més responsable i sostenible. No s'hi permet la venda ni l'intercanvi de productes perillosos, nocius, animals o aliments. Les places s'han limitat a 100. I en última cosa, amb l'acció de cadascú, el Ball de Diables i Drac de Montornès ha obert un nou termini d'inscripcions per la colla infantil. S'hi poden apuntar nois i noies d'entre els 8 i els 13 anys. Per poder formar part de l'entitat, cal omplir les fitxes que hi ha disponibles al Casal de Cultura. Es tindrà en compte l'ordre d'arribada. L'associació ja ha avançat que no tornarà a obrir places fins l'any vinent. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Un any més, Montornès comemora el Dia Internacional de les Persones Grans, que té lloc cada 1 d'octubre, amb una programació d'activitats. Sota el nom Octubre Més de la Gent Gran, el Departament Municipal d'aquest col·lectiu ha aglutinat 6 activitats. Les propostes començaran diumenge amb la projecció de la pel·lícula Vivir dos veces, de Maria Ripoll, al Teatre Margarida Xirgu. La sessió anirà acompanyada d'un espai de reflexió mitjançant una instal·lació artística i participativa. La regidora de Gent Gran, Natàlia Segura, ha convidat a tothom a assistir-hi.
4: Està una mica ambientada sempre amb temes de gent gran. En aquest cas parla d'un home que té diagnosticat Alzheimer i tot el que es mou al seu voltant. La veritat és que ja és la tercera projecció relacionada amb pel·lícules que estan amb estereotips de gent gran i va molt bé perquè ens fa reflexionar i ens fa comprendre, no?, moltes situacions que de vegades les tenim normalitzades però que no hauríem de tenir-ho i hauríem de treballar-les. Tots hem d'agafar consciència perquè al final la gent gran jo crec que és una part molt valiosa de la nostra societat, igual que altres etapes de la vida, igual que sempre tenim molt clar que la infància s'ha de defensar, doncs la gent gran igual. I jo crec que ha de ser una pel·lícula perquè tothom pugui venir i tothom puguem reflexionar, que és l'única manera de poder avançar.
1: El programa Octubre Més de la Gent Gran inclou dues passejades ben diferents. D'una banda, el 14 d'octubre es durà a terme una caminada cultural per Montornès a càrrec del tècnic municipal de patrimoni Ferran Díaz. La sortida estarà a un quart de 10 del matí des del casal de la Gent Gran. I d'altra banda, el montornesenc Dani Mallet tornarà a portar les seves ulleres de realitat virtual i els vídeos immersius del projecte Més que Ciència a la Biblioteca Rosalie Veroni. El 8 d'octubre el públic podrà viatjar fins a l'Observatori Vera C. O, per exemple, als jaciments de Tapuerca, sense moure's de l'equipament. La regidora Natàlia Segura ha valorat molt positivament aquesta activitat.
4: Dona oportunitat a gent del municipi que potser té problemes de mobilitat que puguin conèixer part del nostre patrimoni i d'altres indrets. És una proposta que és molt interessant i que la biblioteca torna a portar i farà amb dues passes. És molt xula, de fet, jo les he provada perquè quan va venir el Dani a explicar-nos les vam provar i pots pujar al castell de Sant Miquel sense moure't i és molt interessant perquè és molt realista i pots veure moltes coses que potser no es podrien veure sense aquestes ulleres.
1: A més, el 24 d'octubre, el grup Entre Bambalines de l'Hermandat de Nostre Senyor del Carmen representarà un espectacle a l'Espai Cultural Montbarri. Finalment, la gent gran també podrà endinsar-se en la fotografia digital a través del taller La teva mirada és important. Les sessions tindran lloc cada dijous a la tarda als casals de la gent gran i estaran dinamitzades per la monitora Berta Valero. Segura ha indicat que al Nadal faran una exposició amb les imatges.
4: Volíem que fos algo relacionat no ben bé amb la informàtica, però sí amb el mòbil, i de vegades dius un curs de mòbil, la gent diu, ja sé utilitzar el mòbil, i vam dir, fotografia digital, una mica com fer les fotos, si l'has de, no, de retocar una mica, una mica de, com diem, de Photoshop, després passar-la a l'ordinador, imprimir, també per donar-li eines perquè puguin fer. I tot això que sigui relacionat amb el món digital els agrada molt. La idea és poder fer una exposició. Nosaltres al departament prepararem per aquest Nadal un dinar, que ja el vam fer l'any passat. Aquest any volem tornar a repetir aquest dinar de Nadal. I la idea és poder fer una exposició i posar-la aquell dia. L'any passat vam posar l'exposició de l'edatisme i aquest any voldríem fer com una exposició de fotos de que han fet en aquests tallers.
1: Totes les propostes del programa Octubre Més de la Gent Gran són gratuïtes. Per assistir als passejos virtuals de Més que Ciència, a la caminada cultural i al curs de fotografia, cal inscriure's, això sí, prèviament als casals de la gent gran durant l'horari d'atenció de les activitats.

I nosaltres anem ara amb una mica de música abans dels nostres primers convidats. Avui és divendres i això vol dir que tenim moltes novetats musicals que acaben de sortir avui mateix a mitjanit. Llavors sabeu que a nosaltres ens agrada dia a dia anar-les repassant. Comencem amb una col·laboració que ens ha cridat l'atenció. És la de Riza i Pablo Alborán, una cançó així molt bonica per acompanyar-nos en aquesta tarda que es diu Deditos Cruzados.

0: Una altra proposta que tindrà lloc demà a les 6 de la tarda a Montornès serà l'espectacle Sopa de Pedres al Teatre Margarita Xirgo, de la companyia Engruna Teatre. És un espectacle de titella recomanat per famílies amb infants a partir de 4 anys. Encara esteu a temps de comprar les vostres entrades. Els preus oscil·len entre els 5 i els 13 euros en funció de les bonificacions. Si les voleu comprar, les teniu disponibles al web entrades.montornès.cat. I en parlàvem avui, també fa una estona, que tenim demà una jornada cultural amb les associacions diàspora de la comuna de Colibantang i d'Èncula. Demà, a partir de les 7 de la tarda, a la plaça de Pau Picasso. Una festa a la que ens conviden amb les actuacions musicals del grup Tam Tam i dels DJs Kieve 21 i Boy Shop.
1: A mi m'agrada passejar per on hi ha floretes.
0: I és que us agrada més passar una estoneta a la muntanya, doncs podeu anar a l'associació amb l'Associació Excursionista Lliure Montornès i d'Ibermont a una nova sortida inclusiva per tota la família, acompanyada d'un taller d'arqueologia, una botifarrada i un espectacle. Serà diumenge. Les persones que hi participin poden sortir des de 2:15 de la plaça de Pau Picasso i allà caminaran cap al jaciment romà Mons Observants. Per participar-hi i reservar després la botifarrada, cal inscriure's al correu electrònic aelleuremontornès@gmail.com o bé a través del telèfon 609-185-088. El preu de l'entrepà i la beguda és de 6 euros. I en qüestió de cinema, doncs també tenim aquest cap de setmana a Montornès, al Teatre Margarida Xirgo, una tarda el diumenge, acompanyada d'un espai de reflexió a través d'una instal·lació artística i participativa. Serà amb la projecció de la pel·lícula Vivir dos veces, de Maria Ripoll, a 6:15 de la tarda. Un cop acabada la pel·lícula, com dèiem, servirà un espectacle, un espai, volíem dir, de reflexió i de memòria col·lectiva, amb una instal·lació artística per participar a tothom. L'entrada és gratuïta i l'aforament limitat.
2: Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. Porque la magia...
0: Sortim de Montornès i anem al Montgai Màgic, una fira de màgia al carrer que es fa a Montgai. La primera fira al carrer dedicada exclusivament a la màgia i en la qual acullen durant 4 dies els millors mags del món, això diuen, i també els mags amateurs i semiprofessionals. S'hi fan diversos espectacles, tallers de màgia i un mercat de productes artesanals i alimentaris. Trobareu més informació al web montgaimagic.cat. I demà a Tordera tenim fira medieval amb parades d'artesania, espectacles de carrer, música, tallers i activitats per tota la família. A més, aniran tots amb vestimenta, decoració i productes típics d'aquella època. Hi trobareu des de productes fets a mà fins a gastronomia tradicional i animació itinerant.

0: I a Manresa trobem la Fira Ecoviure. Durant tot el mes d'octubre es porten a terme diverses activitats relacionades amb el medi ambient, des d'exposicions fins a xerrades, passant per la projecció de diverses pel·lícules. La Fira Ecoviure també compta amb jornades tècniques professionals que giren entorn de quatre eixos: l'agricultura ecològica, l'aigua, els residus i l'energia. La setmana Ecoviure acaba amb el mercat, que enguany s'ha ubicat entre el centre de Manresa i que omple els carrers d'expositors, d'activitats infantils, familiars i menús especialitzats.
1: Cor de vidre, no trenquis tan aviat, deixa'm viure.
0: I acabem el repàs per l'agenda amb Vitrum, la festa per excel·lència del vidre artesà a Catalunya. El municipi de Vimbodí i Poblet, que aplega durant aquest cap de setmana vidrers d'arreu del país que treballen aquest material de la manera tradicional i des de diferents tècniques. Hi haurà vidre bufat, vitrofusió, vitrall, esmalt, joieria... Uns i altres esdevenen els protagonistes d'un mercat artesanal, on trobareu artesans de diversos oficis també, i dels espectacles i demostracions a l'aire lliure o al Museu i Forn de Vidre de Vimbodí. La festa inclou també altres activitats relacionades amb la tradició vidriera, molt arrelada al municipi. Hi haurà tallers i jocs infantils, exposicions, conferències, visites guiades al museu, un esmorzar popular, concurs de beure amb porró, que ja posats amb el vidre. Total, que durant dos dies el vidre estarà omnipresent a la vila.
2: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
0: Espero que algun d'aquests plans que us hem presentat avui us agradi i que també hagueu gaudit molt del programa d'avui divendres. Tant com per tornar a escoltar Territori Nocturn, recordeu que el podreu fer de nou a partir de les 10 aquí mateix a Ràdio Montornès. Nosaltres durant el cap de setmana no hi serem, sí que podeu anar a la ràdio a la carta i recuperar aquells continguts de la setmana o dels anys que més us hagin agradat, i si no, doncs escoltar la programació de Ràdio Montornès, i tornarem dilluns de nou aquí a Ràdio Montornès. Tornés a la intersecció a partir de les 5, que tindrem una batalla musical, entrevistes, tota l'actualitat que té a veure amb Montornès i música. També parlarem de més novetats musicals, que sabeu que això ens agrada molt. Doncs bé, serà el dilluns. Desitjar-vos que passeu molt bon cap de setmana i fins dilluns a les 5.
3: Fins dilluns, Mireia.
2: Ràdio Montornès. Nutrició amb Laura Crosas.
4: Patologies autoimmunes. Malalties força comunes com la celiaquia, el lupus, l'hipotiroidisme de Hashimoto, el Crohn i la colitis, la psoriasis, la fibromiàlgia, l'artritis reumatoide o l'esclerosi múltiple, tot i ser patologies que afecten a òrgans o teixits corporals ben diferents, provocant símptomes molt diversos, tenen un mateix origen. Són de caràcter autoimmune. Les patologies autoimmunes són un conjunt de trastorns que produeixen quan el propi sistema immunitari es converteix en agressor de l'organisme, atacant per error òrgans i teixits corporals sans. La seva funció normal és la de defensa enfront agents patògens externs com virus o bactèries. Quan aquesta funció es veu alterada per causes multifactorials, el sistema immune detecta com estranys teixits propis i s'autoataca provocant inflamació, dolor i dany a diferents parts del cos. Segons l'òrgan o sistema afectat, la malaltia rebrà un nom ben diferent. De fet, els anticossos poden atacar només a un tipus de cèl·lules d'un òrgan puntual, com és el cas de les cèl·lules beta-pancreàtiques en pacients amb diabetis mellitus tipus 1, o bé afecta de forma genèrica manifestant una clínica múltiple com passa amb el lupus eritematós sistèmic. Aquest tipus de patologies poden tenir un component hereditari, però també es veuen afectades per altres factors ambientals que en poden ser desencadenants com infeccions, fàrmacs, vacunes, alimentació, deficiències nutricionals, toxines com el tabac, agents químics, factors psicològics, sanitaris i socioeconòmics, hàbits higiènics, canvis hormonals i factors climàtics, entre d'altres. Per tant, encara que cadascuna necessiti del seu tractament individual, tant farmacològic com nutricional, certs hàbits genèrics poden millorar la qualitat de vida, certs paràmetres i evitar el deteriorament de la malaltia. Si pateixes d'una malaltia autoimmune, A més de seguir el tractament farmacològic i dietètic, procura mantenir un patró alimentari antiinflamatori, amb un perfil similar a la dieta mediterrània, ric en fibra, omega 3, vitamines i minerals, sobretot la vitamina D, i antioxidants com els polifenols. Evita la dieta occidental amb alt contingut de sucres, olis i farines refinades, sal, additius i greixos saturats i embotits, i evita l'estrès i el sedentarisme.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachán. Au, ja m'ha acabat.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Moments d'òpera.
3: Benvinguts de nou. La temporada operística de Catalunya té el seu punt de partida al Gran Teatre del Liceu amb l'exòtica òpera Aïda.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: Aida és una òpera conegudíssima, dividida en quatre actes amb música de Giuseppe Verdi i llibret en italià d'Antonio Ghislanzoni, tot i que basat en argument escrit per l'egiptòleg francès Auguste Mariette. L'estrena de l'òpera va ser el 24 de desembre del 1871 a l'Òpera del Caire, a Egipte. Per tant, ara, per aquestes dates fa 155 anys. Mentre que Catalunya es representaria per primera vegada el 16 d'abril del 1876, en aquest cas al Teatre Principal de Barcelona, i el 25 de febrer de l'any següent, el 1877, al Gran Teatre del Liceu, on és el títol més representat al llarg de la seva història i un dels tres títols més representats a nivell mundial. De fet, és el títol triat, com bé sabeu, per donar el tret de sortida a la temporada 2026-2027 en una nova producció que podrem veure fins a mitjans d'octubre. En quant als personatges principals, Aïda, la nostra protagonista, és una princesa etíop que està captiva a Egipte i al servei de la filla del faraó, que és Amneris, que alhora és la seva rival amorosa, ja que les dues estimen Radamés. És un paper al d'Aïda compromès per soprano lírica molt expansiva. Radamés és un important guerrer egipci que està enamorat d'Aïda, però desitjat, com dèiem, per Amneris, la que és la filla del faraó. És un paper, el de Radamés, per tenor líricos pintum, serrells dramàtics, tot i que la tradició l'ha tornat en un tenor líric. Amneris, la filla del faraó i rival d'Aïda, per l'amor de Radamés, paper per mezzo-soprano, i Amonarro és el pare d'Aïda, rei dels etíops, paper intens, tot i que breu, per baríton. Giuseppe Verdi va rebre del governador d'Egipte, Ismail Pasha, l'encàrrec de compondre una òpera d'ambient egipci perquè la seva estrena coincidís amb la celebració de la inauguració del Canal de Suez. No obstant això, l'obertura del canal va ser el 16 de novembre del 1869 i l'òpera no estava encara enllestida, de manera que en lloc d'aquesta va representar-se Rigoletto, del 1851, i també obra de Giuseppe Verdi. Aïda va ser estrenada sense la presència del seu autor al Teatre de l'Òpera del Caire un any més tard. Era, com dèiem, el 24 de desembre del 1871. La producció va ser grandiosa. Per exemple, la corona que lluïa el personatge d'Amneris era d'or massís i les armes de Radamés de plata. Dos mesos més tard es va estrenar amb la presència del seu autor al Teatre La Scala de Milà. Era el 8 de febrer de 1872, data que Verdi sempre va considerar com l'estrena oficial de l'òpera. Va constituir un èxit clamorós i el mestre va haver de sortir a saludar fins a 32 vegades. En aquesta versió de La Scala, que ha quedat com la definitiva, Verdi li va afegir la famosa ària per la soprano o Patria Mia. Els autors del libretto van ser Antonio Ghislanzoni en col·laboració amb el propi Verdi. Es basa en el drama homònim de l'insigne egiptòleg Auguste Mariette Vey. El llibret, en italià, està dividit en quatre actes i té una durada de 2 hores i mitja. Dit això, avui el podrem gaudir d'una manera més breu, donat la durada d'aquest programa, i el que farem, com sempre, és conèixer l'argument i els moments musicals més rellevants situant-nos a l'inici de l'acte primer. El teló d'Aïda s'alça sobre un palau reial de Memfis. Al fons hi veiem un esplèndid decorat de temples i piràmides. El sacerdot Ramfis diu a Radamés que els etíops han envaït Egipte i que la deessa Isis determinarà qui ha de posar-se al capdavant dels exèrcits egipcis. Amb l'esperança de ser ell el triat, Radamés somia amb la seva tornada victoriosa per trobar-se de nou a Memfis amb Aïda, a qui ell estima. Ens ho canta el gran Luciano Pavarotti.

Entre Amneris, a qui sentim de fons en la veu de Gena Dimitrova, i en conèixer l'alegria de Radamés, sospita que aquesta alegria no està només motivada pels seus somnis de glòria militar. Els seus temors, perquè està enamorada de Radamés, es veuen augmentats amb l'entrada d'Aïda. En el trio que es produeix aleshores, Amneris s'adona dels sentiments que uneixen a Radamés i a Aïda. Entra el faraó, en processó, amb Ramfis i un grup de cortesans. Un missatger explica la devastació de les terres egípcies i de l'amenaça de la capital, Tebes. Els etíops amenacen a Egipte i al capdavant de l'exèrcit etíop hi és el seu rei, Amon-Ra. En sentir aquest nom, Aïda exclama «Mio padre», el meu pare, però la seva exclamació no és advertida pels egipcis, que ignoren que ella és la filla del rei etíop. El faraó declara que la deessa Isis ha triat a Radamés per dirigir l'exèrcit egipci. Encapçalats pel faraó, els egipcis entonen un cor guerrer i Amneris exhorta a Radamés a, malgrat que això significa la desgràcia dels seus, tornar victoriós, ritorna vincitor. Ho canta la soprano Montserrat Cavaller, dirigida per Ricardo Muti, amb la New Filharmonia Orquestra de Londres.

Ja a soles, Aïda recorda aquestes paraules amb la tràgica ironia. Ella es troba presonera entre la lleialtat al seu pare, al seu país i al seu poble, per una banda, i d'una altra, el seu amor a Radamés. L'escena es produeix al temple d'Aptah, on les sacerdoteses, Ramfis i l'assemblea de sacerdots investeixen a Radamés amb les armes consagrades.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. A l'inici del segon acte de l'òpera Aïda, Radamés ha tornat victoriós de la campanya militar. I Amneris, a les seves estances, celebra la victòria. Les seves esclaves ballen per ella. Entra Aïda i Amneris vol saber si les seves sospites tenen fonament. Al principi tracta Aïda amb delicadesa, però aviat canvia de to, dient-li que els etíops han estat derrotats, però que Radamés ha mort en la batalla. De manera que Aïda no pot ocultar el seu amor i la seva pena. Aleshores, Amneris li diu que li ha mentit i que Radamés és viu, però li assenyala la seva condició d'esclava, pel que no pot aspirar a unir-se a ell. Gena Dimitrova és Amneris i Aïda Maria Chiara, les dues dirigides per Laurie Mazel amb l'Orquestra de l'Òpera de Milà, una gravació del segell Decca de l'any 1989.

Sola en escena, Aïda implora la pietat dels déus. L'escena té lloc a l'exterior d'un temple proper a Tebes. Arriba el rei amb el seu imponent seguici, després d'un cor de lloança i d'acció de gràcies

Com a culminació de la cerimònia, entra en escena Radamés. El faraó li dona les gràcies, ordena a Amneris que col·loqui al guerrer la corona del vencedor i diu a Radamés que demani allò que desitgi. Entren ara els etíops captius, entre els que es troba Amonarro, el rei i pare de l'esclava Aïda. De seguida reconeix la seva filla i l'abraça. Els egipcis l'escolten, però Amonarro demana a la seva filla que no descobreixi la seva identitat. Diu ara als egipcis que el rei Amonarro ha mort en la batalla i suplica per la seva vida i la vida dels presoners. La seva petició compta amb el suport del poble egipci i el de Radamés. Amonarro diu al faraó que aquesta és la petició que, com a perdedor, vol demanar al faraó. Els sacerdots i Amneris suposen això, però el faraó accedeix, retenint com a hostatges, davant la insistència de Radamés, a Aïda i al seu pare. El faraó, com a premi de la victòria aconseguida, concedeix a Radamés la mà de la seva filla, Amneris, fet que produeix una gran alegria en ella i la consternació d'Aïda i Radamés. El conjunt final manifesta el goig del poble i les diferents reaccions dels personatges principals.

El tercer acte de l'òpera Aïda de Giuseppe Verdi comença amb els càntics dels sacerdots i sacerdoteses d'Isis, des del seu temple a la vora del Nil. Entra Ramfis amb Amneris per pregar a fi que la deessa beneeixi el seu matrimoni, que ha de celebrar-se l'endemà. Apareix ara Aïda, que va a trobar-se amb Radamés, i canta la seva tristesa davant la perspectiva de no tornar a veure mai més la seva terra natal. Ho canta la soprano Sondra Radvanovsky.

De cop i volta apareix amb un narro. Diu a la seva filla que podran tornar sans i estalvis al seu país si aconsegueixen fer-li confessar a Radamés quin camí pensa prendre l'exèrcit egipci en el seu atac. En un primer moment, Aïda rebutja la idea, però en contemplar l'amargor del seu pare i la seva desgraciada situació personal, accepta aquesta petició paterna. Radamés entra, amb un narro s'oculta. Aïda aconsegueix vèncer així els escrúpols de Radamés i el persuadeix perquè ambdós marxin a Etiòpia. Quan són a punt de partir, ella es deté a preguntar-li quin camí haurien d'utilitzar per evitar l'exèrcit egipci. Ell respon que els soldats passaran a través del congost de Napata. Són Maria Chiara com a Aïda i Luciano Pavarotti com a Radamés.

0: En aquest moment, Amon-Ar-Ro, que ha escoltat la vital informació, apareix en escena i descobreix la seva autèntica identitat. Aleshores, Radamès se n'adona que ha estat induït a trair a la seva pàtria. Quan Amon-Ar-Ro i Aïda el volen convèncer perquè marxi amb ells, apareixen Amneris, Ramfis i els guardians del temple. Tots han estat testimonis d'aquests fets i arresten a Radamès. Amon-Ar-Ro intenta matar Amneris, però Radamès s'interposa i permet que Aïda i el seu pare fugin mentre que ell es lliura a Ramfis. Quart i darrer acte. A l'inici de l'acte quart d'Aïda, Amneris es troba sola en un saló del seu palau, just al costat d'on Radamès es troba presoner i damunt de la sala on el tribunal ha de decidir el seu destí. Mana que portin a Radamès a la seva presència i li diu que intercedirà per la seva llibertat si ell jura que mai tornarà a veure Aïda. Radamès, resoltament, es nega a fer-ho i Amneris, orgullosa i desesperada, el condueix a la sala del judici que contempla des d'un lloc apartat. Ja al judici, Radamès no respon als càrrecs que li imputen Ramfis i els sacerdots. Finalment, és condemnat 3 vegades per traïdor i sentenciat a morir sepultat viu. Surten els sacerdots i Amneris, en una apassionada arrencada, increpa els jutges per la seva sanguinària crueltat. L'escena final transcorre en un doble pla. Al damunt, el temple de Aptà, a sota hi veiem una cripta. Quan s'aixeca el taló, la cripta està cinsejallada per convertir-la en la tomba de Radamès, que s'hi troba a l'interior. Radamès descobreix que Aïda ha aconseguit entrar també a la cripta abans que arribessin els altres, mentre que de lluny s'escolten els càntics dels sacerdots en lloança dels déus. Amneris, en la seva amarga desolació, demana la pau eterna per Radamès. En aquell moment, Aïda però es llança els braços del seu estimat, ja que s'ha introduït a la cripta per morir al costat d'ell. Els dos moren ofegats per l'absència d'aire i les seves veus es van apagant progressivament. I així és com acaba l'òpera Aïda de Giuseppe Verdi, títol que podrem veure al Gran Teatre del Liceu del 25 de setembre al 15 d'octubre, sent la primera òpera d'aquesta temporada 2026-2027. Tornem en 7 dies a més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Ràdio Montornès.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: La meva relació amb la farina s'ha basat sempre en l'elaboració de pastissos o, en el pitjor dels casos, en les típiques proves de gimcana que contenen de tot menys diversió. Em sap greu, monitors i monitores de l'ecosistema del lleure, però us porto una proposta amb la farina com a protagonista que us permetrà descobrir l'estil de vida que duien dècades enrere una bona pila d'empordanesos. A la vila medieval de Castelló d'Empúries hi havia tres molins fariners. Entre finals del segle XIX i principis del XX, sobre l'antic molí del mig, s'hi va aixecar la farinera, una fàbrica de farina que, a través del sistema austro-hongarès, va revolucionar la molta tradicional. Ara, cada diumenge, podeu visitar aquest espai de l'Alt Empordà convertit en museu i descobrir com era el dia a dia de les persones que es dedicaven al cultiu del gra del blat. A l'Enfarinat descobrireu també els secrets de fer farina i veureu la maquinària que va modernitzar el procés de transformació del blat en farina. A més, fareu un tastet de pa de tramuntana, cervesa rufa o suc de fruita per als més petits i aigua de Vilajuïga. Cada diumenge de l'any, enfarineu-vos i descobriu l'Ecomuseu Farinera de Castelló d'Empúries. Tota la informació sobre les visites i l'espai la trobareu a www.ecomuseu-farinera.org.
2: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

Estàs tan de sometre, tu ets qui mou el vent. Jo hi sóc perquè tu vols ser-hi i res no serà senzill.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia a tots i a totes. Què tal? Com heu passat aquesta nit de juernes? No ens ha plogut, no ens ha passat res. Aquí estem de nou. Estarem fins les 12 del migdia, com tots els dies de dilluns a divendres. Bueno, i demà i diumenge sabeu que també que les mañanes continuen al cap de setmana amb un repàs dels millors moments. Però anem a centrar-nos en aquest divendres. Ja dia 2 d'octubre tenim el cap de setmana a tocar. Venim carregadets d'informació, de convidats, de convidades per passar una molt bona estona. I com sempre tinc a la part tècnica el Miquel Zafra. Molt bon dia, Miquel.
2: Què tal, Mireia? Molt bon dia a tothom, com estàs?
1: Doncs bé, de divendres sempre s'està una miqueta millor, no? No sé què en penses, què en penseu vosaltres?
2: Home, sempre és un plus ser divendres.
1: A veure, també us dic que clar, avui ja no espero que ningú porti flors, per tant ahir va ser un molt bon matí, molt bon dia també, voleu, clar, si comparem, no? Està bé, està bé.
2: Clar, bueno, i un juernes, a més especial per tu.
1: Sí. Molt bé, i
2: ja
1: avui...
2: Ja tens el ram de flors ben col·locat.
1: Home, per suposat, va ser el primer que vaig fer a casa, agafar un gerro, que a més, tinc un gerro... Jo calculant mesures sóc fatal, i jo tenia un ramet a casa de flors seques i li buscava. Jo tenia la idea del gerro com el volia, d'aquests de vidre, de color, no? I vaig anar a una botiga, vaig comprar un, i quan arribo a casa, no sé jo què em pensava, que tenia un ram de... enorme, i clar, que no concordava gaire, no?, la mida del gerro amb la mida del ram. Pues ara
2: no,
1: ja el puc utilitzar.
2: No, compraries un gerro d'aquests xinesos, no? D'aquests...
1: No és tan gran, però és per posar la taula, però clar, ell, com que la boca del gerro és molt ampla i bueno, doncs ara m'ha anat per aquest ram tan gran, perfecte, vamos, el tinc allà col·locadíssim.
2: Genial,
1: i preciós.
2: Segur que queda supermaco.
1: Era el destí.
2: El ram era molt maco.
1: És maquíssim,
2: molt maco.
1: Jo vaig passant i l'olor és allò que dius quan regales un ram de una flor, no? No és només el moment en què tu fas aquest regal, sinó que la persona que el té a casa, doncs, el cuida, el va passant per allà, l'olora, el mira, és un regal que dura més en el temps, que hi ha gent que diu, quina tonteria regalar flors. Bueno, depèn, si a tu no t'agrada, però si a la persona que li regala sí, doncs ja està. En fi.
2: Aprofita, Mireia, des d'aquí les zones per enviar missatges allò, a navegants.
1: Ui, no, avui no em tiris a la llengua que no tengo yo...
2: No.
1: Pues saps que hi ha una samarreta que diu no tengo chichi pa farolillos? No l'heu vist mai?
2: No l'he vist mai.
1: Pues jo, si la tingués, me la posaria avui. Així que anem a parar del cap de setmana, Miquel. Tens plans o què?
2: Doncs no tinc plans al cap de setmana, però espero descansar, poder descansar, desconnectar i a veure quin temps també ens fa, perquè sembla que aquestes pluges encara les mantindrem durant el cap de setmana i per tant també en certa manera condiciona una mica
1: una
2: les
1: miqueta,
2: activitats que
1: bueno,
2: pots arribar
1: doncs
2: a fer.
1: Doncs buscar activitats per fer d'interior.
2: Sí, això està clar. Sí.
1: Jo tinc dinar amb amics, també tinc entrades per anar al teatre, així que un cap de setmana
2: complet. Teatre Barcelona?
1: No, mira, me'n vaig a Mollet. És veritat que demà tenim també aquí Teatre Montornès, ara en parlarem, però el diumenge fan a Mollet també una obra de teatre i anirem a veure-la.
2: Quin teatre?
1: A veure què.
2: De Mollet?
1: Ai, doncs ara no ho sé, no me'n recordo. Me'n recordo del nom de l'obra, que és Bon Voyage, i és així com musical i tal, però no me'n recordo del teatre. Mira, ho hauré de mirar. És que no, jo de Mollet no controlo gaire, eh?
2: Ja m'ho diràs, on vas?
1: Sí.
2: A quina sala vas?
1: A veure, jo us ho explicaré en dilluns, a veure com ha anat. Bueno, espero que vosaltres també tingueu almenys un cap de setmana per endavant d'aquells que us agradin, ja siguin per fer moltes coses, per no, per descansar, però que sí, com vosaltres vulgueu. I també podreu continuar escoltant la ràdio, com dèiem, les mañanes estarà el demà i diumenge seguint el mateix horari, de 10 a 12, però que després a la ràdio La Carta vosaltres podeu escoltar el que vulgueu i descarregar-lo, jo què sé, per si aneu a la muntanya o on vulgueu i voleu escoltar una secció en concret, doncs també la podeu portar amb vosaltres. Bueno, doncs avui és un dia, de fet, que hauríem d'estar contents i contentes, perquè avui el dia 2 d'octubre, bueno, ja no és el 2 d'octubre, és el darrer divendres, no, el darrer no, el primer divendres, ara sí, d'octubre, és el dia mundial del somriure. Així que avui toca somriure. Així no, Miquel. Quina por, sisplau. Quina por. M'has d'avisar si fas aquestes coses.
2: Clar, hi ha riures de tot tipus, no?
1: He dit somriure, no riure. No és el mateix. Una cosa és somriure, així una sonrisita, i l'altra cosa és riure. I ha de riure sí que és veritat que hi ha... Bueno, també hi ha somriures una mica... Tampoc m'acaba d'agradar.
2: No. T'agradarà més aquesta, segur.
1: A veure. Sí. És que almenys els nens tenen risa contagiosa. Bueno, doncs per què se celebra avui aquest dia? Perquè el 1999 Harvey Ball va decidir proclamar el dia per ser feliç, i perquè Harvey Ball és el creador de l'emoji de l'smiley face, l'emoji amb el somriure, no?
2: La
1: de
2: la cara careta. Feliç.
1: Exacte, la cara feliç. I així, aquest dia, doncs avui el que vol és, encara que sigui, somriure una miqueta, avui. Si ja no per nosaltres, doncs també per la resta, perquè fixeu-vos, aquest home, el Harvey Ball, va morir el 2001, però llavors es va crear una fundació que porta per nom Harvey Ball World Smile Foundation, i el que vol és que realitza activitats durant tot l'any per recaptar fons i destinar-lo a obres benèfiques que portin alegria a tothom, a la resta del món. Així que avui, doncs, toca un somriure.
2: Tenim també el somriure de José Luis, que sabem que li agrada somriure molt.
1: Sí, tot i que no li agrada molt el seu somriure.
2: No? Doncs no. Escolteu-lo, fem-lo
1: a
2: públic.
1: Ver. Bueno, tu mismo, a veure què poses. Home, així no riu a José Luis. Bueno, José Luis, que té el do de la imitació, podria dedicar-se, eh?
2: Podria dedicar-se, sí.
1: Sí.
2: Podria ser el seu somriure, perfectament, eh?
1: Ens podria fer un dia una secció, eh? Perquè imita molt bé, per exemple, la Shakira, i així. Sí, el nostre company és cinèfil, però té 12 amagats. Podria ser tu també, Miquel, perquè us solen confondre, vosaltres dos.
2: Bueno, però ens confonen per altres coses, no? Ah, sí. Pel tema del somriure ni la veu...
1: Jo no sé, pel color del cabell, perquè...
2: Segur, sí, pel color del cabell.
1: Bueno, doncs avui també tenim dos dies més que es commemoren el 2 d'octubre. Avui és el Dia Mundial dels Animals de Granja. Recordem que ahir vam parlar del Dia del Vegetarianisme, és que estem a la Setmana del Vegetarianisme, i avui és el Dia Mundial dels Animals de Granja, que el que vol és posar de manifest i conscienciar el món del patiment i la mort que tenen els animals que viuen en granges, i bueno, també els mataders, clar. I això coincideix amb l'aniversari del naixement de Mahatma Gandhi, perquè ell era vegetarià. I una altra efemèride relacionada amb Gandhi és el Dia Internacional de la No Violència, que també es commemora avui, i que crec que, malauradament, cada any, com que ens fa molta falta recordar aquest Dia de la No Violència. I ja es relaciona, com dèiem, amb Mahatma Gandhi, perquè té una frase sobre la no violència que diu així, que és la major força a disposició de la humanitat, i és que és més poderosa que l'arma de destrucció més poderosa concebuda per l'ingeni de l'home. Jo a dia d'avui no sé si això continua sent així, perquè ara tenim armes, bueno, que sabem que arribaran algun dia i que no les podem concebre a dia d'avui. Així,
2: bueno,
1: però que...
2: s'ha d'agafar com a concepte, no?
1: Clar.
2: Com amb la literalitat de la frase.
1: Sí.
2: Si l'agafes com a concepte, jo crec que sí que té més força encara.
1: La no violència, eh? A veure, que després de... Ahir no sé, Miquel, si vas veure molt la tele, les notícies, però que deien que les acampades... Ara veureu que tot està lligat. Que l'acampada que hi ha sol a Madrid, no? Que si estaven sent violents, que si tenien estris per pagar-se uns als altres, que si tal... Clar, perquè va sortir una dona, perquè tenen com una sèrie de tendes que es dediquen a fer el dinar, sopars i menjars,
2: sí,
1: perquè estan tots acampats, no?
2: Sí.
1: Doncs clar, hi tenien...
2: Més de 1000 i pico,
1: sí,
2: em sembla, ja.
1: Sí, no sé si eren 1.500, sí. O... Sí, Déu-n'hi-do, i clar, fan torns, però la gent treballa, la gent estudia, no? Però estan molt ben organitzats. La qüestió és que va ser el senyor alcalde de Madrid que deia que, clar, que eren perillosos perquè tenien un ganivet al costat d'un pa i d'un hummus, que clar, que amb aquest ganivet, a veure què podien fer, no? I clar, va sortir la que era la propietària del ganivet dient, a veure, aquí fem el dinar, fem el sopar, bueno, està clar per què utilitzem aquests estris, no? Bueno, en fi, que la no violència, com aquesta gent, està aconseguint moltes coses, també. Així que per aquí va la cosa.
2: No només estan a Madrid, no, sinó a diferents ciutats, a Barcelona també.
1: I s'estan ja instal·lant, crec que a Galícia també. Sí. Bueno, ja estan, sí. Estan fent pressió i es nota, eh? Es nota perquè està fent moviment. A veure què passa avui, que estava la cosa una mica tensa, però bueno. La qüestió és que continuem avui, dia 2 d'octubre. També se celebren sants i és el sant del meu sogre avui. Mira tu,
2: mira,
1: perquè es diu Àngel Custodio. I avui és el sant del sant Àngel Custodio, però també Sant Uriel i Sant Beato Berenguer. Si coneixeu algú, doncs avui estan de celebració de sants. I qui està de celebració, Miquel, també avui és David Bisbal.
2: Estàs contenta també, eh?
1: També. Bueno, aquest disc, no sé, no sé si m'acaba d'agradar gaire. Acaba d'estrenar disc avui, es titula Eternos, i ja havíem pogut escoltar pràcticament 5-6 cançons abans de que es publiqués avui el disc, i és un disc de versions de grans noms de la música, com Rafael, o en aquest cas la cançó que us porto és de Julio Iglesias, entenem, que es diu Quijote, que no és de les seves cançons potser més conegudes, però és la que ha volgut versionar David Bisbal. I així va tot el disc, de cançons dels 70, dels 80...
2: Fent un homenatge, no, aquestes veus?
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Possiblement per això no t'agrada tant, no?
1: Clar,
2: perquè
1: no
2: ja són
1: tant...
2: cantants i veus que no... Tu t'agrada més latino.
1: Clar, i després... I el seu disc de Nadal, perdona, això també està a la meva llista allà. El tinc en el cotxe, que en el cotxe només tinc discos de Nadal per escoltar. Bueno, doncs avui es portava aquesta notícia de que David Bisbal acaba de treure disc Eternos. Us deixem amb el seu homenatge a Julio i al duo Dinàmico amb aquesta cançó Quijote.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: Vint minuts que passen de les 10 del matí, anem a saber què s'està movent per Montornès, i és que dilluns és el darrer dia per presentar una candidatura als Premis Lismivo. Són uns guardons que reconeixen a les empreses del Vallès Oriental que estiguin compromeses amb la integració laboral de les persones amb discapacitat i la responsabilitat social corporativa. En queden excloses les empreses, això sí, que siguin centres ja especials de treball o empreses d'inserció laboral. Per la valoració de la candidatura es tindran en compte aspectes com la reserva de llocs de treball per persones amb discapacitat, el percentatge de discapacitat de les persones contractades i l'adquisició de productes o serveis a centres especials de treball, entre altres. El premi consisteix en una dona d'aigua elaborada pel taller Alborada i una realització de publis reportatges a la premsa comarcal per donar visibilitat a les empreses guardonades. Podeu consultar les bases i inscriure's al web vallesoriental.cat. Les places per al mercat de segona mà, que tenim el dia 25 d'octubre, ja s'han exhaurit. El mercat es farà al matí de 10 a 2 de la plaça del poble. El veïnat hi podrà comprar i vendre objectes usats que estiguin en bon estat, com roba, estris, petits electrodomèstics, llibres, joguines o peces de col·leccionisme. L'objectiu del mercat és fomentar la reutilització, allargar la vida útil dels objectes i contribuir a un consum més responsable i sostenible. No s'hi permet la venda ni intercanvi de productes perillosos o nocius, ni tampoc d'aliments o animals. Les places s'han limitat a 100. Ja dèiem al principi del programa, mirant cap al cap de setmana, que la companyia Engruna Teatre donarà tret de sortida a una nova programació d'espectacles de Montornès, Aixeca el taló, serà demà. Serà amb l'obra de titelles Sopa de Pedres, que aborda el tema de les persones refugiades a través de l'Alma, una nena que ha de fugir del seu país. El show està recomanat per famílies amb infants a partir de 4 anys. A sobre de l'escenari, a més de l'Anna Farriol, una de les actrius, també hi haurà la titella de l'Alma i una altra actriu, com a totes les produccions de Gruna Teatre, doncs serà un espectacle multidisciplinar.
7: Som dues actrius que fem múltiples personatges, doncs, per representar tota la gent que es va trobant l'Alma, aquest titella, i anem fent uns intercanvis de barrets i de jaquetes i això per poder cobrir tots els personatges que s'anirà trobant, els personatges que es troben al seu país d'origen, els personatges que es troba durant tot el seu viatge i quan arriba a casa nostra, a Europa. També tenim això, les ombres xineses, tenim el teatre de text i tenim múltiples llenguatges que en general com a companyia ens ajuden a explicar la història que volem, no? No ens quedem en un llenguatge en concret, sinó que pensem molt bé què és el que volem explicar i busquem la manera, el llenguatge, les eines per poder-ho explicar de la millor manera. Llavors, en tots els espectacles d'Engruna hi ha una barreja de llenguatges molt multidisciplinar.
6: L'espectacle començarà a les 6 de la tarda i tindrà una durada aproximada de 50 minuts al Teatre Margarida Xirgo. El preu de les entrades oscil·la entre els 5 i els 13 euros en funció de les bonificacions aplicades. Estan disponibles al web entrades.montornès.cat. I avui a les 6 de la tarda, l'Associació Excursionista Lleure Montornès inaugurarà una exposició fotogràfica a la Biblioteca Rosa Leveroni. La mostra es titula Reculls de natura i aventura i aglutina imatges de les sortides que ha realitzat l'entitat al llarg de l'any. El veïnat la podrà veure fins al 29 d'octubre a l'horari de funcionament de l'equipament. L'acte d'inauguració d'aquesta tarda, com dèiem, serà a les 6. L'entrada és gratuïta.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: I avui a les mañanes fins les 12 tenim un munt de contingut per apropar-vos. Començarem parlant de la caminada inclusiva que proposen l'Associació Excursionista Lleure Montornès i l'Associació d'Ivermont per diumenge. És una caminada oberta a tothom, anirà cap al jaciment Monts Observants, on hi haurà un taller, i després aniran cap al pati de l'Escola Marinada, on hi haurà un dinar popular i un espectacle de bombolles. Us podeu unir a qualsevol moment, a la caminada, a l'espectacle, al dinar, Avui ens presenten la proposta els presidents de les associacions, en Vicent Xavier Serrano i la Eva Rosado. I també avui, ja que han sortit ja la reserva d'entrades per al nou espectacle de l'associació Palau del Mala, anem a recordar una conversa que vam tenir amb dos dels membres de l'associació, l'Elisenda Bru i el Josep Flores, on ens presentaven aquest nou projecte, aquesta nova obra que faran el dia 24 i 25 d'octubre per celebrar el seu cinquè aniversari, el cinquè aniversari de Palau del Mala. I després, a partir de les 11, doncs, uns clàssics de les mañanes de Ràdio Montornès. Serà conduït per la nostra companya, la Núria Catxan. Escoltarem a Manolo Carrillo i la seva secció de llibres i vinilos. I també a l'Alicia García, que, com sempre, porta records, moments de la tele, moments de la ràdio, de la música, de la publicitat, de fa uns quants anys, allò per desbloquejar alguns records que teníem allà amagats. Serà a partir de les 11.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
0: Ràdio Montornès.
3: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
3: La ràdio d'aquí.
0: Estàs escoltant
4: Ràdio Montornès 91.2.

0: Parlem ara d'una proposta esportiva, lúdica, que tindrem aquest cap de setmana. És la tercera caminada inclusiva que es tornen a proposar l'associació excursionista Lleure Montornès i també l'associació Vivermont. Avui, per parlar d'aquesta proposta, tenim els presidents de les dues entitats, en Xavier Serrano i a la Eva Rosado. Molt bona tarda a tots dos.
1: Bona tarda.
0: Què tal?
2: Hola, bona tarda.
0: Agraïdes de que estigueu aquí de nou amb nosaltres, que heu tret uns minutets, perquè, bueno, és el tercer any, tercera edició, que feu d'aquesta caminada inclusiva, una caminada familiar que està adreçada a tothom, i per aquest diumenge. Explica'ns, Vicenç, quin serà el recorregut, on ens trobarem, en què consistirà aquesta trobada?
1: És una trobada, una caminada fàcil, és a dir, consisteix com molt, són 3 quilòmetres, sortim de la Pau Picasso i anirem caminant fins a l'entrada del Camí de les Tres Creus. Allí pararem una estoneta, farem una mica d'avituallament i després tranquil·lament pujarem al Mont Observance i en el Mont Observance pues, el que farem serà un taller d'arqueologia, és a dir, que n'hi ha peces enterrades i els nens les tenen d'anar desenterrant. Després farem la tornada cap a l'escola marinada i allí n'hi ha a veure altres activitats a part d'una botifarrada.
0: Molt bé, o sigui que no és només caminar.
1: Exacte, exacte. Jo deixo la part lúdica que l'expliqui la Eva.
0: Eva, sí, perquè aquest taller arqueològic és algun nou, no? Sí que a Marinada normalment ja feia alguna activitat així més lúdica, però això de Mons Observance, com ha sorgit la idea?
2: No, el taller arqueològic ja el vam fer el primer any. El primer any, conjuntament amb Patrimoni,
0: sí.
2: En Vicenç va estar parlant amb ells i va sorgir la idea de fer el taller arqueològic. I sí, sí, el vam fer, ja et dic, a la primera caminada, i la veritat que va tenir molt d'èxit. Després, el segon any, es va decidir que en comptes d'aquest taller doncs, acabar de fer la pujada a les Tres Creus i aquest any doncs, tornem amb el taller arqueològic, anem combinant.
0: Molt bé. Clar, entenc que va agradar molt en la primera ocasió, ho proveu també. Es necessita inscripció, llavors, per fer aquest taller?
2: Sí, aquesta activitat precisa d'inscripció prèvia. I bueno, és a través del correu electrònic que si voleu el Vicenç el pot recordar de l'associació
0: sí.
2: Lleure Montornès.
1: El dic, eh?
0: Sí, sí.
1: Lleure Montornès, tot junt, @gmail.com.
0: Perfecte, que a més aquest correu també ens podem apuntar després si volem quedar-nos a aquesta botifarrada, no?, que dèieu.
1: Exactament, exactament. És per les dues coses. És una activitat que, si vols, fas l'activitat, que és totalment gratuïta, i l'únic que, si vols fer la botifarrada, menjar-te l'entrepà i la beguda, doncs són 6 euros que ho farem allí a Marinada.
0: Uh-huh. I Vicenç, què fa que sigui una caminada inclusiva o familiar o oberta a tothom? Quin tret distintiu pot tenir?
1: A veure, la intenció és que tots els nens puguin gaudir d'aquesta activitat, tinguin, diguéssim, alguna disfunció o no. És a dir, és el d'això. Sobretot ho fem encarat cap als nens de Vivermont, però a part d'això està obert a tothom i a tothom hi ha persones grans que vulguin venir i acompanyar-nos, és a dir, no només és infantil, sinó que també és la tirada de persones grans.
0: Mm-hmm.
1: És això.
0: Però perquè aneu més a poc o perquè el recorregut potser és més fàcil? O...
1: Bueno, és una sortida infantil. És a dir, i la sortida infantil no és com si anéssim a fer una activitat de muntanya diguéssim, de gran recorregut. És lúdica i llavors és anar passejant fins a arribar als punts que ens hem proposat. També és una manera d'iniciar que els nens comencin pues, a caminar. És a dir, i clar, que vegin que tampoc no és... És a dir, és una manera de d'iniciar els nens a caminar i que vegin que el caminar també és divertit, que ho pots fer amb més gent, que i després pues bueno, posem la golosina de les activitats que fem, entens? Que són molt maques.
0: Clar, sí, sí, que a més hem parlat d'aquest taller d'arqueologia, però Eva, hi ha més coses després de Marinada.
2: Sí, sí, sí, a Marinada doncs ens espera un espectacle, aquest cop amb la companyia La Bicicleta, i bueno, hi ha música, hi ha màgia, hi ha bombolles, l'objectiu és això, que tothom s'ho passi bé i engrescar-los a divertir-se, a compartir experiències, a gaudir també de la botifarrada, que està organitzada gràcies també a la Comissió de Festes de Montornès Nord, de les festes de Sant Joan, i bueno, al final doncs és això, tenim un bon inici, no?, d'activitat i un bon final de festa.
0: Clar, sí, sí. Perquè hi hauria l'opció, per exemple, de sumar-nos només al final de festa?
2: I tant, i tant. Cadascú pot fer el que li vingui més de gust. Si vol començar a l'inici fent la caminata, doncs perfecte. I si hi ha gent que pel que sigui o no vol o no pot, doncs també pot venir directament a Marinada.
0: Mm-hmm. Per vosaltres, Eva, aquest tipus d'activitats ja heu fet més col·laboracions, no?, amb l'Associació Excursionista en Lliure Montornès, però entenc que els nens, els joves que formen part de l'associació són activitats que agraden, perquè si repetiu és perquè tenen bona acollida.
2: Sí, sí, agraden i de fet ja les esperen. Al final saben que més o menys cada any fem una sèrie d'activitats que tenen una continuïtat. I vaja, se'n recorden, pregunten si canviem, per exemple, aquest any és un diumenge en comptes d'un dissabte, doncs si algú ha preguntat, ostres, i com que és diumenge en comptes de dissabte? Que dius, com es poden recordar, no? Que
0: sí, sí.
2: No només el dia, sinó el dia de la setmana, no? Dius, sí, la veritat és que bé, al final són ocasions per trobar-se i per gaudir i sempre són benvingudes i esperades.
0: Clar que sí. Bueno, entenc, Vicenç, que per vosaltres també aquesta col·laboració i la intenció de mantenir-la.
1: Sí, sí. Nosaltres, jo crec que des de que es va fundar Divermont sempre hem tingut aquest afany de fer coses, no? I a vegades, pues, encara que ens trobem sempre algun entrebanc, pues, agafem i mirem de solventar-lo entre la Eva i jo, les juntes, entens? Encara que tinguem de canviar una mica el que estem acostumats a fer, pues, fer l'activitat encara que tinguem problemes d'altra mena, no? L'altra activitat que hem fet aquest any amb Divermont, pues la teníem de fer amb un autocar, no? En autocars, pues anem a fer altra activitat que jo també crec que li va agradar molt. Llavors,
2: sí, sí.
1: Pues, bueno, és anar combinant.
0: Sí, sí, bueno, tenir ganes i recursos, perquè clar, si...
1: Exactament, no? Sí, sí, sí. Si no fem una cosa, fem altra, però hi ha que fer alguna cosa.
0: I tant que sí.
1: Vale, i a més nosaltres estem molt contents, pues, de fer aquesta activitat social que fem a dintre de l'Associació Excursionista Lleure Montornès, entens? Que col·laborem amb Divermont i col·laborem amb altres entitats que ens criden, pues, per alguna activitat social.
0: Clar, sí, sí, que vosaltres ja teníeu també, bueno, al final aquest objectiu, no, d'apropar a la natura o a la muntanya a tothom.
1: Exactament. Aquest és el nostre objectiu, entens? I és una part que ja fa anys que l'anem a obrir i, bueno, intentem complir-la i arribar als llocs que podem arribar. Tampoc no tenim ni tants recursos ni tantes persones, entens? Però intentem ser-hi. quan ens criden.
0: I tant que sí, allà esteu sempre. Doncs recordem que és el dia 4 d'octubre, se surt des de la plaça de Pau Picasso aquesta caminada familiar inclusiva, la tercera edició, a 9:45. Només ens queda recordar de nou com es poden inscriure, sobretot per l'entrepà i la beguda, no ho hem dit, són 6 euros, i animar la gent a qui participi.
1: Es poden inscriure també al telèfon 609-18-50-88 o per una trucada per WhatsApp.
0: Molt bé.
1: Ja estic.
0: Sí, sí, l'Eva volia animar la gent, oi, que sigui que participi.
2: Sí, simplement això, que com ha dit el Vicenç, és una activitat oberta a tothom, que és de franc i que qualsevol persona, tant de Montornès com dels voltants, doncs que al final és una bona ocasió per conèixer mons observants i gaudir del nostre entorn.
0: Clar que sí, passar un matí a la natura, que això també va molt bé, sortir una miqueta de casa, caminar i potser conèixer els veïns i veïnes que a vegades no coneixem.
2: Efectivament. Sí, sí.
0: Doncs, bueno,
1: jo només volia afegir una cosa que, i tornar-ho a repetir, és que la gent se pot afegir en qualsevol dels punts que n'hi ha de, diguéssim, com de reunió, no? Uh-huh. La Pau Picasso, l'entrada del camí de les Tres Creus, a Mont Observants, a Escola Marinada, és a dir, que ho tinguem present, això.
0: Doncs sí, important, perquè cadascú pot participar o en tot o en allò en el que li agradi més o se senti més còmode. Important.
1: Exactament.
0: Doncs Vicenç Xavier Serrano, des de l'Associació Excursionista Lleure Montornès, i Eva Rosado, des de Divermont, moltes gràcies per haver-nos atès. Esperem que vagi molt bé diumenge.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Sí, moltes gràcies, eh? Moltes gràcies.
0: Adéu.
3: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Les mañanes en Territori Nocturn.
1: Atmosfera amb Gemma Janó.
2: Les bactèries són un tipus de microorganisme que són una part molt important de la vida d'aquest planeta i que viuen en simbiosi amb nosaltres, els humans. És a dir, ens ajuden a fer alguns processos que necessita el nostre cos, com per exemple la digestió, però a la vegada també, i amb un percentatge més petit, són responsables de moltes malalties infeccioses que ens ataquen. Sovint confonem els bacteris amb els microbis, però no són ben bé el mateix. De microbis n'hi ha de diferents tipus, entre els quals hi trobem els bacteris, per exemple, que són cèl·lules més evolucionades amb una sèrie de funcions. És un dels grups més importants de microbis i destaquen perquè poden establir una sèrie de cooperacions amb altres organismes, com ara nosaltres mateixos, com hem explicat abans quan parlàvem de la digestió. A més, els bacteris es distingeixen perquè n'hi ha de bons i de dolents. En canvi, els virus són una mica d'informació genètica en un embolcall que es dedica a envair i a destruir cèl·lules. Són un tipus de microbis, però més agressius, és a dir, que no poden ser mai beneficiosos per a l'organisme. Hi ha un cert desconeixement cap a aquests éssers, però cal parar-hi l'atenció que mereixen, ja que hem de recordar que estem en aquest planeta gràcies als bacteris. Salvador Massip, metge investigador sobre el càncer a la Universitat de Leicester, a Gran Bretanya, i divulgador científic, ens ho explica.
3: Compartim el planeta amb ells i compartim el nostre dia a dia i tots els nostres processos fisiològics amb ells. Per tant, hem d'aprendre a respectar-los i a tenir por d'ells quan els que són agressius i no considerar que tenim la batalla guanyada i que amb els antibiòtics podem fer front a qualsevol cosa, perquè no és cert, perquè els bacteris estan constantment evolucionant i causant-nos problemes de salut.
2: Els bacteris són els organismes més abundants al planeta, n'hi ha a tot arreu. A l'aire que respirem, al terra, la part de fora de la nostra pell està plena de microbis, però també en tenim a dins. El nostre tub digestiu, per exemple, està ple de bacteris i són molt importants per a nosaltres. De fet, s'ha calculat que fins a un quilo del nostre pes són cèl·lules de bacteris. El més important de tot això és que no podríem viure sense ells, però a la vegada hem de saber-los controlar. És per això que fem servir els antibiòtics, tot i que tampoc és la millor solució. Salvador Massip.
3: Tenim dos problemes principals amb els antibiòtics. Una és que els bacteris generen resistències molt ràpidament. Tan aviat comencem a usar un antibiòtic, de seguida comencen a aparèixer bacteris que en són resistents. I el segon gran problema és que aquests antibiòtics poden afectar aquests bacteris que anomenem bons, no? Aquests que conviuen amb nosaltres i que ens ajuden a fer funcions. Per això són uns dels efectes secundaris dolents dels antibiòtics. És doncs això, acabar a carregar-se tant els bons com els dolents. Però els virus costen més de vèncer, perquè els fàrmacs antivirals que tenim no són tan bons, i les malalties infeccioses més greus que tenim avui en dia o més problemàtiques solen ser causades per virus, per exemple la sida o per exemple la grip.
2: Una gran part de les malalties infeccioses que tenim són causades per bacteris, però no totes, ja que de dolents n'hi ha pocs. La majoria són pels virus, com per exemple els refredats. Tenim vacunes contra virus i contra bacteris, però habitualment els antibiòtics són molt més eficaços que els antivirals, ja que els virus muten constantment, com el de la sida, i costa molt per dissenyar una vacuna contra ells.
0: Ràdio Montornès 91.2 FM.
4: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
5: Segur que no n'hi ha per tant.
6: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Ràdio Montornès.
7: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
1: El 91.2 de l'FM.
7: Al web montornès.cat/ràdio.
1: A Twitter, @radiomontornès.
7: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
1: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
5: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
8: Ràdio Montornès.
9: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
8: Ràdio Montornès.
9: La ràdio d'aquí.